0: Aquest és l'èxit de la setmana, la nova cançó d'Ariana Grande. Ho serà fins al diumenge que ve, eh? Tota una setmana sencera. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxit. Són les 2:03. Mira, si no marxes, et podràs escoltar Tim Impala, Purple Disco Machine, Teddy Swims, Bibi Rexha, Oques Grasses, que dic uns quants dies els tenim a la ciutat de Barcelona.
1: Amb Andreu Preses.
0: Serà després d'escoltar Ginestà i Nil Moliner, que van venir al Backstage a presentar-nos aquesta cançó, gran col·laboració. Recupera-la a flashback.cat. I tu, amb qui estaràs?

Ritme d'àgil, em solto. Jamaican, bam, bam. I ara, per escoltar aquest piano, per baixar una mica les revolucions, la nova cançó d'Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet, per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Uau.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

0: Per començar aquesta nova hora d'èxits, el ritme de Nodder 54 Ultra, Talk to You. Què tal, com esteu? Bona nit.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: I ara, l'aire, Tastes Like Summer, la nova cançó de James Blunt.

Èxit de fa uns quants anys, eh? Aquesta és la versió de Juan Magán, sona de Flashback. Ayer la via, Flashback. Tots els èxits. Flashback.cat. Ja ens segueixes, xarxes socials, busca'ns com a Flashback Oficial. I mira, si de retruc em vols seguir a mi, @AndreuPreses. Va, ens veiem a les xarxes. Ara, balada de Karol G amb Bruno Mars. Still.

tanca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Cançó d'aquest estiu, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Quevedo, Melvis Crespo, és la graciosa. Vinga, va, doncs ens veiem a la graciosa. Hauríem d'agafar un vol, eh? O un vaixell. I ja estan les quantes hores. Arribarem a les 4 per escoltar a Drake, els Pets, Marc Amor, abans mi chico, Jason Derulo.
3: Només exist... Amb Andreu Preses.

0: Aquest és l'èxit de la setmana, Ariana Grande. La pujada més forta que tenim a la llista. Són les 4 i 3 minuts encetant aquesta nova hora d'èxits. Només èxits, la ràdio musical de Catalunya amb Bass Persuets, la nova de Miley Cyrus. Bona nit.
1: Amb Andreu Preses.
2: Let's go.

Com ens agrada Hazel amb Saltor, Jamaican Bam Bam. Va, que estem d'estrenar. Que t'acabem d'estrenar, sí, avui mateix, la nova cançó de Taylor Swift, Patient Zero.

0: tu demanes. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback. Mira, us volia demanar una cançó molt animada perquè ara surto de la feina, super frustrada perquè ens ha canviat un programa informàtic que ningú sap com s'ha d'aplicar.
2: Mira que mira, Miranda.
1: I ens estem tornant bojos.
2: Miranda, Miranda.
1: Així que posem aquesta cançó per donar-me forces, que no la vora pel programa.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.
3: Hola, soy Shakira y estoy...

0: Ava Max. Mamma, Sweet Bad Psycho. Va, que arribarem al punt de les 5 d'aquest matí de dilluns per, si t'acabes de despertar amb alegria, fer-vos companyia. Va, para el despertador. Desperta't, cafetonet i una dutxa.
1: Amb Andreu Preses.
0: Estarem junts fins a les 6 amb cançons com aquesta. La de Judy Lyne, Rusovski i Karol G. Baby Woo. Bon dia.

0: minuts, per si no estàs al lloro. I al llarg d'aquesta hora ens esperen els tiets, Haja, el Beyoncé, Catarres, Damiano David, Quevedo.
1: Amb Andreu Preses.
0: I ara descobrim l'Adela. Ain in LA, bon dia.

0: la ràdio musical de Catalunya.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Què té aquesta cançó de Flashy Ice Cream? M'estigues al lloro, un Flashy Ice Cream, eh? Tindrem notícies fresques. Sí, res, d'aquí uns quants dies. Entrant-ho amb Dora Yakis. I ara, So Easy, Olivia Dinn.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: A la graciosa sempre és la vida més maca, tu. A partir de les 6, una nova edició del Matí, la mare que el va parir, capitanejat per Carles Pérez, amb tota la colla. Una abraçada d'Andreu Preses. Que tingueu un gran, gran, gran dilluns. Me'n vaig amb Somber, My Body Isn't Ready. Siau!
2: Amb Andreu Preses.

0: dia de Barcelona i per a tot el país. Aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.
1: My name is Yes, sir.
2: And my name is Ozone.
1: And we are another. You're listening.

Aquesta era la Dua Lipa, eh? Què tal, com esteu? Benvinguts al matí, la mare que el va parir. Les 6 i 6 minuts, el meu nom Albert Plana de Vall. Estarem vosaltres fins les 11. Bé, jo i, per sort, tot l'equip del matí, la mare que el va parir, Marc Casanovas, Nagia Taulet i també l'Oriol Dalmau aniran venint al llarg d'aquests primers minuts del programa d'avui, dilluns 5 d'octubre del 2026. Per cert, que sapigueu que avui va néixer fa 60 anys a Taradell Albert Tom. Va néixer a la comarca d'Osona, el periodista, el crac Albert Tom, doncs avui fa 60 anys que va néixer. També, avui, per exemple, va morir fa 15, Steve Jobs, el fundador d'Apple, doncs avui va morir fa 15 anys, o, per exemple, avui és el Dia Mundial de James Bond, també el Dia Mundial dels Llogaters, fantàstic perquè se'ns recordi, o també el Dia Mundial de l'Arquitectura o de les Biblioteques Escolars, que també estaria bé fer-los una mica de cas, eh? O el Dia de la Meningitis. També avui fa 39 anys que es van casar a Barcelona Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín, un casament que ja és història, però mira, quasi 40 anys avui, o també que en van néixer fa 37 Dakota Johnson, actriu i model nord-americana, i també en fa 56 que va morir als Estats Units la cantant Jenny Joplin. Què més, què més? Avui tindrem el cuento de mar, tindrem el joc de les paraules, tindrem en Salva, tindrem Carinyo, hem de parlar i un munt de coses més a partir d'ara, com per exemple la Paula Montes d'aquí 23 minuts, o d'aquí menys tindrem en Jan Ponsa perquè ens posi una mica el dia del temps, quin temps ens espera avui, dia que, per cert, comencen els concerts d'Oques Grasses, els 4 concerts que oferiran avui, dimecres, divendres i dissabte, Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i li preguntarem pel temps a veure com ho tindrem, això. I, evidentment, també un munt d'èxits que ens esperen a partir d'ara. Per exemple, tenim ara Estil, Karol G i Bruno Mars, tenim també Energia, tenim també el Pati Toa i un munt d'èxits que arribaran avui aquí a Flashback, eh? Doncs va, comencem el matí, la mare que el va parir, d'avui dilluns, les 6 i 8 minuts, arriben Karol G i Bruno Mars.

0: Tranquil. No ets gandul.
1: Segur?
0: Ets lent en despertar-te.
1: Oh, vale, vale.
0: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback. Només amb...

0: Són els Duc de Prats amb aquesta cançó que varen fer pel pas del Tour de França per Catalunya. Les 6 i 15, és a dir, un quart de set ja.
1: Petits ruixats.
0: Anem pel temps, importantíssim la crònica del temps aquests dies, per això tenim ja amb nosaltres en Jan Bossa. Jan, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Albert.
0: Què? Què tal? Com estàs, per cert? Cap de setmana bé?
2: Molt mogut, amb sí. Tantes pluges i tot plegat. La veritat és que...
0: Déu-n'hi-do,
2: quina situació que hem tingut a sobre. Hem tingut aiguats extraordinaris, històrics. Per exemple, a la mateixa ciutat de Barcelona es van acumular 212 litres entre dissabte i diumenge. Per tant, una situació realment excepcional pel que fa a aiguats. També a molts altres punts de Catalunya. I la situació meteorològica, doncs, avui no es tranquil·litza del tot, almenys durant el matí. Ara mateix tenim alguns ruixats i tempestes lliscant pel litoral central, és a dir, pel litoral de Barcelona, que es mouen en direcció a les comarques de Girona. I, de fet, durant el matí d'avui doncs, hi ha aquest risc doncs, de tenir aquests ruixats i tempestes localment, amb intensitats torrencials, a bona part del litoral català, sobretot de les comarques de Barcelona i Girona. Sembla ser que de cara a la tarda la situació al litoral es tranquil·litzarà una miqueta més i podem tenir alguns ruixats i tempestes, sobretot a la Catalunya central i a punts del Prepirineu de Barcelona. Però, en principi, la costa, el moment més crític, és avui al matí. També a punts del prelitoral de les comarques de Tarragona podem tenir alguns ruixats i tempestes avui al matí. Per tant, és que és una situació meteorològica una mica de... complicada perquè... amb pocs ingredients meteorològics estem tenint realment tempestes molt espectaculars aquests dies i va plovent aquí i allà en gairebé qualsevol moment, però sembla ser que el pitjor moment d'avui serà doncs ben bé fins de les 10-11 al matí.
0: Per tant, molta precaució aquest matí, sobretot a les zones on t'expliques tu, Jan. A més, avui comencen els concerts d'Oques Grasses, que són a l'estadi olímpic, per tant, estadi obert.
2: Sí, sí.
0: En principi, no s'ha de patir per pluja.
2: No s'ha de patir massa avui. La tarda quedaran aquests ruixats a punts de l'interior. Sembla que el litoral ja el temps es tranquil·litzarà. Els concerts comencen a les 8 i mitja del vespre, en principi es podran fer amb normalitat.
0: Molt bé. Sí, sí. Temperatures. Jan, què tenim ara?
2: Amposta 21 graus, a Girona 15 graus i mig, a Vilanova i la Geltrú 20 graus i a Castellbisbal 17.
0: Gràcies, Jan. Qualsevol cosa ens avises,
2: val? I tant.
0: Que vagi bé. Fins ara. Adéu.
3: Estàs escoltant el despertador de Catalunya que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. Al matí, la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis, sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Fareu palmes, no?
2: Sí, ho intentarem.
1: I cantareu la tornada, també, que és molt fàcil.
3: Hombre! Sí.
1: 8 anys sense fotre res. Ara en 2 setmanes ho arreglem amb un decret. Jo no sóc cap expert, però una mica governem pensant en cada bé. Ara, ens falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda. Però de l'oferta no s'ha parlat. Per guanyar eleccions no renta, necessites masses anys. És molt millor anar improvisant. Ajudes directes perquè el preu vagi pujant. Déu, ens falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda. La població no para, no para, pas de créixer, tens tot el espat donant pel sac i els immigrants. 450.000 en un any i no es construeix perquè és massa car i no rendeix i el sol és escàs i és complicat.

0: pisos de lloguer. Sort que Catalunya és diferent. Amb la compra conjunta compartim pis, però ara amb el president. Acabem! Falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda d'inquilins.
1: Sí, senyor! Falten house.
0: Sí. Falten més house.
2: Cada dia de 6 a 11 despertem de cop. Al matí, la mare que el va parir. El Carles Pérez.
3: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Aquesta és la nova cançó de Sutherland, que es diu L'última, que ens fa arribar pràcticament a dos quarts amb el primer informatiu amb la Paula Montes. Però abans, Najat Oulet, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Doncs bé, molt bé, d'un fin de relaxat.
0: Sí, tranquil.
1: Perquè, clar, ens no ha obligat passat, a estar a casa, llavors ens ha obligat una mica a descansar, que ja està bé de tant en tant. Llàstima que hagi sigut per això, però...
0: Sí. Mira, ens ho deia en Jan, que avui comencen els concerts d'Oques Grasses, sí. I en principi, doncs, al vespre, al matí sí que plourà, però al vespre, en principi, no. Escolta, Najat, anem per l'horòscop, et sembla bé? Doncs
1: sí.
0: Va, comencem per Àries.
1: Avui una idea de negoci o una manera de guanyar diners extra et pot rondar pel cap. No la descartis sense investigar-la.
0: Taure.
1: Algú et confiarà una cosa molt personal. Escolta sense jutjar i guarda el secret perquè avui toca ser bon amic.
0: Bessons.
1: A la feina pots acabar liderant una situació sense haver-ho planejat. Confia en la teva capacitat per reaccionar ràpid.
0: Cranc.
1: Avui et vindran ganes de fer un canvi d'imatge o cuidar-te una mica més. Fes-ho sense... cap prejudici per sentir-te bé tu, no per agradar als altres.
0: Això està bé. Lleó.
1: Una discussió familiar pot sorgir per una tonteria. No converteixis una diferència d'opinions en una batalla.
0: Verge.
1: Et pot aparèixer una oportunitat per aprendre alguna cosa, un curs, una conversa o simplement la curiositat t'obriran una porta molt interessant.
0: Balança.
1: Avui podries tenir un cop de sort inesperat. Estigues atent a les casualitats perquè una et pot alegrar molt el dia.
0: Escorpí.
1: L'amor et pot sorprendre quan menys pendent n'estiguis. Algú pot donar-te una senyal bastant difícil de confondre.
0: Sagitari.
1: El teu cos necessita activitat després de dies intensos. Mou-te, fes esport o surt a caminar per recuperar energia.
0: Capricorn.
1: Una cosa que tens a casa ja no et serveix o ocupa massa espai. Avui toca fer neteja i deixar lloc pel que vindrà.
0: Aquari.
1: Un pla que semblava avorrit pot acabar sent divertidíssim. No juguis el dia abans que comenci.
0: I acabem, peixos.
1: Hauràs de prendre una decisió que portes massa temps ajornant. Escull el que et doni més tranquil·litat perquè no cal que t'agradi més que els altres.
0: Gràcies. Flashback.
2: Bon dia, són 6:45. La situació meteorològica a Catalunya es comença a normalitzar després de les pluges excepcionals que s'han viscut a Catalunya des d'aquest dissabte al vespre. Les tempestes han deixat dues persones mortes a Tordera i Montornès del Vallès i una tercera de desapareguda a Premià de Mar. Un cop passada l'alerta i ja sense restriccions de mobilitat i activitats, la prioritat és restablir tot el que ha quedat afectat. I precisament la xarxa ferroviària ha estat una de les més afectades pel temporal, amb incidències a la majoria de línies de Rodalies. Aquelles línies que no han circulat aquest diumenge, la previsió és que el servei no es restablirà fins que finalitzin les reparacions necessàries de la infraestructura i les comprovacions amb la circulació de trens buits. I l'edició d'enguany del concurs de Castells ja té guanyadors. Els castellers de Vilafranca s'han tornat a imposar en el certamen tarragoní en una jornada molt disputada amb fites històriques superades i construccions emblemàtiques. Els verds han completat una diada històrica, han descarregat els 3 de 10 en folre i manilles, el 4 de 10 en folre i manilles i, finalment, en quarta ronda han descarregat per primer cop a la història el 9 de 9 amb folre. Els esports. Nou recital blaugrana en el clàssic de la Lliga F. El Barça ha guanyat per 7-0 al Real Madrid. Mentrestant, empat sense gol pels catalans de la segona divisió masculina. El Girona s'ha quedat sense marcar el Montilivi contra el Mallorca i en un duel reprogramat ahir, després de l'episodi de pluges de dissabte, el Sabadell també va empatar 0 contra l'Andorra a la Nova Creu Alta.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Les al·lèrgiques al pol·len, una versió que és un clàssic de la banda irlandesa. D'acords. I recordeu que nosaltres hi tornem demà.
5: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Aquestes són les Demon Hunters, la cançó de Golden, a dos quarts tocats ja de set aquest matí. Anaget, anem a demanar als oients, que ens deia, ja sé que ha estat un cap de setmana molt atípic i
1: sí, una mica, sí.
0: bastant complicat arreu del país. Sí, sí, sí. Per tant, suposo que heu estat a per casa o potser heu anat al cinema. Dieu-nos què heu fet aquest cap de setmana, què ens recomaneu, eh? Al 628-414-029, 628-414-029. A veure què heu fet. Jo, la veritat, Najet, he fet poca cosa, eh?
1: Poca cosa.
0: Poca cosa.
1: Bueno, és que no donava per gaire,
0: no,
1: eh?
0: No, és que... No.
1: Sí, bueno, i els oients, si aquest cap de setmana justament no és que hagin fet gran cosa, que ens recomanin alguna cosa que han fet durant la setmana, el cap de setmana passat, el que faran el que ve... Una cosa.
0: Mira, saps on vaig anar? Aquest cap de setmana no he estat, eh? Però vaig anar un altre... a un... com unes visites que fan a l'aquàrium especials, que tu veus l'aquàrium des de dintre, que ho regalàvem el feedback i ens van convidar i vam anar-hi i és molt xulo, perquè tu veus com funciona l'aquàrium. Que tu només quan entres veus els peixos a dins i ja està, i tot perfecte i tot molt maco. Doncs un cop entres a dins, tu veus, per exemple, tot l'equip de professionals, els biòlegs, els veterinaris, tot l'equip de manteniment de l'aquàrium, com alimenten els peixos, com els cuiden, perquè tenen una zona de quarantena...
1: Clar.
0: Que...
1: I hi ha tots els taurons, ho veus, tot això.
0: Tot està allà, si els peixos estan malalts, si estan
1: naixents... Oh, que guai!
0: No sé què, un laboratori... És fantàstic. Envieu-nos els missatges al 628-414-029 i després els anirem posant, eh? 628-414-029. Anem a posar Shakira amb Dai Dai, que per cert, aquest cap de setmana hi ha hagut concert a Madrid.
1: No para, eh?
0: Amb Dua Lipa.
1: Sí.
0: A l'escenari. I sí, la Cristina estava allà i em va enviar un missatge i em diu, mira qui hi ha,
1: que
0: mira
1: fort.
0: Qui hi ha a l'escenari. Que no era la Cristina Càmera, del feedback.
1: Sí.
0: Hi havia ni més ni menys que Dua Lipa.
1: Que guai.
0: 628-414-029.

0: La Shakira amb Burna Boy, el tema de Dai Dai. Mira, tenim a l'Anna al telèfon, anem a parlar amb ella primer. Hola, Anna.
1: Hola,
0: què
1: bon
0: tal?
1: Dia.
0: Bon dia, Anna. Com estàs? Tot bé o no?
1: Sí, una mica dormida, però tot bé.
0: No passa res, no et preocupis. Aquest missatge t'agradarà. Mira, truquem de part de l'Adrià, que et felicita pels teus 29 anys. I et recorda que ell en té un menys. Suposo que és la cunyeta aquesta.
1: Exacte.
0: I tu ets més gran
1: que
0: jo i tot això, eh? I et vol donar molts ànims en tota la feinada que estàs fent treballant i estudiant oposicions. A quines et presentes, Anna?
1: A les generals de la Generalitat de...
0: General, que...
1: Okay, ja. O sigui, del cos superior de la Generalitat.
0: Ah, sí. Molt bé. I molta feina o què, si no?
1: Sí.
0: M'ho imagino.
1: Es fa el que es pot.
0: I quan les tens, les opos?
1: Encara no ha sortit convocatòria, però se suposa que a finals de curs, diguem-ne.
0: Molt bé, molt bé. Diu que serà al teu costat per ajudar-te en tot el que pugui, Anna, perquè ets la millor companya de vida que es pot demanar.
1: Hola,
0: i que sàpigues,
1: bé.
0: Anna, que t'estima moltíssim. Això és el que ens ha dit a l'Adrià, eh? Que t'ho diguem i que tot Catalunya se n'assabenti que estàs estudiant opos i que t'estima moltíssim. D'acord?
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, Anna, que vagi bé i sort amb
1: gràcies.
0: Les opos. Adéu.
1: Igualment.
0: Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Naget, què ens recomana la gent?
2: Doncs mira, hi ha un oient que diu, jo recomano anar a Burguitos, a les Gavarres.
0: Ah?
2: Fan unes hamburgueses molt top i ara, a més, està tot ambientat de Halloween, així que si us agraden les hamburgueses, val molt la pena anar-hi. Les Gavarres de Tarragona, entenc, que és una
0: suposo.
2: Zona que hi ha allà, a les afores. I hi ha un altre oient que diu, jo ahir vaig anar al concert de Los Hombres G, i crec que li va agradar molt.
0: És veritat que han tret disc.
2: Doncs mira.
0: No ho dius, que hombre, és que... Marc, a Casanovas, bona tarda.
3: Hola, hola. Bona tarda, bon dia, Albert. Com estàs?
0: Ai, bona tarda, perdó. Bon dia, Marc, com estàs? Perdó.
3: Molt bé, molt bé. Més habituat que tu a aquestes hores, però bueno.
0: Sí, jo encara m'estic ubicant. Però bé, què tal el cap de setmana, Marc?
3: Bé, bueno, tranquil també, no? Com tot, suposo, sí. Que no s'ha fet gran cosa. M'he posat el dia de la travessa VIP.
2: Molt bé.
3: Que ho tenia pendent.
2: Ja podria fer
3: tertúlia. Exacte, i ja poca cosa més s'ha fet.
0: Molt bé. I a veure, d'avui, què ens vols destacar, Marc?
3: Mira, m'ha cridat molt l'atenció una notícia sobre les persones tòxiques, que per sort aquí a la ràdio no en tenim cap, però sí que hi ha gent que en el seu entorn...
2: Això passa,
3: n'acostuma a tenir aquell grup d'amics, aquella família, no?, que sempre hi ha la típica ovella negra, que
0: sí.
3: Tot ho veu malament, que xupla una mica d'energia. Doncs tinc males notícies.
0: Per què?
3: Perquè la Universitat de Nova York ha fet un estudi sobre les persones tòxiques i atenció, perquè més enllà de marcar-te el dia, també t'escurcen la vida.
2: No.
3: Sí.
2: Afecta
0: tant,
2: això.
0: Sí, doncs viurem poc, eh?
4: Ja
3: molt poc.
4: Per matinar tant.
3: Doncs imagina't.
4: Ens falta això.
2: Tenim una de números?
4: Sí,
3: bastants números. El tema és, doncs, això, que acceleren el nostre envelliment.
0: Sí.
3: Això és com si fos una nota de veu, l'envelliment biològic d'excel·lent 1,5.
2: Ah, què dius? És molt, no?
4: Sí.
3: Això és molt. Això, al final dels teus dies, pot suposar al voltant de 9 mesos de vida que t'escurça aquesta persona en concret.
2: Sí, anem.
3: Clar, no sé si és acumulatiu. És a dir, si tu tens un jefe
0: sí.
3: que és tòxic i un cosí que és tòxic, no sé si després sumen els mesos o ja 9 mesos és el màxim que pots
2: bueno,
3: aspirar a morir-te.
2: Bueno, hauria de sumar, perquè tòxic
4: Clar.
2: Més tòxic és molt tòxic, eh?
3: Jo crec que...
4: Com més entorn sigui, no?
2: No és el mateix tenir-ne un, que ja prou feina tens, que tenir-ne 5.
3: Doncs enhorabona a tothom.
0: Morirà jove, eh?
2: Sí, sí.
4: Molt.
3: Així estem ja, amb 37 anys. Bueno, el tema és que, com que el cos està estressat,
0: sí.
3: De forma contínua s'inflama i apareixen malalties de tipus d'això, cardiovasculars, diabetis, i tot l'estrès que portes a sobre, doncs fa que envelleixis més ràpid i, per tant, doncs, acabis abans
0: Marc,
3: la pel·lícula.
0: I, Marc, proposa alguna solució o no? Sí.
3: No.
2: Que bé que t'estudis.
4: Canviant
3: de torn. Bueno, lo típic, no?, de posar límits, sí. allunyat d'aquestes persones...
2: Cuida't.
3: Però, bueno,
4: exacte.
3: Clar.
4: Valora't.
3: Exacte.
2: Valora't, respecta't.
0: Sí.
3: Bàsicament, això.
0: Envia-la a la merda, que també
3: sí.
0: està bé,
3: sí.
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: Tant en tant s'envia.
4: La norma està clara, eh?, però a vegades costa aplicar, eh?
2: Sí, una mica, sí.
0: Jo crec que sí, però, bueno. Què més, Marc?
3: No, ja està, ja ho tindrem això, ja us he marcat una mica al matí, ja podeu fer el que esteu fent, com esteu fent.
0: T'esperem aquí, Marc.
4: Gràcies, Marc.
0: Fins ara.
3: Fins ara,
0: adéu. No marxis, espera't, que anem pel temps. No sé si tens entrades tu per Oques Grasses.
3: No, aquests me'l vaig perdre, veus?
0: Bueno, comencen avui els concerts i en Marc no hi va, però segurament molts de vosaltres sí.
4: Jo sí.
0: Per tant, tu, avui?
4: Hi vaig avui.
2: Avui?
4: Avui dissabte, el primer a l'últim.
0: Dos, hi vas?
4: Sí, home, Oques és el meu grup preferit català, encara que últimament decepcionava una mica. per com estava anant tot, però vaja, calia anar...
2: Vigila el que dius, Jan!
4: Encara enfadarem algú.
0: Cuidado.
4: No, però volia anar doncs, a Espai Madoques i avui hi vaig i no haurem de patir pel temps, eh? Ho hem comentat abans, avui doncs, és un dia doncs, que ara mateix ja tenim alguns ruixats i tempestes a bona part del litoral barceloní, també es poden desplaçar cap al litoral de Girona i de cara a la tarda ens quedarà una tarda força insegura, sobretot a les comarques interiors de Barcelona, amb alguns ruixats i tempestes. També punts del Prepirineu. De fet, avui tenim un avís per intensitat de pluja al servei meteorològic a bona part de les comarques de Barcelona, també a totes del litoral, però serà el litoral al llarg d'aquest matí doncs, encara en podem tenir xàfecs i tempestes, per tant, si heu de sortir de casa i esteu al litoral o al prelitoral, agafeu el paraigües perquè en qualsevol moment es pot posar a ploure, com ara mateix plou alguns sectors de la ciutat de Barcelona.
0: Però no s'esperen pluges tan intenses com aquest cap de setmana, no?
4: No, però atenció a l'àrea del Baix Empordà, sobretot, perquè avui al matí sí que podríem tenir tempestes localment força intenses. De fet, ja un avís aquí per perill alt, és a dir, per perill taronja per les tempestes, pels aiguats aquí, però sí que seria molt més de forma local, res a veure amb el que hem viscut aquest cap de setmana, que era una situació totalment excepcional, inèdita, meteorològica ben parlant.
0: Home, 200 litres, eh? 219 sí, sí. Era, no recordo.
4: 212 litres a Barcelona van caure, sí, sí. A Mataró gairebé 290, a Granollers 260, em penso. De fet, a Granollers van caure 63 litres en 30 minuts. És a dir, es va doblar la torrencialitat. Es parla de torrencialitat quan es superen els 30 litres en 30 minuts. Aquí en 30 minuts en van caure 63. Doncs són de mitjana, doncs això, 12 litres per minut, que és una absoluta animalada.
0: I no, si vols no hi entrem, però ens hem d'anar habituant a això, no?
4: Doncs la veritat és que sí, perquè amb el canvi climàtic i tot plegat, els fenòmens més extrems, doncs, aniran, doncs, a més. Hem parlat dels últims anys, doncs, de sequeres molt llargues i també molt extremes, i també passem a l'altra cara de la moneda, doncs, que són aquests aiguats amb una torrencialitat, doncs, que no és pròpia de les nostres latituds. De fet, tot també va acompanyat doncs, amb aquest augment de la temperatura de l'aigua del mar, doncs, que és un combustible molt necessari per la formació de les tempestes. De fet, aquests dies els meteoròlegs estaven parlant doncs, que era una situació més aviat tropical que no pas doncs, de les nostres latituds. Per tant, sembla que estiguem a les Filipines ara mateix.
0: Parlar d'aquest mini-huracà, els huracans són coses més aviat del tròpic que d'aquí. Molt bé, Jan, temperatures, què tenim?
4: Ara mateix a Castellbisbal 17 graus, a Vilanova i la Geltrú 20, a Badalona també 20 i mig, i a Olot, a la capital de la Garrotxa, 15 graus.
0: Gràcies, Jan. Marc, fins ara.
3: Apa, fins ara.
5: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

0: Són les Katsa i la cançó d'Animal, arribant pràcticament d'aquí menys de 10 minuts a les 7 en punt. Tenim l'Àlex. Àlex, hola, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què passa, Àlex? Et truquem del matí a la mare que el va parir. Estàs adormit, amic?
1: No, què va, què va.
0: Ah, val, val.
1: Estava despert.
0: Estaves despert. Mira, et truquem de part de la Meritxell i de l'equip de la 86, que ara ens expliques què és això, eh? Et volen dir que t'estimen molt i que et troben molt a faltar. Esperen que aquesta nova etapa en una altra botiga et vagi genial i que sàpigues que sempre formaràs part de la botiga original. D'on va començar tot, Àlex? No perdis mai aquesta alegria ni aquesta manera única de fer riure els altres i gràcies per tots aquests moments viscuts junts. Això és el que ens diuen la Meritxell de part dels teus amics. Què és això del 86?
1: El 86 és un sobre que vaig començar a treballar fa com 9 anys enrere.
0: Sí.
1: I bueno, jo sempre he sigut jo el sobre, no sé, pues, he anat fent gent, he anat fent amics, companys de feina, que han pogut ser més que companys, o no, depèn. I, pues, no m'esperava això, de veritat, no m'esperava. I...
2: T'ha emocionat.
0: Clar, normal.
1: M'he emocionat.
0: Normal, sí, sí.
2: Que molt, Àlex.
0: I de què era la botiga, Àlex?
1: És un bon preu.
0: Un bon preu, molt bé.
1: Sí, de Vic, d'aquí de Vic.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Àlex, deixes... bueno, deixes... Potser no treballaràs amb ells, però jo crec que els amics els tens de la botiga Bon Preu. I ara començar una nova etapa allà on sigui i que vagi tot molt bé. Mm-hmm. D'acord, Àlex?
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, company. Adéu.
1: Merci.
0: Adéu. Adéu. Adéu. Home, és que emociona. Te'n vas d'un lloc i els teus companys et recorden i et diuen, no sé...
2: Costa marxar d'aquests llocs.
0: A tira marca el va parir per recordar-ho, doncs és...
2: I tant.
0: És important saber-ho i saber que et deixes gent molt, molt important darrere.
2: Exacte.
0: A veure, Naget, què ens recomanes avui?
2: Doncs mira, aquest cap de setmana no s'ha pogut fer gaire cosa, però el divendres vaig anar al cinema.
0: Oi!
2: Cosa inèdita en mi.
0: Ai.
2: Vaig anar a veure La Bola Negra.
0: Ai, Los Javis.
2: Sí, Los Javis. Tu no l'has vist?
0: No l'he vist encara.
2: Jo, mira, pensava que el Plana de Vall l'haurà vist.
0: No.
2: Encara no. La tens pendent o no hi vols anar?
0: Sí, que vull anar-hi.
2: Vale. A mi em feia patir una mica perquè... Em feia patir ser la típica que fa una mica de ràbia de dir no m'ha agradat. Perquè, com que li està agradant a tothom, dic, bueno, i si a mi no m'agrada? Saps? Anava amb aquesta pressió.
0: Aquesta por, eh?
2: I no, sí que m'ha agradat, m'ha tocat, vaig plorar, perfecte.
0: Però...
2: L'única cosa que va passar és que al cine feia molt de fred. Molt.
0: L'aire massa baix.
2: O sigui, des d'aquí vull dir que no posin l'aire tan fort als cinemes, perquè la veritat és que no acabes de gaudir res quan tens fred. Llavors estàs més pendent que això que d'una altra cosa. I és una pel·lícula que tenia molta expectativa i això és una mica negatiu, perquè portes una hora i pico de pel·li i dius, hòstia, no estic plorant, no sé què m'està passant, sóc una merda de persona, però... O sigui, ara faré el que està fent tothom, que és posar expectatives, però aguanteu fins al final que acabareu plorant. O sigui, ha funcionat, saps?
0: Home, jo he vist vídeos de gent sortint del cinema que han acabat els clínics, eh?
2: Sí, tothom el que fa ara, la gent, és gravar-se abans d'entrar al cinema i després per veure la diferència.
0: Hauríem de parlar també d'això,
2: I llavors, però és igual. És una història que està molt ben trenada, cosa que em sembla molt difícil de fer, però que està molt bé perquè funciona. La gent la veu dues vegades, normalment, és a dir, una primera i la segona per entendre, per apreciar coses, una història de tres homes homosexuals en un moment diferent de la història d'Espanya.
0: Mm-hmm.
2: I llavors, amb el que comporta cada data amb el seu propi context. I el punt de partida central és l'obra de Lorca, que no va poder acabar, i és una obra que només tenia 4 pàgines escrites, i llavors els Javis l'han acabat d'adaptar amb La Piedra Oscura, que és una altra obra. A mi m'ha agradat molt, crec que et pot agradar o no, però que és una bona pel·lícula, crec que és indiscutible.
0: Jo crec que s'ho emportarà tot i crec que s'emportarà més d'un Òscar.
2: Pot ser, per més d'una cosa.
0: Per més d'una cosa, perquè la nominaran, diuen que Guitarrí quedarà Fuente molt bé, que Penélope Cruz molt bé.
2: Molt bé, i el Guitarrí que no havia fet gran cosa abans, no sé si havia fet coses de cinema, però és el primer cop que el veiem en pantalla així.
0: Bernardo també.
2: Sí, Bernardo, que no havia de ser ell, de fet, aquest personatge que fa el Rafael Rodríguez Rapunt, l'havia de fer Héctor Bellerín.
0: Què dius ara?
2: L'Héctor Bellerín, el
0: futbolista.
2: Sí, perquè volien que hi hagués una coherència, perquè Rapunt era futbolista i volien que fos ell, però li va fer impressió i va rebutjar el paper perquè no s'hi va veure en cor i al final el Bernardo jo crec que ho fa molt bé. O sigui, m'ha agradat bastant tot.
0: Diuen que també hi ha una cançó que em sembla que es diu La Nieve.
2: Sí, que és la que canta el Guitarrica.
0: Que crec que aquesta la nominarà als Oscars i és probable que guanyi, perquè l'altra que podria guanyar és Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: Jo triaria el Guitarrica.
0: Jo també, que potser em quedaria.
2: Sí.
0: Amb el Guitarrí de la Fuente. I altres actors, directors en aquest cas, guió, música... És probable que la nominin molt. Evidentment, els Goya s'ho emportarà absolutament tot. I altres premis, jo crec que també. Per tant, la recomanes,
2: Sí, aneu-hi. agradat molt.
0: Nosaltres arribem a les 7 i mira, parlant de Bernardó, amb Aitana, Conexió Psíquica. Ojo. Entrada a la llista número 41 des del seu últim disc, El Cuarto Azul. Fins ara.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant d'habitatge. El Comú d'Escaldes Engordany nega haver donat el vistiplau al projecte de llei per fomentar la construcció d'habitatge assequible promogut pel govern. La corporació considera que el text està poc treballat, assegura que no està consensuat amb els comuns i sosté que tampoc s'ha analitzat adequadament l'impacte sobre les parròquies. Parlem de la CAS, que continua revisant les cotitzacions dels treballadors per compte propi, especialment dels que durant els darrers anys haurien abonat imports inferiors als que els correspondrien. La CAS encara té pendents de revisar prop de 3.000 autònoms, un procés que podria representar uns ingressos addicionals de 1,2 milions d'euros. La parapública haurà de completar els procediments durant el que queda d'aquest any i al llarg del 2027, ja que a partir del següent any, del 2028, les quantitats pendents prescriuen i ja no es podrien reclamar. A la Massana, els opositors al projecte del mirador panoràmic de l'Alt de la Capa a Arinsal s'estan organitzant per impulsar noves accions amb l'objectiu d'intentar aturar-lo. Dins del grup hi conviuen dues posicions. Una rebutja qualsevol instal·lació d'aquest tipus a la muntanya, mentre que l'altra assumeix que el projecte es pot acabar fent, però defensa buscar un emplaçament alternatiu. Aquest segon sector considera que cal trobar un millor encaix per reduir l'impacte que el seu paret tindria l'equipament a la zona de la capa. A Escaldes-Engordany, Caldea encara la fase final de les obres del nou hotel amb la previsió d'obrir-lo durant la segona quinzena del mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern 26-27. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha indicat que els treballs avancen, de moment, d'acord amb el calendari establert. Unes declaracions que va fer durant la quarta edició del Dia de l'Escaldenc, que va permetre als residents d'Escaldes-Engordany d'accedir gratuïtament al centre termolúdic. Enguany, la iniciativa va registrar 1.140 reserves. I a la Massana, la pitabola del Como Pedrosa va finalitzar ahir diumenge amb la sisena edició, després un cap de setmana amb una elevada afluència de públic al nucli antic d'Arinsal, segons va destacar el Comú. El moment de més afluència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb el període més assolellat de les dues jornades.
1: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Flashback.
3: Flashback.
4: Flashback.
5: Flashback.
6: Flashback.
7: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0.
8: L'Observatori Fabra, 18 graus i mig.
9: Per tant, precaució, eh? Les zones que està plovent, molta precaució. Gràcies, Jan. Fins ara.
8: Vinga, fins ara.
10: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hey, it's Ariana Grande.

0: Ariana Grande entra al top 10 aquesta setmana amb la cançó Hate That I Met You Love It des del seu disc Petal. Petal? Què passa?
1: No, que es diu Petal.
0: Es diu Petal, Petal, Petal.
2: És que ja sabia que ens encallaríem aquí.
1: Sí, és que no sabia que es deia
3: Petal. No podíem passar per sobre.
1: Però no és en català el títol.
0: És en anglès, s'escriuen igual.
1: Va, era per aclarir-ho.
2: Però Petal un pètal de rosa.
1: Sí, home, però que m'hagués fet il·lusió que Ariana Grande fes un disc amb el títol en català.
0: En català. No, a veure, no el fa segons qui d'aquí, no el farà Ariana Grande.
3: El Miqui Núñez posa els títols dels seus discos en alguna paraula que es pugui dir en català i en castellà.
2: Això ho feia molta gent amb els noms dels fills.
3: Sí,
0: o alguns que ho fan tot en anglès, perquè així ja no hi ha problema entre un i l'altre.
2: No ens enfadem amb
0: l'altre.
1: I si tries un títol en català, pètal, és especialment maco.
0: És maco, pètal, és pètal.
2: Perquè, clar, si és l'ordre, si és l'imperatiu, és diferent.
1: Bueno, clar. Sí, sí.
2: No?
1: Però no és ni una cosa ni l'altra.
0: No.
1: Sortim del jardí.
0: Sortim? O què? Oriol Dalmau, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Marc Casanovas, bon dia.
2: Hola.
0: I Naget també.
3: Hola.
0: Molt bon dia.
3: Bon
0: Mireu,
3: dia.
0: Que sapigueu que avui, per dades curioses, fa 60 anys que va néixer Albert Om.
3: Ai, molt bé.
0: A Osona, a Taradell,
2: sí,
0: doncs va néixer Albert Om i Ferrer. Hòstia, és periodista català reconegudíssim.
1: No ho diries, que té 60 anys.
0: No.
2: Se crea de Taradell.
1: No, que està com... Té un guapo ja congelat en el temps.
0: No envelleix el tio, eh?
3: Té un guapo per sempre.
1: És que sí, envelleix, però segueix sent guapo.
2: Pot ser que sigui el català que té la millor vida?
1: Podria ser.
2: Perquè jo el veig bé, sempre.
0: Sí,
2: no? O sigui...
0: Deu tenir les seves coses, però no és...
3: O no,
2: eh? Jo el veig tan bé.
3: Sí,
2: exacte.
1: Sí, perquè hi ha guapos que dius, no tenen tan bona vida. Va per Joan Joan l'altre, no és igual. Els veus que dius...
3: És un guapo diferent.
1: És un guapo diferent.
2: Però veus... Feliç, però sense haver-ho de demostrar.
1: Sí, no,
2: està
1: no.
2: Bé, l'Albert. Està fantàstic.
0: Què més? Doncs mira, naixements i també gent que es va morir. Fa 15 anys, Steve Jobs.
2: Oi, tal.
4: Sí, noi.
0: Es va morir el fundador d'Apple, eh?
2: No fa tan bona cara com l'Albert.
0: No, aquest no.
4: I Apple ja no ha tornat a fer.
0: Avui és el Dia Mundial de James Bond, que estem esperant a veure encara qui serà el nou James Bond. Hi ha diferents actors. Un d'ells és la parella de Dua Lipa. I que l'un Turner, que podria ser, i després n'hi ha d'altres, un
4: actor
0: de Slow Horses també podria ser. Què més? El Dia Mundial dels Llogaters.
3: Mira, justament.
0: Està bé aquesta, eh?
2: No se n'ha parlat gaire, trobo.
0: No, també, no se n'ha parlat gaire. Què més? El Dia Mundial de la Meningitis o el Dia Internacional de la Biblioteca Escolar, que potser les hauríem de tenir més en compte.
4: Sí.
0: I donar-los més llibres. S'ha d'anar a la biblioteca i sobretot a les escoles. Que jo crec que ha anat una mica a la baixa, per favor. Que després dels problemes que tenim en PISA, que no sabem llegir un punyetero paràgraf i entendre'l, ves que no sigui, perquè els llibres s'han apartat una mica.
2: Bueno, és notícia d'avui que es vol encarregar el comentari de text als exàmens de literatura castellana.
0: Mira, sí. Així, és que...
1: És la forma de pujar les notes als exàmens.
2: Jo crec que sí.
3: Exacte.
1: Allò que no saben fer, treu-ho.
3: Pujar la mitja.
2: Feim creuetes, sí.
0: Mates, fem-ho fàcil, perquè si no, és que no saben derivar i integrar.
1: Treu les mates.
0: Sí, treu-les, fora. Què més? Mira, avui fa 39 anys que es van casar a Barcelona Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín.
1: Oh, que per cert també plovia.
2: Si és veritat,
1: tinc un mal dia. Clar, perquè un casament amb pluja ja no llueix igual.
3: Home, no.
1: Quan és un príncep i una princesa

0: que és com Disney total, que foti un dia de merda.
1: No va acabar massa bé, allò, eh?
2: Però
1: no.
2: Diuen que porta bona sort, que plogui.
3: Bueno, quin remei, si ha sigut el pitjor dia.
0: Ja, ja. Segueixen junts. Jo recordo aquell moment... Jo recordo aquell moment que surten al balcó i que la gent emocionada, que se besen, que se besen.
1: Com ets res.
0: Un moment molt violent i aleshores crec que es va fer un petó a la galta.
3: Ai, per favor.
1: No, a la boca.
0: I ha casats, eh? I era matrimoni.
2: Però no sé si esteu conferent la Cristina i l'Urdangarín amb el Felipe i la Letícia.
0: Ah, hòstia, perdona, pot ser que sí.
2: Pot ser?
0: Pot ser que sí.
2: Ah. No sé si va haver un tango...
3: Però per què no es van fer un morreo?
2: Perquè són
3: molt elegants, home. No es pot.
1: Són de sang blava i aquestes coses
2: ho fan
1: a altres llocs i en altres moments.
0: Sí, sí, però tu estava conferent
1: amb altra gent, però aquí no. Sí. Bueno, és veritat. Què més? Home, va quedar clar això, eh? Què més? Doncs mira, fa 37 anys va néixer Dakota Johnson, filla de Melanie Griffith i Don Johnson, actriu i model nord-americana, i també va morir Janis Joplin, eh? Entre altres. Mm. Això a l'any 70, és a dir, fa 36 anys? No.
3: No.
1: 30... 56, perdó, 56.
4: La de les ombres de Grey. És la de les ombres de Grey.
1: 56.
2: Et prenen dient del Pisa, eh? Que no surten 50, no, els números. És que
1: tinc 56, però he fet un 5 com un 3. I dic, m'estic equivocant, 56. Què més, Najet? Què ens expliques tu avui?
3: Doncs mira, per què tirem monedes a les fonts i això ens dona bona sort, home, en principi.
2: Tota la vida s'ha fet.
3: Això, a les civilitzacions antigues, l'aigua es considerava un regal dels déus, sobretot en pous i a les fonts, i es relacionava que llavors tindries sort, salut i molta abundància. I els romans el que van fer va ser portar aquesta tradició molt a l'extrem, i en comptes de monedes hi tiraven de tot. O sigui, bueno, eren fonts que estaven plenes de coses, de joies, d'espases... Sí, sí, però exagerat, Diògenes a les fonts. Llavors, com més valuoses eren les coses que tu hi tiraves, doncs es considerava que el desig que tu demanaves o tindries més sort. I amb el temps, doncs, es va anar quedant aquesta tradició. I a la Fontana di Trevi, que és com molt, una tradició
2: és
3: molt coneguda.
2: Font.
3: Exacte. Allà, per fer-ho bé, has de tirar 3 monedes. Ho has de fer amb la mà dreta per sobre de l'espatlla esquerra, perquè tot vagi bé.
0: Espera que estic pensant, eh?
1: Sí.
3: Madrera, sí, informe Pisa, tal, vale. I llavors hi ha un significat de les 3 monedes. La primera vol dir que tornaràs a Roma.
1: Sí.
2: Vale.
3: No sé si no vols, doncs no vols, però bueno.
0: Depèn del preu.
3: La segona, trobaràs l'amor de la teva vida, si tires aquesta segona.
2: Aquesta ja val la pena.
3: I la tercera, et casaràs amb l'amor de la teva vida, si tires les 3. Llavors, si vas amb un nòvio, és com obligatori tirar les 3, perquè si no, és com que sap greu, no?
2: Clar.
1: Però saps que no t'hi casaràs.
2: Però està molt, és molt injust, perquè la primera ja és per tornar a Roma. I aquesta és la que menys t'interessa, segurament.
3: Clar, fa com... No? O sigui, ja ho he vist, potser.
2: Aquesta ja la llences com gratis.
1: Sí. Jo vull saber, clar, però, l'Ajuntament de Roma quanta pasta guanya amb la tonteria aquesta de les 4.000 al dia. Ja està.
3: Tela, eh? Sí, sí, sí.
1: Ja està, ja
3: però està. Després, finalitats benèfiques, ho van recollint un parell de cops per setmana, això.
1: I què va, un tio amb una pala i va recollint?
0: Sí, sí. I han de ser monedes, ja no pots tirar espases. Ni...
3: Bueno, jo crec que no.
0: Obre cartes.
3: Però prova-ho. No crec que no.
0: Això està limitat, no? Pots tirar coses valuoses, una Play 5. No pots tirar coses...
3: Home, no.
1: No, monedes. Jo ho he fet i hi ha tanta cua, no sé si ho heu fet vosaltres.
3: Sí,
1: hi ha
3: tanta cua...
0: Has fet cua per tirar una moneda?
1: He arribat. Hòstia, Albert, he fet unes turistades a la meva vida.
2: Has penjat també un candau al pont
1: aquell
2: de París?
1: No, això no, al pont Neuf, no? Hòstia,
0: vas tirar una, dos o tres?
1: Això és molt cursi.
0: Quantes vas tirar?
1: Jo diria que una.
2: I has tornat a Roma?
1: No he tornat a Roma.
3: És mentida.
1: No he tornat a Roma.
2: Lo de la mort ja no t'ho demano.
1: Ni m'he casat, per tant.
0: Clar, si només tires una...
1: No he tirat les tres. Per tant, fantàstic. Molt bé, gràcies, Najet.
3: Vinga, tu.
1: Les monedes a les fonts. Mireu, nosaltres continuem ara i tenim moltes més coses per anar-vos explicant.

0: I Geli, sol de la cançó de Jamaican, bam, bam, al matí la Marca el va parir, les 7 i 20 minuts, esteu en directe aquí a Flashback, a l'edició d'avui dilluns del matí la Marca el va parir. Tenim el telèfon, hem d'anar a parlar amb... Qui hem d'anar a parlar?
1: Amb Carles.
0: Hola, Carles.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Carles. Com estàs? Tot bé o no?
2: Bé, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Mira, et truquem del matí la Marca el va parir, Carles, de part de la Júlia... També la teva fillola, Vinyet, que et feliciten pels 40 anys que vas fer el 3 d'octubre.
2: Moltes gràcies.
0: I, a més, avui és el primer dia que vas treballar estrenant aquesta nova xifra, Carles, cosa que és important, això. Ah, diu, amb només 6 mesos ja t'estima molt. Què vol dir, que fa 6 mesos que us coneixeu o que et vas casar?
1: Ai, ai, ai.
3: Hola, Júlia.
2: No, és la meva fillola.
0: Ah, val.
1: No es van casar, no.
0: Ai, ai, ai. Gràcies
2: fa 8 anys que em vaig fer.
0: Val.
3: Per tant,
0: no ho entenia. Gràcies per ser-hi sempre i per seguir sumant anys, brindis, experiència i molta màgia. Que t'estimen molt.
2: Moltes gràcies.
0: D'acord?
2: Jo també molt.
3: Molt bé, Carles.
2: Merci.
0: Gràcies.
3: Apa, adéu.
0: Gràcies, adéu.
3: Adéu.
0: Atenció, perquè ara volem saber com us ha afectat aquest cap de setmana el tema de les pluges, dels aiguats, del mini huracà, i per això tenim en Jan aquí. Hola, Jan.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Perquè ens... si anem a dir qualsevol tonteria, tu ens diguis no, això
1: exacte.
0: No és veritat.
4: Això sí, això no.
0: Això sí, això no.
5: Has d'intervenir quan la caguem.
4: Vale.
5: Sí. Diu que no va dormir tota la nit, ell. Que va estar tota la nit pendent del radar.
1: És que, sí, Jan, sí. Vas fer un directe, no?
4: Correcte.
1: Amb tots els meteoròlegs. És que imagineu-vos, tot de meteoròlegs de la seva edat, tots nens meteoròlegs,
4: sí,
1: passant-se
4: sí,
1: la tarda...
5: Home, però jo també hi soc.
1: Ah, bueno, potser també hi eres, sí.
5: Grup de WhatsApp de meteoròlegs.
1: Sí. No et van convidar, crec, doncs.
4: No, Francesc.
5: I tant, i ens anem enviant gifs i memes...
1: Justament per això.
5: De la pluja, eh?
4: De la pluja.
5: De núvols amb gats.
4: Amb gats.
0: 628 414 029, ens envieu els missatges, notes de veu, i ens dieu a veure com us ha afectat, perquè, evidentment, hem de lamentar víctimes sí. mortals, i encara hi ha un desaparegut, Jan, que encara queda
4: correcte.
0: Una persona desapareguda, que se'l van portar una riera.
5: Depèn d'on t'enganxi, estàveu tots a casa? Estàveu...
0: Jo sí.
5: Sota cobert?
0: Jo sí, però hi havia gent de casa meva que no. I estàvem patint una mica.
4: Fantàstic.
0: Sí, sí, sí.
5: Jo estava al cotxe.
0: Ostres. Estaves al cotxe?
5: I a més, hospitalet.
0: Home!
5: Que és...
4: zero, eh?
5: Anava a comprar un moblet pel bany.
0: El millor dia.
3: El bany te'l vas fotre tu.
5: Quan vaig arribar al lloc, el lloc havia tancat abans d'hora per el temporal.
3: Home, clar.
5: I ja no podia sortir. No havia vist mai a Google Maps indicatius de carreteres inundades. És a dir, totes les carreteres que m'envoltaven estaven amb un símbol groc que deia carretera inundada, carretera inundada.
3: El cotxe del Google Maps se canviava per una barca, directament.
4: No, exacte.
5: No sabia com sortir d'allà.
0: Però, bueno, tot bé, no?
5: Tot bé, però, hosti, em vaig acollonida, de bo, eh?
4: Va haver-hi va ser fort.
5: Va haver-hi un moment que vaig sortir, perquè conduïa la meva dona, i dic, ens canviem, que ella estava molt espantada,
1: i només
5: de sortir d'una porta i anar a l'altra, vaig acabar com si m'hagués fotut dins del mar, totalment mullat. Amb un segon i mig d'estar fora.
0: S'ha fet viral un vídeo d'un tio que va en cotxe i amb un pont d'aquests així una mica soterrani, que el tio diu, jo creuaré, i de cop i volta el cotxe es converteix en una barca i l'han d'anar a buscar perquè el tio queda atrapat.
5: Que té al costat un senyor que té l'aigua per les aixelles i no dedueix que segurament no és una bona idea.
0: Exacte.
4: I és una qüestió, jo crec, de que aquesta persona no es deu haver saltat algun dia d'escola per haver volgut anar amb el cotxe a fer això.
3: Jo crec que no s'hi ha de passar per allà.
5: T'espantes tant, o sigui, quan t'hi trobes entres en pànic i comences a prendre decisions estúpides, però perquè estàs molt espantat.
0: No, és evident.
3: Quines dades van deixar aquest temporal, Jan?
4: Doncs dades històriques. Per exemple, a la ciutat de Barcelona es van acumular 212 litres. És el rècord històric de precipitació diària. Una passada. També a Granollers es van acumular prop de 270 litres. De fet, 63 dels quals van caure en mitja hora. És a dir, es va doblar el que es considera com a pluja torrencial. Parlem de torrencialitat quan s'acumulen 30 litres en 30 minuts i aquí amb 30 minuts es van acumular 63 litres, és a dir, més de 2 litres de mitjana per minut, una autèntica animalada, com si tiréssim galledes absolutament d'aigua a sobre. També a Mataró es van apropar els 300 litres amb gairebé 290 litres. Tempestes realment molt intenses i el que és pitjor és que van ser en molt poca estona. De fet, aquest mini huracà que es comentava no ha estat realment com a tal. El que sí que podem parlar és d'un sistema de tempestes, un sistema convectiu de mesoscala que venia...
5: De mesoscala.
4: Exacte.
5: És una convecció profunda, pluviomètrica...
4: sense precedents.
5: Torrencialitat.
4: Absoluta.
5: Pluviu...
4: Sí, sí.
5: Maçònica.
1: Pluviu què?
4: Com? Però venia aquest sistema de tempestes des del mar ara, i la particularitat ara és que va començar a girar de forma ciclònica. És a dir,
5: ciclònica.
4: Es va girar de forma ciclònica i aquí el que passaria a l'Atlàntic és l'inici de la formació d'un huracà. El que passa que, clar, estem al Mediterrani i aquests fets que vam viure doncs recordaven doncs més a l'inici d'una formació d'un huracà. És el que es coneix com a ciclogènesis tropical. És a dir, l'intent de formació d'un sistema huracanat a partir d'un bloc de tempestes molt potents. No hi ha un precedent molt clar, segons diuen els experts aquí a la península ibèrica, de que s'hagi produït una cosa semblant. Per tant, estem davant d'un fenomen bastant inèdit, històric, que ens va deixar doncs aiguats molt importants en molt poc temps i que, bueno, doncs, lamentablement hem de lamentar aquestes víctimes mortals.
0: 628-414-029. 628-414-029. Naixet, què diu la gent?
1: Mira, anem a escoltar el que diuen els oients.
6: Hola, Flashback. Soc en Jan i estic anant a l'institut amb la meva mare i la meva germana. Nosaltres el dissabte vam anar a participar al concurs de castells de Tarragona i el vam guanyar. Però no vam poder tornar per culpa de les pluges i ens vam haver de quedar a dormir allà. Adeu.
0: Bueno,
1: sí, moltes colles van refugiar altres, les colles de Tarragona van refugiar les colles de fora.
5: No, clar, que no podien tornar a casa.
3: Una animalada agafar el cotxe en aquells moments.
0: No s'havia de fer,
4: No feu com l'Oriol.
0: No aneu a comprar un moble.
5: Com que els meteoròlegs no em veuen visar gaire.
0: Com que no hem rebut alertes, Oriol.
5: Però que les alertes ja no fa... Feu cas, les alertes?
1: Sí, una mica sí.
3: Jo estic amb l'Oriol,
0: jo. No n'hem d'abusar.
5: És un problema meu, eh?
4: He de dir que jo, clar, no vaig dormir durant tota la nit ben bé, me'n vaig dormir a les 9 del matí i a les 10 del matí van enviar una altra alerta precisament per avisar que s'havia acabat les restriccions. Em va despertar aquella alerta.
0: Aquesta ha rebut crítiques, aquesta.
4: Sí.
0: Perquè no sé si és necessària. Què més, Naixet?
1: Mira, en tenim un que diu: nosaltres vivim a l'Hospitalet, a la zona de Santa Eulàlia, al costat de la Gran Via, i ens va entrar aigua pel sostre. Ens vam endur un bon ensurt, però res greu, tenint en compte totes les inundacions que ens envoltaven.
0: D'acord, doncs gràcies. Després continuarem i ens podeu enviant els vostres missatges al 628-414-029.
7: Andorra 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Flashback Andorra. Només èxits.
10: Les millors braves d'Andorra?
11: No vagis al Barra Mars.
10: Un bon bacallà al Pil Pil.
11: No el demanis al Barra Mars.
10: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
11: Oblida tant del Barra Mars.
10: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
11: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
10: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Flashback. Andorra. Flashback. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Aquesta setmana, a la

0: Chris Sarandi entra a la llista. Good Old Days.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0. El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
1: Flashback.
3: Meteorològica Catalunya es comença a normalitzar després de les pluges excepcionals que s'han viscut a Catalunya des d'aquest dissabte al vespre. Les tempestes han deixat dues persones mortes a Tordera i Montornès del Vallès i una tercera de desapareguda a Premià de Mar. Un cop passada l'alerta i ja sense restriccions de mobilitat i activitats, la prioritat és restablir tot el que ha quedat afectat. I els castellers de Vilafranca s'han tornat a imposar en el concurs de castells en una jornada molt disputada amb fites històriques superades i construccions emblemàtiques. Han descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 10 amb folre i manilles i finalment en quarta ronda han descarregat per primer cop a la història el 9 de 9 amb folre. Els esports. Nou recital blaugrana en el clàssic de la Lliga F. El Barça ha guanyat per 7-0 al Real Madrid. Mentrestant, empat sense gols pels catalans de la segona divisió masculina. El Girona s'ha quedat sense marcar Montilivi contra el Mallorca i el Sabadell també va empatar 0 contra l'Andorra a la Nova Creu Alta.
1: Especial informatiu.
3: La Generalitat ofereix més d'un centenar d'ajuts per a joves que es preparen per accedir a la funció pública. Les beques són de 500 euros mensuals i s'adrecen a persones de fins a 30 anys que compleixin els requisits de formació i renda. L'objectiu és facilitar la preparació de les oposicions i garantir que els motius econòmics no siguin un obstacle per accedir a l'administració. Els ajuts inclouen 96 places per al cos superior i 24 per al cos d'administració. D'altra banda, els dies 9, 10 i 11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa que permet descobrir i apropar el patrimoni cultural de Catalunya a la ciutadania. Al llarg del territori s'hi han programat activitats com portes obertes, visites guiades i altres propostes per a tots els públics. Les activitats es poden consultar a l'agenda en línia organitzades per temàtica i per territori. És una oportunitat per conèixer i redescobrir el patrimoni cultural de Catalunya.
4: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
5: La Fira d'Indians de Begur.
6: Ah, és xulo, això.
5: Sí, és la 21a edició.
1: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Aquest és Teddy Swims, amb la cançó que es diu Mr. No Idol. 2:45 d'avui, hem de parlar amb en Marc. Hola, Marc, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què passa? Bon dia, Marc. Un aplaudiment per en Marc.
2: Bravo.
3: Bon dia, Marc.
4: Ja sou complet.
5: Que es desperti.
0: Marc, et truquem de part dels teus pares, qui posa Sebastià, que deu ser el teu pare, i tota la família et feliciten pels teus 15 anys. En Marc fa 15 anys.
5: Molt bé.
0: Que estan molt orgullosos de tu, Marc. I et diuen que continuïs fotent canya...
5: Puta.
0: Atenció, eh?
5: Apreta, eh?
0: A la caixa amb els diables de vora mar.
3: Ets diable?
5: Mira.
0: Què, Marc? Fots molta canya amb els diables o què?
1: Sí, bastanta, bastanta.
0: Sí?
5: Bé, bé, bé.
3: Quina por.
0: Teniu bolos aquests dies o què?
5: No gaire.
1: Bona setmana passada.
0: De setmana passada.
4: Ara amb la pluja m'explicaràs. Ja bueno, pots ja fotre canya ja, que estàs allà fora amb els petards i torna cap a dins.
3: No peta.
0: Aquest any segur que guanyareu la Lliga de Futbol, perquè Marc també juga a futbol, i et toca també rematar la feina de quart d'ESO.
5: Bueno, no hi quanta cosa.
0: Tens l'agenda plena, eh, Marc?
1: Sí.
0: Diables, futbol...
3: I amb quin
0: equip juga? I l'ESO. Amb quin equip jugues?
1: El Sant Pau Apòstol.
0: I què? Com va? Bé o no? Heu començat ja la temporada, la Lliga?
1: Sí, però no anem molt bé.
0: No,
5: bueno.
0: Quants partits heu jugat? Pocs, no?
1: Dos.
0: Dos. I què, els heu perdut tots?
1: Bueno, el primer 6-0.
3: Bueno, era el primer.
0: Mira, com ahir el Madrid amb les noies de futbol, 7-0, eh?
4: Mira, dedica't al tema dels diables, que potser té una mica més de sortida.
0: O l'ESO, Marc.
5: Bueno, ja és això, un petardo.
0: Marc, company, que vagi molt bé i molta sort amb el futbol, amb els diables i amb l'ESO, d'acord?
1: Moltes gràcies.
0: Apa!
5: Adéu,
0: adéu. Adéu, adéu.
5: L'hem matxacat, no?
3: Sí. 15 anys, eh, nois?
0: Pobre. És que, clar, què feies tu, 15 anys?
4: No, res.
3: Diables, futbol, noi?
4: És que ni l'ESO. No,
0: jo era un desastre amb tot. 628 414 029. Ens envieu missatges de què esteu fent aquest cap de setmana amb motiu d'aquestes pluges torrencials.
3: On us va pillar?
0: On us va enganxar, què esteu fent i tot plegat. 628 414 029.
3: Ui.
4: Està plovent?
0: Ja plou.
6: Temporada de fin de semana en Miramar i la Geltrú. Es que se agarra nada de nada, pero no veas la que está cayendo ahora. Tanta alarma y aquí ay, no suena ninguna alarma. Y está cayendo fuerte, fuerte.
5: Que bé, eh? Un dilluns al matí amb aquesta pluja, ara ve de gust.
0: Sí.
5: Ara, eh?
0: Ara, en aquests moments, a Vilanova i la Geltrú, no sé quan ha enviat el missatge, per tant, jo entenc que ara, això, no?
3: Fa 10 minuts.
0: 10 minuts.
4: I fixa't aquesta crítica permanent a l'alarma, eh?
3: Si ara no sona.
4: Lo de l'alarma no ens ha acabat
5: de... Si sona, perquè sona. Si no, perquè
4: sona, perquè no sona.
0: Que genera controvèrsia i crec que ho en generarà.
5: S'ha d'ajustar, això.
0: Ho hem d'anar ajustant, no és fàcil, eh? Però entenc que no és fàcil enviar-la, si no l'envio aquí, no...
3: Hi hauria d'haver un protocol i decidir-ho abans de començar a fer-la servir, no? Fer una reunió abans.
5: A lo loco.
0: Jo, segurament, potser anar per aquí, això. Què més, Naset?
7: Bon dia, sóc la Lídia. I jo, quan va sonar l'alerta, estava a Sant Joan les Fonts perquè era la fira de la bruixeria.
5: Mira.
7: Que em van convidar una senyora, la senyora Maria, que és maquíssima. I al final van tindre que plegar al migdia després de dinar i marxar corrents cap a Caldes de Malavella. Així que... perquè la van anul·lar.
0: Sí, clar.
7: A veure si estic desitjant que arribi l'any que ve, a veure, per tornar. I que no plogui. Vinga, adéu.
5: Quina afició a la bruixeria, però, no?
0: Home, n'hi ha,
3: és molt interessant.
5: Està molt bé, està molt bé.
3: Sí.
4: Clar, però si tu ets bruixa no hauries de saber que plora.
5: Bueno, t'ha d'agradar, no, una mica?
3: I meteoròleg.
0: Però, Oriol, que tu vas anar a comprar un moble.
4: Ah, no, jo vaig a gilipolles absolut.
0: Però les bruixes no veuen el futur.
5: Ah, bueno, no ho sé.
3: Bueno, amb aquella bola, a vegades, fan encanteris. Bueno, això és evident.
0: No, clar, fan encanteris.
5: Pues que elles no es mullin.
0: Ja.
4: Bueno. Com si un oient ara ens diu que anava a una fira de divinos, no? I que ens va enganxar tots, que no ens ho esperàvem.
0: Algú deu haver-hi.
3: Desconfies.
4: No sé.
8: Bon dia, Flashback. Nosaltres dissabte estàvem celebrant el casament de ma mare.
0: Ui.
8: I per sort, quan va començar a ploure fort, ja estàvem dins del restaurant. I tot i així, la pluja no va aconseguir aturar-nos. Un petó.
5: Ben fet.
0: Clar, bé, que fàcil cases aquest dia.
9: La boda val igual.
5: Hòstia, bueno, clar.
3: Bueno, el vestit arrossegant-lo per allà.
5: Ai, no, un xubasquero, eh?
0: Puc que la gent no pot venir al casament,
3: per favor. La gent balletja amb xubasquero.
5: Oh, sí. Incòmode, els peus molls.
3: Uf,
0: Terrible, terrible, això,
4: Les fotos amb gotetes.
5: Sí.
4: El fotògraf.
0: Aquell convit que tenies preparat a fora. Amb aquell pernilet.
5: Les llumetes, les pomes aquelles que es pengen, també.
0: Encara es posen els palets o no?
5: Sí, no?
0: Amb el nom. com hem de ser iniciats. Sí,
5: ara fa molt que no hi vaig, però...
4: I el fotocall.
0: Ui.
3: Uf, és el pitjor moment, eh?
4: Amb una sèrie de complements.
0: Allò tan ridícul, no, no. Aquelles ulleres, sí, aquella perruca...
4: Aquelles... Amb fotos polaroid.
5: Sí, anava a dir infantanes d'aquelles. Vale. Sort que va ploure.
0: Ho hem d'anar canviant, no, això?
4: No, no, és que la tempesta... És que...
0: Això s'ho ha carregat.
4: L'has d'agrair.
5: De res.
0: Que s'ho carregui.
2: Bon dia, Flashback. Doncs aquestes pluges torrencials aquí a casa l'hem passat passant el primer virus d'escola infantil.
0: Hombre, que bé!
2: Tots tres a casa, tancats, amb un Covid espectacular. Pues res, que tingueu un bon dia.
0: Gràcies, va, sort que us va enganxar a casa i
4: sí.
0: No...
4: Sí, ha dicho Covid, ¿verdad?
0: Sí.
4: És es que el Covid está volviendo bastante.
5: Bueno, avui comencen les vacunacions, Fernando.
4: Por eso, yo todavía las tengo del 2019. Las...
5: Bueno, hem de mirar l'etiqueta si estan caducades.
4: Exacto. Bueno, pero en principio no te va a dar... No
5: consumo
4: te va,
5: preferente.
4: No te va a hacer nada igual que el 2019, tampoco. Ni bueno ni malo. No
0: Venta efectivitat.
4: Molt bé. Claro.
9: Bon dia, Flashback. Estic amb l'oient que acaba d'escriure, de que sí. Acaba de fer una nota de veu. Ha caigut una aquest matí impressionant i no ha sonat cap alarma i estem tots parats a la carretera per les pluges. Que algú m'expliqui per què avui no han ficat una alarma, sisplau, al litoral.
5: No ho sabem.
0: Bona pregunta.
3: No ho sabem. Que algú l'expliqui. Nosaltres no serem.
4: El tio de l'alarma deu estar dormint.
3: Quan es desperti...
4: Jo m'imagino un senyor... Amb un portàtil que deu tenir un enviar a tots.
0: Amb un password.
4: Enviar a tots, perquè sí. És en català el programari.
3: Esperem-ho.
4: A la Generalitat.
0: Esperem-ho.
4: I clar, si l'enganxes que estàs rentant-se les dents, doncs què?
0: No l'envia.
4: No l'envia. Ja. Com deu anar això? Hi ha una gent que no s'està identificant, que són els que diuen, va, l'enviem o no l'enviem?
0: Deu ser Protecció Civil, no?
5: Sí, però, és Protecció Civil.
4: Però acaba sent un Jordi i un Josep que estan allà.
5: Sí, segurament. I quin moment d'atenció, aquella gota que et va baixar la sua... L'envio o no l'envio? L'envio?
0: O que l'envies per error. Jo me'n recordo, als Estats Units, tenen una cosa similar, que van enviar, diria que era Hawaii, ho dic de memòria, una alerta per fer una prova i em posar un text, rotllo, ens estan atacant amb míssils.
5: Oh, molt bé!
3: Fotin la llista de compra, però això no, per favor.
0: I va ser una prova que volíem fer per si algun país estranger els atacava i en lloc de fer-ho en petit comitè uns quants mòbils, els van enviar tots.
4: Això ho fas a Rússia i el planeta se'n va...
5: El saxi.
3: Fa susto, eh?
0: Me'n recordo que la cosa va anar... Més o menys va anar així. Què més, Naixet?
10: Hola, Flashback, bon dia, sóc la Irene. A mi la pluja em va enxampar que estava al concurs de castells de Tarragona amb la Jo de Barcelona.
0: Sí.
10: I al final, amb la caquella, jo em vaig quedar allà a dormir.
0: Sí.
10: Ja que vaig veure també el que aquella és una Adrià de Besòs, que sóc d'allà i... Clar. Estava el tot inundat i no hi havia forma de que tornés.
0: Clar.
10: Tampoc. I ja el dia següent sí. Va ser una història, tornar amb tota la Renfe cancel·lada i tot. I bueno, al final això vaig poder tornar.
0: Molt bé,
3: d'acord.
5: Déu-n'hi-do. Sí,
0: terrible, terrible.
5: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, per cert, a veure ara com van els trens, no sé avui què tal.
5: Fantàstic, la Renfe va com
0: sí,
5: una seda.
0: Com cada dia, no, Marc?
5: Es veu que hi ha afectacions a gairebé totes les línies
0: imagina't.
5: Que puguin haver-hi, doncs totes estan malament.
4: Per tant, exacte, normalitat. Tot
0: per tant, normalitat.
5: Ferrocarrils, pel que sigui, sí que sembla que funciona
0: curiós,
5: més o menys tot bé.
0: Un també i l'altre no, eh?
5: Sí. Sí.
0: És curiós, això.
5: Nice. Bueno, ja sabeu.
11: Andorra. 96.0. Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
12: Del 9 a l'11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
11: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
12: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra. Emissores oficials.
13: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
14: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
15: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
16: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
15: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
17: Ràdio Flashback Andorra.
18: Només el millor.
17: Ràdio Flashback. A la llista de Flashback. Embotega la vida
0: sencera. El nou èxit de Sutherland ja sona a Flashback, l'última. Karol G i Bruno Mars entren a la llista. Still. Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Conexión Psíquica.
17: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
19: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
20: El matí i la mare que el va parir.
21: Yo he rechazado muchas mujeres. Soy un enamorado del amor. Yo, por ejemplo, no me fijo en el físico al 100%, ¿sabes? Me fijo muchísimo en su personalidad, en su capacidad inteligencial.
17: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: Ed Sheeran, la cançó que es diu Azizam. Anem a parlar amb en Pol. Hola, Pol, bon dia.
1: Hola.
0: Què
1: Hola,
0: passa, Pol? Bon Pol? Com bon estàs? Mira, et truquem de la ràdio, del matí, la mare que el va parir, Pol. Per què? Doncs perquè teniu un missatge molt important per donar-te. Et truquem de part de tota la teva família, que et feliciten pels 7 anys que vas fer dissabte 3 d'octubre.
2: Ole, ole, que bé.
0: Que guai, no? Aquest dissabte vas fer 3 anys, Pol. Et desitgen un aniversari, que tot vagi molt bé, que suposo que sí, que continuïs sempre amb aquesta espontaneïtat, imaginació i alegria que tens, que és el que pertoca per tenir 7 anys, eh?
2: Molt bé,
0: aprofita-ho, Pol, aprofita-ho. Què, vas cap a col·le ara o què?
1: Sí, ara vaig a col·le.
0: Molt bé. A quina hora entres? A les 9?
3: Sí,
1: no.
3: Bueno, a les 8:30, que anem acollida.
0: D'acord, d'acord. Que la mare ha d'anar a treballar.
2: La mare ho té clar.
0: La mare té feina.
3: Mitjoret abans és important, eh?
0: Sí,
2: sí, sí. És divertida, l'acollida.
4: Sí. D'acord. Divertida. Ho cobrem a part, això, eh?
2: Bueno, clar.
3: Sí, sí, sí, ja ho sabem, ja, que cobrem tota
0: sí.
3: part, sí.
0: Ui, has tret un tema aquí, Oriol.
5: Pues ja no,
3: esclar, sí, que... sí, millor no toquem els temes escolars.
4: No, no hi ha cap problema, fem tutoria, si vols, eh?
3: No. Mira, estàs parlant amb una directora d'un col·le, ara, eh?
2: Ui, ui, ui.
0: Oye, de directora, directora, eh?
4: Com es diu el nen? Perdona, que no el tinc a la vista. Hola, Pol. Hola, Pol. Què tal, maco? Entra cap a dins, va.
2: Tira.
4: Vinga, va.
2: A més, avui no es podrà sortir el pati segur, que tot està...
4: Ai, és veritat, Marc. Oh,
2: tot és un desastre.
4: Vaig agafar-me la
0: pata. Aquella classe, eh? Aquella classe, tots allà...
2: Aquells jocs de taula que falten daus, fitxes, cartes...
6: Sí, totes a mitges.
4: Perquè no recullen, al final de classe no recullen.
0: Escolta, ets la Gemma, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Gemma, una abraçada molt forta i que vagi molt bé, eh?
3: Igualment per vosaltres i gràcies per la trucada.
0: Adéu,
4: Pol. Vigila els polls i les llèmenes.
2: Què dius, ara?
4: Oscar, hi ha una passa de polls.
0: Jo crec que sempre, ja no és que hi hagi una passa, és que
2: sempre
0: n'hi
2: ha.
0: Anem a parlar amb en Salva, que el tenim al telèfon. Hola, Salva.
7: Bon dia.
0: Què tal, Salva?
6: Què tal, Salva?
2: Estàs flotant?
7: Gairebé, eh? Quin cap de setmana, que hem passat al Maresme.
0: I tu què? Què tal, el cap de setmana? Com ha anat?
7: Doncs mira, bastant malament, perquè nosaltres, com que ja estem amb això del bàsquet federat, estàvem a Vic jugant un partit de bàsquet.
0: Molt bé, nen, molt bé.
7: I van començar a sonar totes les alarmes, per favor, tothom que torni a casa, etc etc, no? Llavors...
2: I s'acaba el partit aquí o no? Veu acabar el partit o tothom i l'àrbitre? Doncs vinga, cap a casa, recull.
7: No, no, el partit va ser al migdia. Llavors vam dir, home, ja que anem a Vic, per nosaltres és el més lluny d'un pixapins, doncs ens quedem a menjar en un lloc d'aquests, saps? El clàssic lloc de batalla que, naturalment, aquests llocs no et deixen pagar amb targeta. Tu saps que un lloc és bo?
6: Sí.
7: Saps? Tu saps que un lloc de brasa i d'aquests que et porten embotit tot allà i menys el que vulguis, tu saps que és bo si has de pagar amb efectiu.
2: Efectiu.
6: Que no et portes.
8: I si hi ha cotxes de Mossos a la porta.
7: Exacte, això també, no?
8: El tòpic és aquest.
7: I total, nosaltres doncs, vam estar allà, vam rebre les alarmes, després de dinar vam tornar, no? I vam patir una mica a casa, però poca cosa, eh? Un foradot al sostre.
2: Un què?
0: Jo estic també en tema bàsquet federat, tu.
7: Sí.
0: I a mi pitjor, també a migdia, i van començar a caure gotes a la pista, per tant has de...
2: Bueno, és waterpolo, llavors. Sí.
0: Has d'anul·lar, perquè allò seria una pista de patinatge.
2: Està bé.
6: Tot relliscant.
0: I no vam poder acabar, hem d'anar a tornar un dia d'aquests a acabar el partit.
7: Ostres, no estaria jugant a un pavelló de Mataró, que és on t'acostuma a caure goteres?
0: No, era Mataró, era un altre lloc.
8: Però tu, Salva, dius que tenies goteres a dins de casa.
7: Sí. Se'n va taponar una part d'una terrassa i d'això, sí.
8: I va començar a caure aigua, molt bé.
7: I una mica d'aigua també al pàrquing. No passa res, no passa res.
2: Que bé.
7: Tot el problema... Però per mi el gran problema va ser un altre.
2: Quin? A veure, quin?
7: A la nit... O sigui, no sé vosaltres, però tothom... Tots ara tenim un ventilador de sostre amb llum incorporat. Per saps? El clàssic d'Amazon.
2: Sí.
7: Vale. Doncs què passa? Jo no sé com és a les altres cases, però a casa meva... Quan se'n va la llum i torna, o sigui, és un d'aquells dispositius que s'engega automàticament.
2: Sí, clar.
7: I el dissabte a la nit, doncs, se'n va anar la llum 3 o 4 vegades, i cada 3 o 4 vegades s'engegava la llum, el ventilador i tota la vegada, vale? Llavors, doncs, no ens deixava dormir.
2: Com una discoteca.
7: Sí. Com una discoteca, correcte. Però el que sí que tinc una queixa és amb el S-alert aquest, l'alerta aquesta que hem anat rebent.
2: La posem.
0: A veure, va.
7: Sí, a veure, jo no sóc negacionista, d'aquests que no volen invasió de la seva intimitat, però després li han donat l'okay a tot això d'Instagram, de TikTok, les teles LG, no sé si sabeu que us espien també,
2: també?
7: Però...
6: Tothom.
7: Sí, sí, però que el govern t'avisi que hi haurà una tempesta, això et molesta, eh, noi? Bueno, jo no sóc així, però això de que soni una bomba atòmica, t'espantes, apretes el mòbil ràpidament i se'n va el missatge, aquest sistema, aquesta merda de dona sortida.
2: És veritat, eh?
0: A més, a mi me l'envia dues vegades.
5: Ja, a mi també, però una cosa, nois, que si, quan us arriba, si voleu simplement que no soni més, li doneu el botó del volum.
2: Però t'espantes.
5: I ja està, es silencia i el podeu llegir. Ah, és que la gent no
7: entenc... tens temps de pensar on està el volum.
5: Sí, clar que tens temps. Quan us acostumeu, en comptes de donar-li el botó de bloqueig, el del volum, i ja està. És que veig molta queixa de tothom.
0: Jo em perdo aquí.
7: Ara hem de canviar els nostres costums.
8: I ara, còmodament, pel telèfon és molt fàcil, però en aquell moment has d'agafar el telèfon i tirar-lo.
5: No.
7: Però escolta una cosa. A l'avís, a 6:45 del matí...
0: Aquest no feia falta, eh?
7: Que va despertar tot el Maresme. I una cosa, no era per fer res, era per dir que es mantenien les restriccions. Perdoni, Salvador Illa, però quan me'n vaig anar a dormir em va dir que les restriccions eren fins les 2 de la, del migdia. Per què m'has d'avisar a les 7 del matí una altra vegada?
0: Perquè
2: ha canviat la situació. No va canviar, president.
5: Això no.
2: Va canviar la situació.
7: No va canviar. Era com un recordatori. Jo crec que volia que miréssim si havia sortit a córrer amb l'estrada.
5: Controlar-lo.
2: Quan dic que va canviar la situació, em refereixo a que en aquell moment ja no estaves dormint. Per tant, la situació
7: va canviar totalment.
2: La teva situació havia canviat. Déu-n'hi-do.
7: Això 100% segur. Així que, bueno, ha estat un cap de setmana entretingut. Sí, ara sí que ja no... Una de les meves filles va dir, ja no hi ha sequera, no? I dic, no, això ja fa...
2: Això ja s'ha acabat.
5: S'ha passat de moda.
7: Ara tenim un altre problema.
0: Hem passat a un altre extrem, ara.
2: Ja s'ha acabat. I ara no plou?
7: Està plovent ara mateix, sí.
0: Vale.
2: Molt bé, Salva.
7: Tota la setmana plourà.
0: Salva, bravo. Moltes gràcies.
7: A vosaltres.
2: Adéu,
7: adéu.
2: Adéu.
0: Molt bé, nosaltres continuem. Ara anem a públic. Compreu tot el que us diem.
2: Sobretot.
0: Tot el que anunciem, perquè bàsicament vivim d'això.
2: Bueno, sí. Tot és molt útil, eh? Ja
0: tot és molt útil i pràctic.
5: A veure què surt ara.
0: I després tornem a Més Històries al Matí. I la mare que el va parir.
9: Andorra. 96.0. Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
10: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
9: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
11: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
12: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
11: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
13: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
14: Flashback.
15: Ràdio Flashback.
16: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns
17: a www.flashandorra.com.
16: Flashback. This is my
14: station. Freqüència d'èxits.
16: Andorra, 96.0.
11: Escaldes Engordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
16: A la llista de Flashback.
18: El debut de Brou a Flashback entra a la llista de colors. Sian Spiro té nou èxit i ja sona a Flashback. Great Expectations. hem estrenat la nova de Sombar, My Body is in Ready. El nou èxit d'Olivia Rodrigo entra a la llista, Stupid Song.
16: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
15: 96.0.
16: Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Flashback.
19: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant d'habitatge. El Comú d'Escaldes Engordany nega haver donat el vistiplau al projecte de llei per fomentar la construcció d'habitatge assequible promogut pel govern. La corporació considera que el text està poc treballat, assegura que no està consensuat amb els comuns i sosté que tampoc s'ha analitzat adequadament l'impacte sobre les parròquies. Parlem de la CAS, que continua revisant les cotitzacions dels treballadors per compte propi, especialment els que durant els darrers anys haurien abonat imports inferiors als que els correspon. La CAS encara té pendents de revisar prop de 3.000 autònoms, un procés que podria representar uns ingressos addicionals de 1,2 milions d'euros. La parapública haurà de completar els procediments durant el que queda d'aquest any i al llarg del 2027, ja que a partir del següent any, del 2028, les quantitats pendents prescriuen i ja no es podrien reclamar. A la Massana, els opositors al projecte del mirador panoràmic de l'Alt de la Capa a Arinsal s'estan organitzant per impulsar noves accions amb l'objectiu d'intentar aturar-lo. Dins del grup hi conviuen dues posicions. Una rebutja qualsevol instal·lació d'aquest tipus a la muntanya, mentre que l'altra assumeix que el projecte es pot acabar fent, però defensa buscar un emplaçament alternatiu. Aquest segon sector considera que cal trobar un millor encaix per reduir l'impacte que el seu paret tindria l'equipament a la zona de la capa. A Escaldes-Engordany, Caldea, encara la fase final de les obres del nou hotel, amb la previsió d'obrir-lo durant la segona quinzena del mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern 26-27. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha indicat que els treballs avancen, de moment, d'acord amb el calendari establert. Unes declaracions que va fer durant la quarta edició del Dia de l'Escaldenc, que va permetre als residents d'Escaldes Engordany d'accedir gratuïtament al centre termolúdic. Enguany, la iniciativa va registrar 1.140 reserves. I a la Massana, la pitabola del Como Pedrosa va finalitzar ahir diumenge amb la sisena edició, després un cap de setmana amb una elevada afluència de públic al nucli antic d'Arinsal, segons va destacar el Comú. El moment de més afluència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb el període més assolellat de les dues jornades.
20: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
21: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
16: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
15: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Seguim al matí, la mare que el va parir, les 8 i 6 minuts. Continuem aquí al programa d'avui, a aquesta casa Flashback. I ara, Marc Casanovas,
1: sí, noi,
0: toca explicar el teu cuento.
1: I quin tema és el tema del cap de setmana?
0: Quin pot ser?
1: Quin pot ser? Quin pot ser? Quin pot ser?
2: La pluja. La vivienda.
1: La vivienda t'ha anat bé, punyetero, per parlar d'altres coses que no fos la Begoña,
0: i Ceuta. Ceuta també.
2: La vivienda de Ceuta és el mismo problema que
3: tenia. Se'ns acumula tot, eh?
0: Ben igual. Bueno, i eleccions, no, avui? Presidente?
2: No.
0: No convocarà eleccions,
2: avui? És una de les possibilitats, però no hemos dicho que vayamos a convocar.
0: Però jo crec que fa pinta que sí, eh?
2: Bueno, veo que tienes información privilegiada, no, quizá de la ultraderecha o de...
1: El fango.
2: ¿Estás en contacto con el fango? Bueno, veremos. Ahora...
1: Total, que aquest cap de setmana, doncs això, ha plogut, no sé si us ho veu,
2: sí.
1: I explicarem el conte de la goteta que inundava l'escaleta. Hi havia una vegada una goteta que inundava l'escaleta. Aquesta goteta que inundava l'escaleta va anar per a un lloc que es deia Catalunya. I es va sorprendre perquè les gotetes i Catalunya tenien moltes coses en comú. Per exemple, els preus dels lloguers, que com ella també estaven pels núvols.
4: Mira!
1: Això sí, últimament la goteta estava preocupada, perquè la gent li deia que plovia malament. O es passava a tres pobles i ho inundava tot, o es passava tres anys sense ploure i ni deien sequera.
4: És veritat.
1: Què és una sequera, nens i nenes? Sabeu quan aneu a dormir al llit dels papes? Doncs allò ho provoca.
0: No que us fiqui més.
1: Les gotetes estaven malaltones. Es veu que dalt dels núvols hi havia una passa que es deia canvi climàtic. La goteta va anar al metge per curar-se, però no li van donar hora fins a l'abril. L'abril del 2047. Perquè, curiosament, tant als núvols com a Catalunya, el sistema sanitari feia aigües per totes bandes. En aquesta ocasió, la goteta que inundava l'escaleta l'havien inundat destinat a un... a ploure un lloc molt estrany que es deia Terres de l'Ebre. Ho va preguntar a l'administració del 3CAT i al govern i deia, perdoneu, les Terres de l'Ebre? Vols dir Barcelona? No, Terres de l'Ebre. Barcelona? Terres de l'Ebre. Ah, sí, Barcelona. Sembla que a les Terres de l'Ebre no importava gaire i plovia sobre mullat. I la goteta va decidir anar a ploure a Barcelona.
0: Home, ara sí. Allò que em toca, Marc.
4: Ara sí que volem més alert.
0: Això i cada què és.
3: Exacte.
1: Allà la goteta va conèixer l'Les Alert, que tal i com anava, i es veia que era un d'aquells nens simpàtics de l'informe PISA. Finalment, després de ploure, la goteta es va acabar evaporant i va tornar als núvols amb la resta de gotetes. És un viatge que pot trigar entre 300 i 3.000 anys.
4: Bon dia.
1: Els meteoròlegs en diuen el cicle de la pluja, a Catalunya en diuen agafar l'R4 de Rodalies un dilluns qualsevol. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, plogui, neve i faci sol, quin país ens ha quedat.
0: Sí, senyor! Molt bé, Marc. És que m'agrada molt aquesta música. M'agrada molt.
1: Sí.
5: Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs, hores de l'est que en trànsit tens a la carretera general o avinguda Salouen amb vos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.
8: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles

0: La fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Flashback Andorra. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
2: Ràdio Flashback.
1: Andorra.
0: 96.0.
3: Ràdio Flashback.

0: 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
2: Creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Sardenya i al Ripollès.
3: Molt bé, veig que has anat a una de les illes paradisíaques, com és la Sardenya.
4: Parla català, escolta.
2: La Cerdanya, perdoneu.
1: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Aquest és Yoga Man of Beginning. Un quart en punt clavat de nou. Arriba el moment de jugar al joc de les paraules.
1: El joc de les paraules és...
0: Gràcies a l'Aquàrium, L'Aquàrium, que ens presenta el joc de les paraules. Si guanya, per cert, hi ha unes entrades.
2: Exacte, si encertem dues paraules, tenim la samarreta del programa, i si n'encertem tres, les entrades per l'Aquàrium.
3: Poca broma, eh?
0: Som-hi?
3: Sí, som-hi.
4: El matí i la mare que el va parir arriba.
5: Senyores i senyors.
4: El joc de les paraules.
5: El joc de les paraules.
0: Molt bé, teniu nosaltres a l'Albert. Hola, Albert.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Albert.
3: Bon dia, Albert.
0: On ets, Albert? On per t'estàs ara?
6: Bueno, estic a Segur de Calafell, per dir alguna cosa, bon dia, eh?
3: Sí, perquè plou, bueno, no?
0: Sí, sí, sí.
6: I tant. Porta molta estona.
3: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, jugues contra l'Oriol, Albert. Mm. Val? Per tant, Oriol...
7: Bueno, estupendo, no, has posat el videojoc a nivell difícil perquè sóc el que tinc menys percentatge d'encert.
3: Va, anirà bé avui, va. Vés-te'n, vés-te'n.
0: Oriol, adéu. Adéu, Oriol.
2: Oriol marxa.
0: Tanca la porta, eh?
3: No escoltis.
0: Vale. Tancada.
3: Molt bé.
0: Molt bé. Estàs preparat, Albert?
6: I tant.
0: Doncs vinga, et dic unes paraules i tu em dius la primera que et ve al cap, d'acord?
6: Molt bé.
0: La primera és veterinari.
6: Metge.
3: Metge.
2: Metge.
0: Vidre.
2: Ui, l'estiu.
6: Ampolla.
3: Ampolla.
0: Molt bé, espera, anem apuntant.
3: Sí, sí.
0: Valent.
3: Té un ajudant, eh? Valent.
0: Valent.
6: Heroic.
0: Heroic. Hòstia, molt bé, Bert. Pastanaga.
6: Hortalitza.
3: Hortalitza.
0: Hortalitza.
2: Bueno, està molt bé, aquesta.
3: Sí.
0: A veure, sí, bueno, és l'Oriol, eh? Veurem. Verdura. A veure, clar, verdura, clar.
3: Ara què?
6: Enciam.
3: Enciam.
0: Molt bé, ja tenim les 5 paraules, eh?
3: Ara entra l'Oriol a l'estudi.
0: Oriol!
3: I veurem a veure quantes en fa.
0: Endavant.
3: Vinga, Oriol. A veure, és un nivell que és una mica com el dia, d'acord?
6: Sí.
7: Jo no sentia res...
6: Complicadillo.
2: Complicadillo. A veure si trobem la samarreta.
7: Us deia que fèieu el gest del zero amb els dits.
3: No. Això ja s'explica.
2: No.
0: No, Oriol, estàs preparat o no?
7: Sí, sí, jo sí.
0: L'Oriol ja està aquí. Comencem a dir
3: Vinga, Albert.
0: Les paraules.
7: Va, que farem un rosco, va.
6: A veure...
2: És que li fa gràcia, sí, riu per no plorar. Sí,
0: riu perquè sap que m'és igual.
7: Ha anat en plan destroyer.
0: Oriol,
7: va.
0: Oriol.
3: No era fàcil.
0: Primera.
2: Bueno.
0: Veterinari.
7: És que, Albert, aquesta és clara, eh?
3: No, hòstia, no, no ho és.
0: Jo crec que no.
7: Hòstia, doncs, vacuna.
0: No!
3: Bueno.
7: Ah, què ha dit, Albert?
0: Metge.
7: Metge.
3: Clar, clar. Però animal...
6: Tenia una mica clara.
3: Ja, igual era animal, eh?
0: Aquesta era potser la millor.
3: Aquesta és la bona.
6: Sí.
3: Molt bé.
0: Va. No, la que ve...
2: Era.
3: Vinga.
0: Sí, vidre.
3: Vidre.
0: Sí. Aquesta, Oriol, aquesta l'hauríem de trobar.
2: Jo crec que no és el primer que pensa, sinó potser més aviat el segon o el tercer.
0: Sí, o el quart. Sí.
3: Per tant, no és finestra.
2: No. Com ha de ser finestra, Oriol?
7: No. Transparent.
0: No! Ampolla.
3: Ampolla. Jo em pensava que era metge.
2: Animal.
0: Bueno, prepara't la cabeça.
3: Vale, va.
0: Valent.
3: Bueno, ja...
0: Jo crec que aquesta ja...
2: Bueno, és molt pensada, bueno, molt, sí. Molt treballada, trobo.
3: Té raó, eh, però...
2: Sí.
0: Té raó.
3: Sí.
0: Però potser no és el primer que et ve al cap.
3: No, perquè és elaborada.
7: Batman.
0: Sí.
2: Hem dit elaborada.
3: No és aquesta.
0: No, Oriol, no. És heroic.
3: Heroic.
7: Quasi, bueno...
3: A veure,
0: Oriol,
3: ara...
0: Hòstia,
7: Albert, no ets Einstein de cognom.
3: Hem fallat 3 de 5, de moment.
0: A veure, va. Bueno,
3: necessitem dues per guanyar la samarreta, les dues que queden.
0: Vinga, va.
7: Va, molt que et sentiu, però l'Albert s'està jugant aquí.
3: Clar, per això, va.
0: Oriol.
3: Aquesta sí.
0: Jo crec que no. Pastanaga. Jo sé què dirà. O potser no sé què. Pastanaga.
7: Taronja.
3: Hòstia.
0: Ho sabia, jo havia dit taronja. No,
3: però està malament, eh?
2: No. La celebració està... Ha encertat l'Albert.
0: Jo hagués dit taronja. Per tant, aquí ho ja en tindríem una.
7: Què ha dit?
0: a hortalissa.
3: Hortalissa.
0: Bueno,
3: ja juguem per bueno, l'Osco. Sí,
7: per l'honor.
0: Que crec que tampoc.
2: No, tampoc.
0: Verdura. Jo crec que dirà una altra cosa.
2: És que no. Sí, és que... Jo la tatxo
0: ja. Tatxo-la ja. Jo crec que dirà una altra cosa.
2: És que tampoc acaba de...
0: No. Oriol, verdura, què et ve al cap? Quan diem verdura, què et ve al cap?
7: Què et ve al cap?
2: Sí.
3: Ah. És que és igual, Ori.
7: És igual.
0: Digues qualsevol cosa.
7: Doncs pastanaga.
2: Quasi.
3: Pues res, 0 de 5.
0: Enciam.
7: Enciam.
3: Recordem que l'Oriol és el segon rosco seguit que fa. I el joc de les paraules.
2: Molt bona temporada.
3: Molt bé. Molt bé, Albert, també.
0: Sí, no era fàcil,
2: eh? Ho heu fet fatal, molt
0: jo,
2: bé.
0: Jo, quan ha començat veterinari i metge, dic...
3: No anem bé.
0: Hòstia, no anem bé. No anem
3: què se'l no canvia les alertes, tu, Albert? Com va? Déu-n'hi-do.
0: Escolta'm, Albert, una abraçada molt forta. Em sap molt de greu, eh?
6: Moltes gràcies. Vinga, bona tarda.
0: Que vagi
3: bé.
0: Adéu. Adéu, adéu. No, no era fàcil.
7: No, la Mer ho ha fet malament i jo ho he fet pitjor. I la combinació és aquest rosco.
0: Sí, clar.
2: Què esperaves?
0: Mira, és que és vidre, ampolla... Mira, aquest encara.
3: Aquest encara.
2: Sí.
0: Valent, heroic, no.
3: Però és que valent
2: heroi,
3: és difícil,
2: heroi, en tot cas, però sí. Heroic...
0: Heroic, clar.
7: Heroi no me l'haguessis donat per bona.
3: No.
0: Pastanaga, hortalissa, no. Jo bueno. Que has dit taronja, pensava que tenies taronja.
2: Conill.
0: I verdura, no, conill, també. També.
7: Jo segueixo pensant
0: també,
7: que amb el rosco hauríem de fer alguna cosa.
2: Una penyora. Una penyora. Que te l'emportes totes tu, Oriol.
7: Alguna cosa hauríem de fer.
2: Pel
0: perdedor.
7: Sí,
0: pel perdedor.
7: Que el locutor li compri un croissant a l'oient, alguna cosa.
0: Si no, n'enganxes cap.
7: Si fas un rosco.
0: D'acord. Gràcies a tots pel joc de les paraules. M'encanta, eh? M'encanta el joc de les paraules.
3: M'agrada
0: molt.
8: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.

0: La més nova de James Blunt es diu Taste Like Summer. Estiu que ja, evidentment, estem deixant enrere. Anem al telèfon perquè hem de parlar amb l'Eric, el tenim aquí. Hola, Eric.
1: Hola, bon dia.
0: Què passa, Eric? Com estàs?
2: Hola.
0: Eric, et truquem de part de l'Òria. Oh, m'encanta aquest nom. Òria, m'agrada molt.
2: Sí, és igual,
0: la,
2: eh?
0: La teva cosina i tota la família et feliciten pels 40 anys que vas fer el 3 d'octubre, Eric.
1: Dissabte 4.
0: Ah, 4, perdó. Esperen que gaudeixis molt del teu dia i que no et pesin els 40. Volen que sàpigues que sou els millors padrins per la Naya.
1: Moltes gràcies. Són els millors.
0: De res, home. De res, que guai. Doncs una abraçada molt forta.
1: Moltes Eric. Gràcies a vosaltres i som pel programa. Sols millors.
0: Gràcies, que vagi bé. Adéu, Eric.
1: Vinga, gràcies, adeu. Bon dia.
2: Adéu.
0: Per cert, si voleu trucar des despertador, les podeu encarregar a través de flashback.cat.
2: A la pàgina web.
0: Hi ha una aplicació, aneu allà, trieu
2: el dia. Com un calendari moníssim.
3: Com reservar una cosa normal i corrent, doncs una trucada.
0: Com reservar una al metge, però abans.
3: Sí,
2: exacte.
0: No triguem tant.
3: Una mica abans.
0: No triguem tant com al metge. Nosaltres ara tornarem amb moltes més coses. El Mati, la mare que el va parir. Ara tenim també, bueno, compareixença, sembla, de Pedro Sánchez.
3: Ai, que es lia.
4: No hagamos spoilers.
0: Estoy
4: hablando con mi mujer, de la que estoy profundamente enamorada.
3: Sí, ya lo sabemos, ¿Qué
4: hago exactamente?
0: Después nos explicas.
4: Después.
0: Gracias.
4: A las 9.
0: Señor presidente.
4: Espérate.
0: Gracias. Sí,
4: claro. A ti te Andorra. 96.0.
5: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
6: El Futbol Club Andorra va sumar un punt ahir al camp del Sabadell després d'empatar 0-0 a la nova Creu Alta. El conjunt de Carles Manso va resistir davant d'un rival que va anar guanyant protagonisme i que va estar a punt de marcar durant el temps afegit. El partit es va disputar un dia més tard, ahir diumenge, un dia més tard del previst, per les fortes pluges de dissabte que van afectar especialment el litoral català durant el cap de setmana. I la selecció andorrana de futbol va perdre 1-0 en la visita a Malta i arriba a l'última jornada de la Nations League com a última classificada del grup amb un punt. La selecció de Koldo Álvarez es jugarà a evitar la darrera posició en el partit contra Gibraltar que s'ha de disputar a Encamp. I el BPC Andorra es va imposar per 19-38 al camp del Acre Bàrbara d'Alacant en la segona jornada del grup B de la divisió d'honor B espanyola. Els tricolors van superar la reacció inicial del conjunt local i van encarrilar la victòria gràcies a una primera meitat especialment efectiva en atac.
5: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
7: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
5: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
8: Flashback. Ràdio Flashback.
9: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns. A www.flashandorra.com.
10: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
9: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Com feu servir la intel·ligència artificial?
3: Ho expliquem, que tu li has posat un nom.
11: Ah, no, clar.
0: Té un nom, la teva IA?
11: Jo li dic Chati.
0: Pots dir-li alguna cosa a la Chati, ara mateix en directe?
11: Hola, Chati, com estàs?
12: Hola, molt bé, gràcies.
3: Demana-li si es pot enamorar de tu.
11: Veus alguna possibilitat que t'enamoris de mi?
12: No.
9: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
5: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
9: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. Flashback.
2: Bon dia, són 8:45. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores. Demanen extremar les precaucions en la mobilitat i no apropar-se a zones inundables. En cas d'emergència, diu el missatge, contacteu amb el 112. Tot plegat, mentre encara hi ha falta de servei a moltes línies de rodalies, que ha fet que molts usuaris hagin hagut d'agafar el cotxe i això provoca dificultats a les carreteres del país amb retencions de fins a 9 quilòmetres, com és el cas de l'AP7. I Pedro Sánchez compareixerà a les 9 del matí amb una possible convocatòria d'eleccions generals anticipades. La decisió ha arribat després que el Congrés dels Diputats hagi tombat els dos decrets d'habitatge proposats pel govern espanyol. Els esports. Nou recital blaugrana en el clàssic de la Lliga F. El Barça ha guanyat per 7-0 al Real Madrid. Mentrestant, empat sense gols pels catalans de la segona divisió. Masculina, el Girona s'ha quedat sense marcar. Montilivi contra el Mallorca i el Sabadell també va empatar 0 contra l'Andorra a la Nova Creu Alta.
8: Especial informatiu.
2: La Generalitat ha posat en marxa 3 noves mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i donar suport a persones que tenen més dificultats per mantenir o comprar una llar. Entre les novetats hi ha un fons d'emergència per evitar desnonaments en casos de vulnerabilitat extrema, una fórmula de compra conjunta amb la Generalitat per a persones de més de 40 anys i l'ampliació dels préstecs d'emancipació per a joves d'entre 18 i 40 anys. D'altra banda, si busqueu informació o heu de fer alguna gestió, al portal web de la Generalitat hi trobareu un espai que agrupa diferents serveis públics i podeu trobar recursos relacionats amb àmbits com l'habitatge, la salut, l'educació, la mobilitat o la cultura, entre d'altres. També hi ha informació sobre tràmits i ajuts de manera que podeu localitzar en un mateix espai els serveis disponibles segons allò que necessiteu i fer les gestions de manera més senzilla.
13: El matí i la mare que el va parir.
14: Cuando el colega entre por aquí, por llamar, bueno, colega no, invasor. Y el que no sepa el significado de la palabra invasor, que la busque en el diccionario de la Real Academia.
15: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: amb Elvis Crespo, la cançó de La Graciosa. I abans d'anar als duels, tenim una actualització del temps amb en Jan, que hi ha canvis importants. Jan.
1: Hola, bon dia. Sí, ara mateix tenim fortes tempestes, sobretot a punts del Vallès Oriental i també al Maresme. De fet, aquí hi ha un avís de grau 6, és a dir, de perill molt alt del Meteocat. Han enviat un alert en aquestes dues comarques per les pluges. I atenció, perquè també ara mateix al Barcelonès està arribant un xàfec força intens, però el que portem aquí com a novetat són que arribaran també noves tempestes des del mar, que són molt intenses ara mateix. Per tant, molta atenció, sobretot a primera línia litoral, entre el Garraf i el Maresme, també punts del prelitoral, ja que en les pròximes hores pot seguir plovent amb molta intensitat. A Granollers ja s'han acumulat prop de 100 litres en menys d'una hora. Per tant, déu-n'hi-do, de fet, hi ha greus inundacions en algun punt de la ciutat. Així que moltíssima atenció a les pròximes hores. Intenteu reduir la mobilitat al màxim possible. Ara mateix hi ha bastant follon, també pel que fa a la mobilitat a bona part de l'àrea metropolitana. Però que sapigueu que això, que seguirà plovent, i en una hora, hora i mitja, doncs ho seguirà fent amb bastanta intensitat.
2: Però no és el de dissabte, no estem en aquesta...
1: No és el de dissabte, però tenim un sistema convectiu de mesura escala, també no és com el de dissabte passat, però déu-n'hi-do, també no estava previst tal com està plovent ara mateix, la veritat.
0: Jan, moltes gràcies. Qualsevol cosa, vens i ens ho expliques, en directe. Gràcies, Jan. Fins ara. Molt bé, anem pels duels, perquè ara arriba la fantàstica secció dels duels, i avui, no sé si ho sabíeu, però Oques Grasses comencen un dels seus quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una gira de comiat, doncs, que comença avui dilluns, dia 5. I per això, els duels avui els fa l'Oriol Dalmau i la Naja Taulet, que parlarem de concerts mítics que han passat per l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: Vinga.
0: I comences tu, Naget.
3: Exacte, he guanyat jo el Pedra, Papel, Tisora.
4: Sí.
3: I començo tirant el grup d'aquesta setmana.
0: Epa.
3: Això sí val.
4: Sí, clar.
2: Oques Grasses.
3: Sí.
2: Sí, vas directament al fuet.
3: Sí.
2: Molt bé, tu mateixa.
3: Vaig amb Oques Grasses.

0: cas, Grasses és l'opció de la Najet.
1: Correcte,
0: sí. A veure la gent que diu Marc.
1: Per Instagram.
2: A veure què diran.
1: Oriol.
3: Sí, senyor. Doncs mira, un grup que va omplir el Palau Sant Jordi l'any 2015 amb 17.000 persones, a aquests senyors. Marc, que tu ves en calma. Tu eres el pez que muerde mi cola. Estopa! Yo soy un pájaro y tú la rama.
1: Estamos a solas. És un bon duel, eh?
2: Sí, molt bon duel.
1: Aquí
0: està, és potent, eh? Sí. Heu començat amb el Sant Cristo Gros, els dos, eh?
1: Ara ja ho hem tirat tot, lo gros.
0: Sí, ara que ve.
3: L'han omplert diverses vegades. El 2015 va ser la primera, el 2024 va ser l'última, sempre fins la bandera, o Cas Grasses de moment. A veure, igual, si plou.
1: Home, Oriol, són quants? Quatre estadis olímpics?
3: Bueno.
0: Des d'avui, avui, dimecres, divendres i dissabte.
2: Recordem que les normes és no atacar l'altre.
0: Fair play, Oriol.
3: Mira que rica sona, estopa.
0: Vale, va, Najet. Et toca tu.
2: No, un moment, estem votant. La gent està votant ara mateix a Instagram, d'acord? Deixem un momentet que la gent es vagi col·locant. Sembla que està agafant un dels dos grups una mica de distància.
1: Ai.
0: M'imagino quin serà, eh?
2: La cosa està allà.
1: Jo no n'estic segura, eh?
0: Tu creus que no? Jo crec que
1: no. No, perquè hi ha dos Catalunyes, aquí.
3: Sí, una mica, són les dues Catalunyes.
1: Sí. També poden coincidir.
0: Jo crec que ens escolten les dues.
1: El papa i la mama, a vegades, no sé.
2: Però el que passa que aquí la preferència està clara entre el papa i la mama, eh?
3: Ah, sí,
0: jo també ho crec.
3: Hi ha distància?
2: Sí, hi ha distància. Diem ja el guanyador.
0: Vinga, va.
2: Doncs el primer duel se l'emporta Estopa. Amb un 68% dels vots, però el 32% d'Oques Grasses.
0: Molt bé, molt bé.
3: Home, són molt estimats, Estopa.
2: Ara és el torn de l'Oriol.
3: Doncs a veure, deixa'm pensar. Com que tinc cert avantatge, me'n vaig al 2017.
0: A veure.
3: El 2017 va passar una cosa històrica a l'Estadi Olímpic. Algo que no repetirà mai més. Això que sona.
4: Y aunque somos diferentes...
3: Operació Triunfo. L'Estadi Olímpic, fins la bandera, 17.000 persones...
0: Aquest és en Bisbal?
3: Això són tots.
0: Tots junts.
3: Tota la gent d'OT 2007 cantant... A tu lado me siento seguro.
1: Hosti, això... Bueno, no, res.
0: Què, Najet?
1: Difícil? No puc dir res, jo.
2: No.
0: Difícil, eh?
1: Però això què és? Bueno, hosti...
3: Bueno, tu potser eres molt jove.
0: Clar, és que jo crec que ell era molt jove.
3: Tornada.
1: A veure, ara. Això després va ser un anunci, oi?
3: Com que l'emprem a
2: segon? No es pot criticar.
1: No, és una pregunta objectiva.
0: Najet, fair play.
1: Val, doncs jo...
0: Què?
1: Tiro una mica d'infantesa, de nostàlgia, i aquell estadi sempre serà recordat per la festa del súper!
0: Home!
2: Bon duel!
1: I hem anat tots, eh? Tots. Albert, tu no? No passa res,
0: no,
1: però tothom.
0: No.
1: Tots menys l'Albert.
0: Tu hi vas anar, Oriol?
3: No.
1: Sí que hi has anat, Oriol.
3: A la festa del súper.
0: Ni de jovenet, que em va cansar
1: de gran. Vale, no s'hi val. O sigui, hi ha anat tothom menys valtros.
3: Però bueno, no em va agafar l'edat, també.
0: Era un impàs.
1: I encara no eres pare, llavors, clar.
2: Exacte.
0: I ara el Súper 3, no sé si els nens...
2: Doncs aquí sí que hi ha duel, eh? La festa
0: a veure, va.
2: Més disputada, deixem una estoneta que la gent es vagi posant al lloc, perquè està la cosa bastant empatada.
1: Clar,
0: és que és molt nostàlgic.
3: Manu Tenorio, Juan Camus...
0: Home, Juan Camus, que se'n deu haver fet.
1: La Patible, el Roc, l'Àlex, el Pau...
3: Bustamante, Bisbal...
0: Sí, la Chenoa.
3: Chenoa!
1: El Petri...
2: S'hauria de fer un crossover dels dos grups.
3: La Geno...
1: Aquí sí que són les dues Catalunyes, eh?
2: Sí, bastant. Doncs...
1: Hi ha duel o no?
2: Hi ha molt duel.
1: Molt duel.
3: Va,
1: Javián. A quan ho tenim, això?
0: Javián.
1: Qui és Javián, per favor?
0: Javián. Aquests han desaparegut del mapa.
3: Ara treballa en una botiga de mobles, una cosa així.
0: Et va vendre aquest cap de setmana.
3: Sí, em va vendre una...
2: Doncs ho tindríem ja, això, eh?
1: No m'ho puc creure.
2: Amb el 56% dels vots...
1: Sí. Moment, n'estàs segur, Marc?
0: 56?
2: 56% dels vots contra un 44%. Ara 58-42, per tant la cosa es va distanciant. Guanya... Operació Triunfo.
1: Mira, cansada dels oients, de veritat.
0: Les dues Catalunyes.
2: Sí. Han guanyat les dues Catalunyes, la mateixa Catalunya,
0: exacte.
2: Eh?
0: Exacte.
1: Diu molt, eh?
2: Estopa i OT. Millor que no fem un referèndum.
1: No.
0: Va, què més?
3: Bueno,
2: acabem ja els duels, comença la Najet d'última tirada.
1: Doncs mira, un grup d'aquests grossíssims, que sona sempre superbé.
0: M'imagino quin és.
1: Coldplay.
2: Coldplay.
0: Coldplay, que tots coneixem, sí, i que van omplir... Van omplir... No? Aquesta és una sola Catalunya, gairebé. Van omplir no sé quants estadis, també,
3: bueno,
0: amb la presentació de els seus èxits, que no en són pocs.
3: Volem competir
0: amb quantes... amb la polsareta, sí, i tota la història.
3: No calen polsaretes de colors quan tens un tio com el que et posaré ara. Escolta, escolta, escolta.

0: Bruce Springsteen, que no sé quants estadis haurà omplert.
1: Haurem de veure si, la gent de Coldplay és la mateixa de Bruce Springsteen.
0: Jo crec que no.
1: Jo crec que no té res a veure. No,
2: hi ha una generació pel mig, no? Segurament.
1: Bueno, poden agradar...
3: Home,
1: Bruce Springsteen, evidentment, té més anys, eh? Però Coldplay, estem parlant del 2000 que van començar, eh?
2: Sí, sí, però... Bruce Springsteen al 70 o així, no?
1: Sí, però poden agradar generacionalment. Crec que et poden agradar els dos, però veurem.
0: Però ja puja amb taca-taca, ell, ara, ja.
1: Veurem, sí.
2: No hi ha duel aquí.
3: No n'hi ha gens, eh?
2: No hi ha duel aquí.
3: Jo ja, com que ja he perdut, jo... Sí, jo ja he perdut del tot.
2: És la victòria més clara del dia d'avui, un 72-28%. I el duel final se l'emporta...
3: Passo.
2: Coldplay.
3: Bueno! Hòstia! No serveix de res, però gràcies.
1: 2-1, no?
3: Sí, sí.
1: 2-1.
2: Guanya l'Oriol... Que s'emporta la primera victòria, no la segona,
0: no,
2: ja.
0: No, la segona, la que està enfonsada en la zona de descens és la...
3: Sí, sí, no puc parar de perdre.
2: No, avui no.
3: Fa setmanes. Vull dir.
2: Sí, és veritat.
1: I mira que ha començat amb moltes gràcies.
3: És que jo crec que està molt bé el que he tirat. Però mira, hi ha un oient que em diu, pensa que votem els pares i tenim més de 40 anys, no t'enfadis amb nosaltres. Bueno,
0: no
3: si voteu malament...
1: No sabem votar, aquest país no sabem votar.
3: No.
2: Ja veureu les properes eleccions el que passa.
1: Bueno, què? A les 9, no, presidente?
3: Votaran igual que els duels?
4: Sí. Es que estoy escuchando ahora los duelos estos. Que
2: los duelos. Sí. Los duelos.
4: Porque como yo ya tengo el guión clarísimo de lo que voy a decir...
1: ¿Cuál le gusta más de estos?
4: A mí me gusta Coldplay.
1: Coldplay.
4: Voy a hacer una...
1: Hace pinta Coldplay.
2: Una recomendación.
4: Pero voy a hacer una recomendación, una playlist de todo lo que tiene que ver con Coldplay. Voy a hacer cualquier cosa para desviar la atención, me interesa.
1: De acuerdo.
4: Sí, sí.
1: ¿Miley? ¿Le gusta Miley?
4: También, hacemos una playlist de Miley.
1: Mira, aquí está, ¿eh?

0: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
1: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
0: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
1: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
12: Jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i a part de la patata es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos. No?
13: Però si això ho fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
14: Això és veritat.
11: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
7: Andorra. Andorra. Flashback. 96 punts.
11: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
15: Haig de fer un incís del partit d'ahir, eh?
16: No ho sé.
15: A l'Idiazábal aquest em va agradar molt el gol que va fer.
16: Oyarzábal. Idiazábal, no sé si és un restaurant o...
17: Sembla un medicament.
16: És un formatge.
11: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Pues...

0: Aquest és Sebastián Yatra amb Vagabundo. A 6 minuts per arribar directament ja a les 9 abans, però hem de bramar i hem d'escoltar una altra cosa. I també que sapigueu que si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, apunta't això. Estrella Damm celebra els 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. El 16 d'octubre, actuació del Pony Pisador a la Paloma de Barcelona, i també el 16 d'octubre, actuació de la Pegatina a la Mirona de Girona. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble per cada un dels concerts. Són els artistes directes d'Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho, el Pony Pisador o la Pegatina. Mireu, aquests dies podeu veure el 3CAT a TV3, la travessa VIP, i també tenim...
1: Hi ha una nova expedició, eh?
0: La travessa PIS.
1: La PIS, que és trobar PIS, que és cada cop més complicat, ja veureu, escolteu.
0: Un via crucis més bona
1: impossible.
2: Després de la travessa Expedició Mediterrani, travessa Pirineu, travessa Ponent i se m'atravessa, em refereixo a la presentadora, arriba la travessa PIS, Expedició Lloguer.
3: Llogar un pis? No, jo volia participar a la travessa, no a crims.
2: 8 parelles que han decidit enfrontar-se al repte més extrem, trobar un pis de lloguer.
4: Diu 0, pisos d'alquiler corresponden a su búsqueda.
5: Elimina filtros, treu-lo del límit de preu.
4: Ja ho he tret.
5: Bueno, treu-lo de les vistes a la muntanya.
4: Ja ho he tret.
5: Treu-lo de la terrassa.
4: Ja ho he tret.
5: Treu-lo de les habitacions.
4: Ja ho he tret.
5: Però que hi ha 0 pisos en tot Catalunya.
4: No, si estic buscant a tot Espanya.
2: Aquests intrèpids aventurers intentaran trobar un lloc per viure que no sigui una caixa de cartró.
6: Miri, són 7 habitacions, vestidor, terrassa, vistes al mar, jacuts i gimnàs privat, pista de pàdel, garatge per 5 cotxes i jardí amb piscina.
0: Aquesta és la travessa PIS que podeu trobar penjada al nostre Instagram.
7: L'home que brama.
0: Marc, hola,
8: hola.
0: Què tal?
8: Està plovent, eh?
0: M'ho imagino. Portes sí. Paraigües
8: sí.
0: O no?
8: Sí, d'aquella manera.
0: Vale, vinga, brama.
8: Va. Catalunya! Després d'un cap de setmana apocalíptic, sembla que arriba un nou tsunami, un tsunami polític. Falten 4 minuts per les 9 del matí, en la que Pedro Sánchez convocarà eleccions. Dirà que és per allò del fango que li agrada dir tant i tal. Doncs mira, per primer cop a la vida ens dirà la veritat, perquè noia, aquest cap de setmana s'ha per fango, tu.
0: Gràcies, Marc. Adéu.
9: Andorra. 96.0.
10: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
11: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
10: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
11: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
10: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
12: Hi ha clubs i hi ha el Club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
13: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Els èxits primer.

0: 96.0.
1: Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant d'habitatge. El Comú d'Escaldes Engordany nega haver donat el vistiplau al projecte de llei per fomentar la construcció d'habitatge assequible promogut pel govern. La corporació considera que el text està poc treballat, assegura que no està consensuat amb els comuns i sosté que tampoc s'ha analitzat adequadament l'impacte sobre les parròquies. Parlem de la CAS, que continua revisant les cotitzacions als treballadors per compte propi, especialment els que durant els darrers anys haurien abonat imports inferiors als que els correspondrien. La CAS encara té pendents de revisar prop de 3.000 autònoms, un procés que podria representar uns ingressos addicionals de 1,2 milions d'euros. La parapública haurà de completar els procediments durant el que queda d'aquest any i al llarg del 2027, ja que a partir del següent any, del 2028, les quantitats pendents prescriuen i ja no es podrien reclamar. A la Massana, els opositors al projecte del mirador panoràmic de l'Alt de la Capa a Arinsal s'estan organitzant per impulsar noves accions amb l'objectiu d'intentar aturar-lo. Dins del grup hi conviu en dues posicions. Una rebutja qualsevol instal·lació d'aquest tipus a la muntanya, mentre que l'altra assumeix que el projecte es pot acabar fent, però defensa buscar un emplaçament alternatiu. Aquest segon sector considera que cal trobar un millor encaix per reduir l'impacte que el seu paret tindria l'equipament a la zona de la Capa. A Escaldes-Engordany, Caldea, encara la fase final de les obres del nou hotel, amb la previsió d'obrir-lo durant la segona quinzena del mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern 26-27. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha indicat que els treballs avancen, de moment, d'acord amb el calendari establert. Unes declaracions que va fer durant la quarta edició del Dia de l'Escaldenc, que va permetre als residents d'Escaldes-Engordany d'accedir gratuïtament al centre termolúdic. Enguany, la iniciativa va registrar 1.140 reserves. I a la Massana, la pitabola del Coma Pedrosa va finalitzar ahir diumenge amb la sisena edició, després un cap de setmana amb una elevada afluència de públic al nucli antic d'Arinsal, segons va destacar el Comú. El moment de més afluència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb el període més assolellat de les dues jornades.
0: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
1: Andorra 96.0.
4: Flashback.
1: Flashback.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
1: David Guetta.

0: Com us deia, Ariana Grande, entrada al top 10 aquesta setmana i èxit de la setmana. Hate That I Made You Love It, des del seu disc Petal. A veure, mira, fem una cosa. Anem a veure si el president ja ha convocat, eleccions. A veure, mirem-ho.
1: Y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir. Muchas metas sociales que
0: corregir.
1: Y muchos problemas que resolver.
2: Porque lo vamos a resolver.
1: En los ámbitos
2: porque voy a convocar elecciones y, por tanto, si no digo que hay mucho por resolver, ¿quién nos va a votar?
3: No, claro. O sea, que hay que decir... Si había mucho por resolver y no lo ha resuelto...
2: Porque no hemos tenido tiempo. 8 años no da para nada.
0: No es poco, ¿eh?
2: 8 años se te pasan volando. Necesitamos 8 años más.
0: Bueno, presidente, cuando convoquen, su digo.
2: Bueno, va a ser al final, ya te lo digo.
0: Claro, claro. Última frase.
2: ¿Cómo funcionan los Oscars? El Oscar a lo mejor... película cuando la
0: al final.
2: Ja voy
0: para allá. Anem a la secció Carinyo, hem de parlar. Ara us proposarem un cas i opinarem d'aquest cas.
4: Al matí, la mare que el va parir presenta... Carinyo, hem de parlar.
0: Najet, què ens diuen?
5: Mira, hi ha un oient que m'ha enviat un cas, d'acord? A veure si sabeu què opina d'això.
3: Vale, va.
5: Mira, diu, la meva nòvia fa teatre i d'aquí poc estrena una obra en què s'ha de fer un petó amb un altre actor.
3: Val.
5: I no és precisament un piquito, vale? Quan m'ho va explicar, vaig intentar prendre-m'ho amb total normalitat, perquè al final és teatre, és la seva feina i està interpretant un personatge i aquell petó forma part d'una escena i no significa res. A més, jo mai he estat una persona especialment gelosa, confio en la meva nòvia i no tinc cap motiu per pensar que entre ells dos passa res.
3: I per què escrius?
5: Però resulta que m'està afectant més del que m'havia pensat mai, perquè al principi jo imaginava que simplement hauria d'anar a veure l'obra, arribaria a aquella escena, veuria la meva nòvia morrejant-se amb un altre tio. Serien uns segons, em sentiria una mica incòmode i ja està, però després vaig caure en que, clar, aquesta obra no representa només un dia.
3: Clar.
5: Que hi ha diverses funcions.
3: Benvingut al teatre.
5: I que després encara vaig caure en una altra cosa que no hi havia pensat, i és que si a l'obra es fan un petó és perquè aquest petó s'ha hagut d'assajar diverses vegades.
0: Això és veritat.
5: I sé perfectament que continua sent teatre, però no puc evitar pensar que la meva nòvia porta setmanes fent-se petons amb el mateix tio que no sóc jo. Ella ho viu amb tota normalitat i jo no vull ser el nòvio que li condiciona la seva feina per una inseguretat meva, però tampoc puc fingir que em fa gràcia, perquè racionalment sé que no està fent res dolent, però emocionalment em remou molt veure com la persona que estima es morreja repetidament amb una altra persona i estic preocupat perquè mai havia sentit gelosia d'aquesta manera.
0: Oriol, què en penses?
6: Doncs mira, estic fent un repàs de totes les parelles que s'han enamorat fent pel·lícules junts.
5: És que, ojo,
6: I tenim Penélope Cruz i Javier Bardem.
0: Ah, oh, jamón, jamón.
3: Brad Pitt i Adán.

0: Angelina Jolie.
1: Aquests van acabar fatal, eh?
2: Bueno,
1: però s'han fet molts
2: petons.
0: És un enamorament que neix d'això dels assajos, de les obres, Zendaya, Tom Holland... És a dir, al final són persones. I, clar, quan estàs morrejant-te doncs, tots els assajos, totes les representacions, doncs poden passar coses. Jo entenc que si tu ets Emma Vilarasau i vius d'això, i és la teva feina, i ets professional, és una cosa. Però quan ets una persona amateur, pots canviar el morreig per una altra cosa.
2: Sí.
1: Bueno, i després te'n vas de festa amb els actors...
0: Oh, evidentment. Bueno. A veure com era aquell morreig que ens
3: hem fet. A veure. Sí. No ha sortit bé avui, hem de ser zero més, això.
1: Veus una mica més del compte.
2: Però, clar, et passaria el mateix si és amb una persona que no t'interessa gens, que no t'agrada gens.
1: No, clar que no. Jo crec que no.
2: Com a nòvio, gelós, diguem, en aquest cas, si tu veus que l'altre és un tio que... saps que no li agradarà la teva nòvia, o un noi que és homosexual directament, per exemple, saltarien les alarmes?
3: Potser menys, clar. El que passa
2: que... El cariño del tot, no...
3: Però la imatge és fotuda, veure-ho.
2: Sí, clar.
3: Per molt que sàpigues que és una ficció, no?
1: Mira, hi ha parelles de Hollywood, d'així, diguem-ne, més recents, que... Els dos tenen prohibit fer segons quines escenes.
3: Ah,
1: bueno,
3: vale.
1: Tenen prohibit.
2: Bueno,
1: han pactat no fer segons quines escenes en pel·lícules que hi hagi nus i contingut més sexual i algunes fins i tot petons, cosa que trobo ridícul. Perquè teòricament ets un professional d'això i condiciones la història o només pots agafar unes pel·lícules que tinguin o no tinguin segons quines
3: escenes. Però què diu l'Oriol Terra? Igual aquest petó es pot mig canviar per alguna cosa o fer un pèl diferent...
2: Bueno, però llavors les històries que hagis d'explicar no poden tenir cap petó, tenir cap apropament.
0: És el que diem, vull dir, al final això és com anar a jugar a pàdel amb els col·legues. Vull dir, és una cosa que fem amateur per passar-nos-ho bé, no ens estem guanyant la vida.
3: I tant, que s'ho passa bé.
0: No, però refereixo que si al final hi ha una cosa que no et sents còmode tu,
2: bueno,
0: o no sents còmode la teva parella...
2: O no vas a veure l'obra.
0: No, però clar, no és un tema de que la parella no ho vulgui veure. Sap que està passant, això.
2: Sí.
1: Però potser el problema el té més ell que ella.
3: Però està bé que ell també ho pugui dir.
1: També.
3: Perquè ell ho fa bé, perquè diu racionalment sí que bla, bla, bla, però a mi això m'està afectant.
1: Però això ho ha de parlar amb ella.
3: Amb ella ho ha de parlar.
1: Ho ha de parlar amb ella.
3: O apuntar-se a teatre.
2: Ah?
3: Que ell vagi fent també la seva.
2: Bueno, això és de controlador.
3: No,
2: anar-hi perquè llavors...
3: A una altra companyia.
1: Emborrejar-se amb una altra.
3: Diu, a veure quina obra feu aquí.
0: I Neget, parlant de controlador, tu creus que té dret a dir no vull que ho facis?
3: Home.
0: És a dir, t'ho prohibeixo amb lo malament que sona
2: aquesta paraula? No, simplement t'expreso que a mi això em genera una inseguretat. Amb la parella la calmes, aquesta inseguretat, i ja està. Però t'ho prohibeixo, em sembla de tòxic.
0: Però si tu et diu la teva parella, mira, a mi em fa sentir molt malament això. I l'altre diu, molt bé, passa'm la sal.
2: No, però l'altra persona ha de dir, hòstia, em compensa prou que la meva parella estigui xunga per això, com per seguir-ho fent, o és com per mi és important normalitzar això, saps?
3: Ja. Vale.
1: Continuo dient que el problema el té més ell que ella, eh? Però, bueno, és important parlar-ne.
2: És que ella no té cap problema.
1: Ella no en té cap, perquè ella fa el que li agrada.
2: Però, bueno, també està bé que ella es posés en la seva pell i dir, vale, si jo m'anés morrejant amb gent, jo entenc que és professional i prou, o sigui que...
0: I a més hi ha aquelles coses que potser s'ha morrejat 25 vegades amb aquesta persona en la ficció, i després potser ella li troba un like en una foto d'Instagram. Per què li fots un like en aquesta persona?
1: Però després ja...
0: Home, és que tu t'has morrejat, però és que el meu és un acting, i el teu no. I aquí hi entrem en unes injustícies.
1: Un altre tema,
0: no, t'ho dic en sèrio, que després la gelosia sembla com descompensada, però com que és un guió i com que és actoratge, tot s'hi val. I jo no ho tinc tan clar, això.
3: Complicat, eh?
2: Nois, tenim eleccions el 29 de novembre.
0: Amb qui s'ha morrejat, ara?
1: Bueno,
0: 29 de novembre,
1: eh? Què farà? Traurà molts escons o què?
4: Ahora que hablabais de morrearse, ¿no? Yo estoy profundamente enamorado de la selección de mi mujer, ¿no?
0: De la selección.
5: Por eso, informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Por eso...
6: Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs, des de l'Esta, que en trànsit tensa la carretera General o Avinguda Salou en ambos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: Ràdio Flashback, Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
10: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
11: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
10: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
12: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
13: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
12: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Si sona Flashback, és un èxit.

0: que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
1: Temperatures ara mateix, a veure.
2: Doncs mira, ara mateix trobem valors de...
1: Bueno, tu mateix.
2: La Seu d'Urgell, 16 graus.
0: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Aquest és Teddy Swims amb Mr. No Irol. Anem a fer una trucada despertador. Tenim en Sergi al telèfon. Hola, Sergi.
1: Hola, bon dia.
0: Què passa, Sergi? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Truquem del matí a Marc Alba a París, Sergi. De part d'en Christian, que et felicita amb el teu 47è aniversari, de tots els docents que envolten... Deixo textualment i tu m'expliques, eh? De tots els docents que envolten els seus fills, el teu nom, en boca dels seus barrufets, sempre és el primer. A la gent bonica li passen coses boniques. Ets el millor capi del món. A veure...
2: Com t'estimen, eh?
0: Explica'm això.
3: Ho ha escrit la persona de l'ES Alert, això, eh?
0: Sí. Explica'm de què va això, Sergi.
1: Doncs, que soc mestre i... I treballo a una escola i m'agrada la meva feina.
2: Molt bé, tio.
0: Això és important, eh?
4: És que és molt vocacional, aquesta feina.
0: És que és important.
4: Si no, no aguantaria pas.
2: Es nota la gent que sí, la gent que no, eh?
4: Home, esclar, ell és mestre de tota la vida i ho porta dins, sí. I li agrada ensenyar. I ho està patint com ningú al tot de la situació.
2: Ara no està dient res de patiment.
4: I vol fer vaga i vol...
0: No ho està dient,
4: això. No, i tant, perquè la situació ha de canviar, és tot el que acaba de dir.
0: No ho ha dit.
4: Sí que ho ha dit.
0: Sergi, moltíssimes gràcies, company. Una abraçada molt forta.
1: Molt bé, a vosaltres, gràcies.
0: Que vagi bé.
4: Molta força.
0: Adéu.
5: Adéu.
0: No sé si ho entès molt bé, això. En Sergi, anem a escoltar Superestrella d'Aitana.
4: És que ho estem passant molt malament.
0: Sí.

0: Aquesta era l'Aitana amb la cançó de Superestrella, un tema inclòs també en el seu disc que es diu Quarto Azul, juntament amb Connexió Psíquica. També hi és. Nosaltres, mira, tenim moltes coses per anar fent. Abans no arribem a les 11, que ja us anirem explicant, i tenim gent per felicitar, que és important.
1: Sí, sí.
0: Recordeu de demanar-les a través de flashback.cat.
2: Andorra. 96.0. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Andorra. 96.0.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. El president del govern espanyol explica que convoca els comicis després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. Ho ha fet en una compareixença des de la Moncloa a les 9 del matí. D'aquesta manera ha tancat els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del Partit Popular, Vox i també Junts. D'altra banda, Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme fins ara a 9:45. Tot i així, demanen extremar les precaucions en la mobilitat i no apropar-se a zones inundables. En cas d'emergència, diu el missatge, contacteu amb el 112. Tot plegat, mentre encara hi ha falta de servei a moltes línies de rodalies. A més, l'Ajuntament de Granollers ha decidit suspendre les classes i les escoles no obriran aquest dilluns després de les noves pluges torrencials d'aquest matí. I informació d'última hora, s'ha confinat també al Vallès Occidental a través d'un missatge és alert enviat per Protecció Civil. I els que Castellers de Vilafranca s'han tornat a imposar en el concurs de castells en una jornada molt disputada amb fites històriques superades i construccions emblemàtiques. Han descarregat el 3 de 10 en folre i manilles, el 4 de 10 en folre i manilles i finalment, en quarta ronda, han descarregat per primer cop a la història el 9 de 9 en folre. Els esports. Nou recital blaugrana en el clàssic de la Lliga F. El Barça ha guanyat per 7-0 al Real Madrid. Mentrestant, empat sense gols pels catalans de la segona divisió masculina. El Girona s'ha quedat sense marcar Montilivi contra el Mallorca i el Sabadell també va empatar 0 contra l'Andorra a la Nova Creu Alta.
0: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
2: El culte a la bellesa, el CCCB, Centre de Cultura Contemporània, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
0: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: titulada Patito, un dels duets, sens dubte, d'aquest moment, eh? Patito, a Patito. Molt bé, tenim a l'Ona. I a Ona, què tal, com estàs?
1: Bon dia,
2: hola,
1: què
2: Ona?
1: Tal?
2: Què passa? Hey!
3: Has vingut amb barca o què?
1: Ens hem mullat, eh?
3: Sí, eh?
0: Sí, has vingut amb moto o què?
1: He vingut amb xubasquero, amb moto.
2: Hòstia, que perillós.
1: És que la motarda és com l'apèndice, saps?
3: No. Sí, ja, però...
1: No pots com... estar sense ella, llavors.
0: No pots anar amb bus o amb
1: exacte,
0: metro, eh?
1: Exacte, no.
3: Podries provar el dia que plou, eh?
0: Sí. Igual t'aniria millor.
3: Sí, perquè...
0: Jo crec que sí.
1: Hem de provar el bus.
0: Sí.
1: O al metro.
0: Ah, exacte. Espera un moment, que l'Oriol vol parlar i li he de posar el micro. Ara sí, Oriol. A veure...
4: Hola, hola.
3: Ara.
4: Jo vull protestar, perquè és que es deia que tindríem llovizes leves i moderades.
1: No és nada leve, eh? No,
0: ha canviat, això, Oriol.
4: Jo he anat al Jan, dic, Jan, què us passa? Diu, no, és que ningú s'ho esperava, això. Dic, bueno, a veure, teniu 50.000 models i 50.000 mapes, però és que es veu que no estava previst, eh?
0: No estava previst, a vegades el temps té aquestes coses. Ona, què? Estàs preparada o no?
1: Sí, vols alguna pisteta?
0: Per favor, endavant.
1: Vinga, a veure, diu...
2: És aquesta?
1: Sí.
3: Carai.
2: Que divertida.
1: Hoy salí pa buscarte.
0: Ai.
3: Hosti, és difícil, eh?
0: No, bueno.
2: Jo crec que es pot saber, eh?
0: Jo també ho crec.
3: Pel tipus de veu que ha fet.
2: Sí, també, sí.
0: 628-414-029, eh? Ens dieu quina creieu que és, eh?
3: Recordem que busquem dues cançons en una. L'Ona canta una cançó, la lletra d'una cançó i la música d'una altra.
0: Jo crec que la gent ho haurà endevinat, ja, eh?
2: Doncs mira, el que sí que sap la gent és la música.
1: Nanda!
2: Però, i mira, hi ha gent que sap la lletra, però t'he de dir que per separat. O sigui, no hi ha cap oient encara que sigui un guanyador.
0: Vale. Continuem?
3: La fem sencera
0: i
3: que la gent vagi dient.
0: Som-hi.
1: Diu...

0: Laura, Laura, suposo que sí, ara ja.
1: Sí, ja tenim guanyadora.
2: Ara sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Dale, dale. Mira. La cançó era Dama y Vagabundo.
0: Hombre. Aquesta he de dir que s'enganxa, la punyotera.
2: Tot el fin de cantant-la, poca broma. I la gràcia d'això és que això és una versió que han fet un grup que es diu Envido 6, però la cançó original és de Bromas Aparte i Ana Mena.
0: Ana Mena. Ah.
2: Que Ana Mena és la lletra de Petit Oa.
0: Aquesta la coneixem, a més la que vam d'escoltar ara fa un moment.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Doncs mira, la guanyadora és la Melissa.
0: Molt bé, Melissa. Enhorabona, enhorabona. Sí, gràcies, Ona.
2: Quina vida. Ole! Tau, tau, tau, tau, tau, tau.
0: Apa, que vagi bé. Gràcies, Ona. Adéu.
2: Igualment.
3: Andorra. 96.0.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
6: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
4: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
6: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
4: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb IFPA. T'hi esperem. Prost!
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
8: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
9: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
10: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh.
9: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
10: O a l'Argonya, 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
8: Al matí, la mare que el va...

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
4: Jo crec que sí.
3: Què és?
4: No ho sé exactament, però me suena
3: a borinot. Una pista.
4: Un consolador?
3: No, per favor.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: La Sabrina Carpenter, la cançó que es diu Espresso, a tres quarts clavats de 10 d'aquest matí. Hem de parlar amb la Jordina. Hola, Jordina, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
0: Bon dia. Truquem de part d'en Jordi, la Gina i en Pep, i esperen que hagis passat un bon dia d'aniversari i et feliciten pels teus 50, Jordina. També esperen que hagis gaudit molt del cap de setmana en família. No sé què tal ha anat aquest cap de setmana, Jordina.
1: El vam haver d'anul·lar amb les pluges.
0: Ai, clar,
2: pobre.
0: Clar. On t'havíeu d'anar?
1: Havíem d'anar a Caldes, de Malavella
0: i... Millor quedar-se a casa.
1: Girona.
0: A Girona, no va ploure, Girona. Que sàpigues que t'estimen fins a la lluna i tornar, que t'estimen molt, i que aquest cap de setmana no et preocupis, que ja vindrà. Val? Aquest no ha estat, però serà algun altre. No et preocupis per això.
2: Ja ho trobaré.
0: Sí, home, sí. Ja, serà per cap de setmana,
2: si no,
0: Jordina.
2: Mira, escolta.
0: D'acord?
1: Moltíssimes gràcies.
0: A tu, va. Que vagi molt bé. Adéu, Jordina.
1: Adéu.
0: Mira, parlant del temps, tenim última hora pel que fa a l'actualitat del temps d'avui, que tenim pluges molt fortes, i per això tornem a tenir Jan amb nosaltres. Jan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Tu diràs.
3: Doncs mira, ara mateix tenim un nou és d'alerta al Vallès Oriental, on Protecció Civil demana el confinament de la població precisament perquè es poden desbordar rius i rieres. Està plovent moltíssim, s'han acumulat ja més de 100 litres a diferents punts de la comarca, ja venim de dies amb molta pluja, moltíssima atenció, per tant, en aquest sector. I també el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís vermell de perill molt alt a bona part del litoral i el prelitoral de les comarques de Barcelona, precisament per aquestes tempestes que estem tenint ara mateix. De fet, des del mar es continuen generant aquests xàfecs i tempestes que segueixen apuntant al litoral català. Per tant, ens esperen hores encara de precipitacions que poden ser torrencials, localment molt intenses, i deixar molta aigua en molt poca estona. Ara mateix està plovent amb moltes ganes a la capital catalana, a Barcelona. Moltíssima atenció, sobretot a la mobilitat. Hi ha bastant show ara mateix a bona part de la MB, però vaja, ja venim de dies on el terreny està molt saturat, no podem empassar més aigua ja. Per tant, moltíssima atenció, sobretot al moure's. Intentem desplaçar-nos el mínim possible perquè sembla ser que fins a ben entrada la tarda es pot allargar aquesta situació.
0: Jan, ja ho saps, eh? Qualsevol cosa vens i ens ho expliques, si talles el programa i ens expliques l'actualitat del temps.
3: Correcte, ho anirem seguint.
0: Molt bé, gràcies, Jan.
3: Fins ara.
0: Fins ara.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Aquesta és l'Olivia Rodrigo des del You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. La cançó que sona es diu Drop Dead. Una de les dues que sonen aquí Flashback, eh? L'altra és una meravella titulada The Stupid Song. Mira, tenim molts oients que ens esteu enviant missatges. Evidentment, la situació del temps ha canviat. Hi havia una previsió i aquesta ha canviat. En Jan ens va portant l'última hora cada vegada que ho creu necessari, perquè tenim més alerts que s'han enviat, tenim el país una mica preocupat per això, i rebem molts missatges d'oients que en aquests moments segurament estan al cotxe, han anat a portar els nens al col·le, potser van a treballar, potser van on sigui, i jo crec que és moment de parlar amb els oients.
1: Que ens diguin a veure com estan i...
2: És que dissabte era més fàcil estar a casa i veure com plou des de la finestra, però avui serà complicadíssim.
0: La gent ha d'anar a treballar i a vegades el teletreball no acaba de...
1: Sí, perquè hi ha hagut llocs on les classes s'han suspès i demanaven que anessin a recollir la canalla, però després també, si tu has d'anar a treballar...
0: Què en fas dels nens?
3: I ara que s'ha confinat tota una zona del Vallès Oriental, vull dir, que la gent ens expliqui com ho està vivint, on els hi ha pillat, tot això.
0: Recordeu, el WhatsApp, el 628-414-029, si ens ho voleu enviar, ens ho dieu,
1: Hem vist imatges de diferents oients que ens enviaven a la primera hora del matí quan anaven amb el cotxe i feia realment por, perquè tu veies circular el cotxe que semblava ben bé dins del mar.
3: Hi havia,
1: fins i tot al voral de la carretera es formava una espècie d'onades de la mateixa pluja de la quantitat d'aigua que s'havia quedat allà aturada. O sigui que...
3: Mira, si voleu podem escoltar alguns vídeos que tinc d'abans, de fa mitja horeta o així, podem escoltar-los.
0: Què es veu aquí, Naset?
3: És tot fosc perquè era al principi del matí i són riades, eh? I el camió de la brossa, que l'aigua li puja per la roda.
0: Diu el lloc, no, eh? No diu el lloc.
3: El lloc, a Granollers.
1: Granollers està pillant fort, eh?
2: Segurament no és el mateix quan ja ha plogut moltíssim i està tot superhumit i les clavegueres a tope, quan hi tornes, és pitjor.
0: Bueno, i netejar els embornals i potser tenir-ho tot una mica més en condicions.
3: Mira, tenim gent que diu a la ronda del litoral han tallat un carril a l'arribar a Colón, a la P7, a la sortida de 124 ara mateix també està plogut moltíssim. Hi ha un lloc, a veure on ens l'han enviat. Tinc molts vídeos de molta gent, però bueno, que ens enviïn àudios, perquè clar, els vídeos tampoc es poden veure per la ràdio.
1: El que passa que la imatge és tan espectacular, no? Que la gent estava fent aquests vídeos i, bueno, recordem
0: això. I si no ens ho expliqueu per sobre el vídeo, ens ho aneu explicant amb les vostres paraules, eh? 628-414-029. Si ara podeu enviar-nos aquest àudio o amb el vídeo, el que sigui, ens ho dieu, però sobretot comentant vosaltres on esteu i on esteu anant i què està passant.
4: Está llorando Cataluña el hecho de que yo haya convocado elecciones.
0: Ahora no les importa esto, presidenta, las elecciones...
4: Es el lloro de Cataluña.
1: No és ben bé això, em sembla,
4: La tristesa.
1: No.
0: Clar, són moments molt complicats. Si voleu, ens ho envieu al 628-414-029. Mentrestant, mira, anem a escoltar els Tiets amb Tandem.

0: Són els Tiets, la cançó de Tàndem.
1: I Les Alert.
0: Ah, mira.
2: Ens està sonant, eh?
3: Sí, sí, és en directe, això, eh?
2: Mira, què diu? Pluges torrencials... Bueno, pluges torrencials fins a les dues d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no baixeu a soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua i en cas de risc contacteu al 112.
0: Mira, ens ha enganxat en el moment que obríem els micros, sí, sí, sí. Eh? Les alerts que acaba d'arribar.
3: I sí que funciona el que diu la Naget, eh? Li dones el volum menys...
2: Home!
1: I no s'amaga la pantalla.
3: I pots llegir un calma. Bé,
2: òbviament.
3: Quita, quita.
2: Us enfadeu moltíssim, amb això.
0: I ha solucionat la vida, l'Oriol.
3: No ho sabia, no ho sabia.
0: Molt bé, i tenim molts vídeos que ens esteu enviant, però envieu-nos vídeos amb àudio, també. Si no, que per ràdio és molt complicat anar a explicar nosaltres els vídeos i és avorridíssim.
2: Envieu-nos àudios.
0: Per tant, envieu-nos àudios.
4: Bon dia, per dir alguna cosa. Doncs portem 30 minuts atrapats aquí a Via Augusta per intentar entrar a la ronda.
3: Uf.
4: I res, desitgeu-me sort perquè jo treballo a Badalona, o sigui, he de fer tota la ronda i encara no estic ni a dins.
0: Ja.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: Vinga, espero que tota la resta que està atrapada en mi tingui un trajecte menys curt.
0: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
5: Menys
0: ja en tenim, una
5: altra. En Cristian Gisbert és un company de treball que m'ha dit que no pot arribar a la feina,
0: sí.
5: I això és Granollers, és on està la rotonda, que passes pel Bon Preu, pel Lidl, bueno, la rotonda principal. Vinga, bon dia
2: sí,
5: a tothom.
2: Sí, mira, ens ha enviat un vídeo que ha estat tot inundat, tota aquesta zona, per això no hi pot arribar.
0: Ens podeu continuar enviant els vostres missatges i vídeos, també comenteu els vídeos, eh? Important. 628-414-029 i els anirem posant perquè l'actualitat, evidentment, mana i això ha canviat totalment. 628-414-029.
6: Andorra. 96.0. Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil-Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor. Perquè qui té un amic, en té un. Sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
6: Andorra.
9: 96.0.
6: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
10: Vol millorar la seva tarifa?
11: No.
10: Segur?
11: Sí.
10: Sí que la vol millorar.
11: Que no.
6: La trucada del pare que vol saber on ets.
10: On ets?
11: Aquí.
10: Aquí? Aquí on és?
11: Doncs aquí.
10: Ai.
6: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
10: Ei, tio, què fa?
6: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
9: Escolto Flashback!
6: Flashback, l'emissora que sents. Si

0: Flashback.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant d'habitatge. El Comú d'Escaldes Engordany nega haver donat el vistiplau al projecte de llei per fomentar la construcció d'habitatge assequible promogut pel govern. La corporació considera que el text està poc treballat, assegura que no està consensuat amb els comuns i sosté que tampoc s'ha analitzat adequadament l'impacte sobre les parròquies. Parlem de la CAS, que continua revisant les cotitzacions dels treballadors per compte propi, especialment dels que durant els darrers anys haurien abonat imports inferiors als que els correspon. La CAS encara té pendents de revisar prop de 3.000 autònoms, un procés que podria representar uns ingressos addicionals de 1,2 milions d'euros. La parapública haurà de completar els procediments durant el que queda d'aquest any i al llarg del 2027, ja que a partir del següent any, del 2028, les quantitats pendents prescriuen i ja no es podrien reclamar. A la Massana, els opositors al projecte del mirador panoràmic de l'Alt de la Capa a Arinsal s'estan organitzant per impulsar noves accions amb l'objectiu d'intentar aturar-lo. Dins del grup hi conviuen dues posicions. Una rebutja qualsevol instal·lació d'aquest tipus a la muntanya, mentre que l'altra assumeix que el projecte es pot acabar fent, però defensa buscar un emplaçament alternatiu. Aquest segon sector considera que cal trobar un millor encaix per reduir l'impacte que el seu paret tindria l'equipament a la zona de la capa. A Escaldes-Engordany, Caldea encara la fase final de les obres del nou hotel amb la previsió d'obrir-lo durant la segona quinzena del mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern 26-27. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha indicat que els treballs avancen, de moment, d'acord amb el calendari establert. Unes declaracions que va fer durant la quarta edició del Dia de l'Escaldenc que va permetre als residents d'Escaldes Engordany d'accedir gratuïtament al centre termolúdic. Enguany, la iniciativa va registrar 1.140 reserves. I a la Massana, la pitabola del Como Pedrosa va finalitzar ahir diumenge amb la sisena edició, després un cap de setmana amb una elevada afluència de públic al nucli antic d'Arinsal, segons va destacar el Comú. El moment de més afluència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb el període més assolellat de les dues jornades.
1: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: Flashback, on neixen els èxits. Andorra, 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Animal de les Catza i tornem a l'actualitat del temps, ja, perquè tenim missatges per escoltar al 628-414-029, on esteu, què us està passant, està plovent, no està plovent, hi ha dificultats, la cosa està complicada, ens ho dieu a través d'un missatge de veu, i si ens voleu enviar un vídeo també, però sobretot si és el vídeo, comenteu-lo per sobre, i si és un missatge de text, doncs molt millor. Què diu la gent, Najet?
1: Bones, guapos, estava aquí fent àudio i m'ha saltat les alertes. Aquí estic a Sant Cugat, jo ja està caient la del Pop. Després he d'anar cap a Terrassa i després cap al Baix Llobregat. Avui al Vallès Oriental l'evito, per sort, perquè diuen que està sent criminal. I jo els he dit a la meva empresa, dic, a la que vegi una mica complicacions, dono mitja volta i ja està. No em penso arriscar per la feina. O sigui que... No, però està caient una... Està caient una bastant totxa, d'aquí.
0: Important. Bueno, el tema feina, aquest és un altre debat, que no hi entrarem, però, no, no. Però és veritat que, clar, si no pots anar a treballar, doncs no pots anar a treballar.
2: Home, i si la teva feina és ser transportista, t'has de moure pel Vallès...
3: Clar,
2: perquè una cosa és arribar a la feina, mira, he arribat, ho he aconseguit.
3: Però ja això, està, ja hi
2: és. No, ara vés cap allà.
4: Sí, ara, sí,
2: cap
4: aquí. Ara molt, amunt i avall.
0: Si hi ha herois a la feina, que no val la pena. Una altra.
5: Bon dia. A la Meridiana de sortida ha caigut un arbre i talla dos carrils dels quatre que n'hi ha. Apa, xau.
0: Adéu. Xau. Meridiana, eh?
2: Sí, sí.
0: Una artèria important...
3: Un arbre gros, eh?
0: A la ciutat de Barcelona. Bueno, a veure si l'han pogut retirar o no.
2: Així comença la sèrie aquesta, del...
4: From.
2: De From.
3: Que bé.
0: Bueno, aquí entres i ja no en surts, eh?
2: Per això, hi ha un arbre enmig de la carretera, tu gires...
4: Crec que és molt pitjor entrar a Barcelona que la sèrie From, eh?
2: Jo no sé, eh? Jo
0: abans a From que a Barcelona.
2: Sí, sí, em poses un indicatiu Barcelona, From?
4: From.
0: I me'n vaig cap a From.
2: Potser
0: from.
2: Sí, ja, anem cap a From.
4: From a cas.
6: Bon dia, estic intentant entrar a Barcelona per l'avinguda Diagonal i la gent està sobre el seient de les parades dels autobusos. Ola. Perquè n'hi ha uns bassals impressionables.
4: Hòstia, tio.
3: Uf, la gent allà pujada, eh?
4: Aquí,
3: començarem a fer incivisme.
4: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
0: 628-414-029. Ens ho aneu enviant, a través del WhatsApp, i nosaltres els anirem posant. 628-414-029. A veure quina és la vostra situació actual. Anem a escoltar els Catarres, diumenge sense drama.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
1: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
0: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
1: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flashback Andorra.
6: Flashback.
5: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
7: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda.
8: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
9: No és bona.
8: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.
5: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: i la mare que el va parir.
1: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles, de Bolonya, perdoneu.
2: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Electra, el tema que es diu A Tokyo. Directes cap a 2:15, d'aquí 8 minuts i arribem. Estàs escoltant El Matí, la mare que el va parir a Flashback. I ara anem a guanyar aquesta tassa de moments, sí, del Matí, la mare que el va parir, amb una història que ens explicarà en Marc, i ja sabeu com funciona això, eh? Heu d'endevinar de què està parlant, hi ha un munt de pistes, i el primer que l'endevini s'emporta la tassa. I els missatges al 628-414-029. 628-414-029. Marc, preparat?
1: Preparadíssim. La intimitat no sabia el que era. Era l'enveja de qualsevol lladre perquè era capaç de colar-se a qualsevol lloc i ho feia renunciant a qualsevol tipus de discreció, no respectant res ni ningú i sense mirar mai, mai, mai el rellotge. Això sí, era patidor de mena, a vegades més del compte, tant que quan el veies et feia rufar el nas. Què busquem avui?
0: Ostres, ni idea, Marc.
1: Sí, és fàcil.
0: Sí?
1: Sí.
0: Patidor de mena...
1: És molt patidor.
0: Quan entrava et feia rufar el nas.
1: Bueno, el veus ara i dius, bueno, a veure...
2: Quina alta costumes.
1: A veure...
3: Sí, una mica. Bueno, mira, hi ha oients que diuen, sí, a veure si és l'aigua de la pluja, no, si és, no, un gat, si és Pedro Sánchez, no, si és el fred...
1: No, tampoc.
3: I ara ja comencem a tenir guanyadors.
1: Ah. La cascada de guanyadors, eh?
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Concretament, el Gerard.
1: Molt bé, Gerard. Albert, de què parlem? Què diries tu?
2: A veure si l'encertes, perquè tu no tens la dada.
0: No.
1: A veure, no ho sap.
2: No ho sap?
0: No tinc la dada.
2: Per tant, concurses
0: no,
2: com...
0: No, m'equivocaré.
2: Un ullet.
1: Sí.
0: Les alert, la missatge.
1: És les alert!
3: Molt bé! T'has estrenat bé, eh?
1: Molt bé, molt bé.
0: Estrenat bé, és alert.
2: Molt bé, estem dient que tenim climes tropicals i que sí, ja ens hem d'anar acostumant i tal, i he mirat, bueno, que és ben bé un clima tropical extrem. És a dir, quin és el rècord històric de pluja en 24 hores al planeta? Doncs mireu, una illa que es diu Foc Foc.
0: Foc Foc.
3: Vale.
2: Foc Foc.
1: I plou molt allà.
2: F-O-C, eh? O sigui, no.
1: Vale, foc, vale.
2: Foc
3: Foc.
2: A l'oceà Índic.
0: Sí.
2: Doncs mira, estem parlant de 1.825 litres per metre quadrat en 24 hores.
1: Què?
2: És a dir, si tu tinguessis una superfície plana,
0: sí,
2: que l'aigua no pogués marxar,
0: sí,
2: en un dia s'haguessin acumulat 2 metres d'aigua, oh, d'alçada, com un Pau Gasol d'alçada d'aigua. Però és que ja, per exemple, als Estats Units, a Maryland, es va produir en una hora 305 litres per metre quadrat. En un minut van caure 30 litres per metre quadrat. I en l'illa aquesta de Foc Foc...
3: És que no és sèrio.
2: En 12 hores tens 1.100 litres, aquests 1.800 en 24 hores, o 2.400 en 48 hores. O sigui, són dades loquíssimes. El megarècord és també en aquesta mateixa zona, a l'Isla de Reunión, 3.930 litres en metre quadrat per metre quadrat en 72 hores.
1: Déu-n'hi-do.
2: És a dir que, bueno, encara tenim marge, per ser realment un clima tropical.
1: No us queixeu, ara.
2: Ens hi acostem.
0: No, però hi anem de camí, ja.
2: Hi anem de camí, però vull dir que encara aquesta gent està com per buit.
0: Ara només ens faltarien ja huracans al Mediterrani, ja.
2: Bueno, ara comencen els mini-huracans.
0: Sí, sí, però un de gran, com els que tenen al Carib, d'aquella zona, Florida.
2: La pel·lícula aquella Twister.
0: Ui, sí.
2: Que recordo aquella escena que diu que és un huracán de nivell 5 i diu el dedo de Dios.
0: Aquí ho podrem dir també, sí, un dia d'aquests, eh? Podràs dir aquesta frase.
2: Bueno.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marc, per la teva,
1: no,
0: la teva història. Mira,
1: a vosaltres per escoltar-la.
0: Sí, tu per ser-hi. Anem a escoltar a Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: M'agraden.
0: T'agraden?
1: Sí.
0: Beauty and a Beat?
2: És mentida, sí, Marc.
0: Però per què ens enganyes?
1: Posa-ho.
2: Si a tu t'agrada, va.

0: Aquesta és Justin Bieber amb Beauty and a Beat, juntament amb la Nicki Minaj. I aquesta que arriba ara mateix és la Dua Lipa amb Dents de Night, que ha estat, per cert, aquest cap de setmana al concert de...
1: La Shakira, no?
0: De Shakira, eh? Que han estat juntes a l'escenari.
1: Dos per un, guapo, eh?
0: Sí, home, Dua Lipa, espectacular, sí, està... Sí, sí, sí. Ultra talentosa, aquesta noia.
1: Molt bé,
0: és
1: molt bé.
0: Increïble. Shakira, evidentment, també. Que, per cert, hi ha anat la Cristina Càmara, del Feedback.
2: Ai,
0: i avui a la tarda ja ens explicarà com ha anat.
1: Que bé, que bé.
0: A mi m'ha enviat un vídeo gairebé plorant de l'emoció. Sí, estava molt emocionada.
3: Sí que era dolent.
1: No.
0: Estava bé. Anem a escoltar Dents de Night, Dua Lipa, des de la banda sonora de Barbie.

0: Dance the Night. Tornem a l'actualitat, que és el temps avui, bueno, aquest cap de setmana, i avui dilluns sembla que també, i per això tornem a tenir Jana amb nosaltres, que ens anirà informant de l'última hora pel que fa de...
1: a la situació.
0: Si plou, no plou, i a veure què farà. Sobretot aquesta tarda, Jan, que tenim, segurament la gent té moltes altres coses a fer, i una d'elles és el concert d'Oques Grasses, que avui comencen aquests quatre concerts, i... important, perquè molta gent segurament que ha de venir a la ciutat de Barcelona.
2: Bueno, l'alerta que hem rebut és fins les dues.
1: Sí, correcte. L'alerta fins les dues, però amb el perill màxim. Han activat el perill molt alt, el color vermell aquest, a bona part del litoral i el prelitoral de Barcelona, i sembla ser que a partir doncs, de les dues quedarà el perill alt, el color taronja, a bona part de les comarques de Barcelona i Girona. En principi, amb aquest tipus d'alerta, doncs, no hauria d'haver-hi restriccions pel que fa a la mobilitat, però és veritat que la situació meteorològica i la previsió és molt incerta. De fet, avui el matí està plovent molt més del que s'esperava. Hi ha hagut aquest sistema convectiu de més escala ara mateix dins el mar que ens està afectant, que de fet és una situació doncs, que té certes similituds amb el que vam viure dissabte passat. De fet, està girant de forma ciclònica, és a dir, està girant en el sentit antihorari de les agulles del rellotge, totes aquestes tempestes que tenim dins el mar, i ens van arribant a la costa, però és que és el que estic comentant. És molt difícil realment preveure exactament què acabarà passant les pròximes hores. Ara sí que sembla que les precipitacions més intenses es mouen ara mateix cap al Baix Maresme i al Vallès Oriental. De fet, al Vallès Oriental, recordem que Protecció Civil ha enviat un SOS alert demanant el confinament de la població perquè hi ha risc de que hi hagi desbordament de rius i rieres. De fet, aquí mateix l'altre dia van caure prop de 270 litres ja a Granollers i avui n'han caigut ben bé 100 més. Per tant, gairebé 400 litres en 3-4 dies i el terreny està totalment saturat.
0: Déu-n'hi-do. Missatges també de la gent, 628-414-029. Si ens el voleu enviar, ens envieu un text, una nota de veu, el que vosaltres vulgueu. 628-414-029.
3: Hola, Flashback. Bon dia. Jo havia d'anar a Mataró, a Granollers. He sortit a les 7:30 i a hores d'ara segueixo el cotxe, però ja tornant a Mataró. Perquè Granollers està col·lapsada, tallada per Mossos, per aigua, per tot, i era impossible. Així que res, cap a casa i demà serà un nou dia.
2: És que el tema del teletreball avui és el dia que té més sentit que mai, eh?
4: Sí. Mira, precisament parlaven d'això a les xarxes socials, molta gent es queixa de la gestió que s'ha fet de la seguretat pública. Diuen que és més qüestionable que mai, que s'ha posat en risc la ciutadania i el patrimoni, si tenim en compte que la pluja ha començat a 6:45 del matí, més o menys, l'avís de l'AEMET era a les 7 del matí, l'avís del Meteocat a 7:45, i les alertes ha arribat a les 8 del matí. És a dir, hi ha hagut una hora i mitja de decalatge entre una cosa i l'altra, i és el que la gent diu, que es queixa d'aquest tipus de mesures, no? Que no arribin abans.
2: S'ha de millorar. Però una cosa li dic, ara mateix les escoles comencen a tenir aire condicionat. És una cosa molt...
4: Ara mateix. També està rebent vostè, perquè diu que vostè està piulant sobre el tema de Pedro Sánchez i no de la pluja, que potser podria estar per una altra cosa.
5: Passa coses alhora, eh?
0: El vaig veure l'altre dia amb una imatge...
2: Papa la mama.
0: Amb unes cases que havien tingut problemes d'aigua enfangades, i vostè allà, eh?
4: Sí. Traien fang?
0: No, era l'únic que anava net.
2: Però quina importància té tot això quan Pedro Sánchez ha dit que no continua?
0: Clar, és terrible.
1: Queda petit tot això.
2: És molt fort, això.
1: Deixeu-me dir una cosa.
0: Un segon, Jan.
1: Sí, perdó.
0: Digues, doncs.
1: No, que estaves comentant dels avisos.
4: Sí.
1: Avui al matí no hi havia avís per a aquestes pluges que s'estan produint, però és que només es pot emetre l'avís quan es supera el llindar, per exemple.
2: Exacte.
1: És un cop se supera el llindar que es pot posar l'avís, per tant, abans no. Per tant, ara sí que tenim els avisos, fem-ne cas.
2: És el que he dit jo.
4: No ho ha dit vostè, això.
5: No, és el mateix. Jo tinc una pregunta. Si després de sonar l'alerta el teu jefe no et diu ei, tranquil·la, torna cap a casa, representa que has d'anar a treballar, no? Si et diu, tu vigila quan vinguis, s'entén que has d'anar, no?
4: Vigila quan vinguis?
0: Sí. No ho sé si ho dirà, això.
1: Jo crec que sí. No? Jo crec que fins que Protecció Civil no ordeni res, no...
2: Jo crec que per llei hauria de ser automàtic. És a dir, quan tu reps un alert, immediatament ja tens permís per anar a la feina.
0: Però clar, jo crec que hi ha feines que si no hi vas no passa res, i n'hi ha d'altres que si no hi vas tindràs conseqüències.
5: S'han de fer el lloc, sí,
0: clar,
5: o sí. Una mica com la nostra, no?
0: I això és complicat, és com allò, no, els nens no poden anar a col·le, ja, vale, que jo he d'anar a treballar, què em faig?
2: Ja.
0: Saps? És que és delicat, a no ser que... que això reguli, que deies tu per llei.
2: Pot ser que hi hagi una mica de treva ara a Barcelona?
1: Ara que cau un gran tro, no?
6: Acaba de passar
0: un llamp. Ara que ha caigut un llamp.
2: Però deies que hi havia tempestes abans, ara sí.
1: Sí, sí. Ara sí, s'ha activat l'activitat elèctrica.
0: Però bueno, hòstia!
4: I les boles de foc per quan?
1: Sí, ja, és el següent. De fet, és molt graciós perquè l'altre dia, enmig del temporal aquell, va haver-hi un terratrèmol dins del mar.
0: Sí, és molt graciós.
6: Més coses no, tio.
1: Ja, tot se sumava.
0: Hi ha un meteorit que s'està apropant.
6: Però res, res.
1: És molt graciós. La Garrotxa,
0: com
1: ja.
0: Els agrada, com els agrada aquesta gent.
4: Molt graciós.
1: Sí. No, però a Barcelona
7: ja tens, és bon dia. En el meu cas, jo tinc un viatge de feina i haig d'agafar un avió.
0: Molt bé.
7: Sí que a l'avió diu que va amb retras, però no et diu que no volaràs, per tant.
0: Pájaro.
7: Tu has d'agafar el cotxe i tirar cap a l'aeroport i a veure què passa. Per tant, teletreballa en aquest cas.
0: No, aquest és complicat, eh?
7: No.
6: No es pot.
0: No, aquí no es pot.
8: Hay que bajar ese pájaro, como sea.
0: Exacte.
1: Mal assumpte, per teletreballar. 628
0: 414 029. Mira com són les coses, que ara arriba agua. Maluma i Shakira, eh?
2: Ho has fet expressament.
0: Ho he estat tot pensat, això. Sí, sí.

0: Shakira i Maluma, si voleu aigua, Shakira, torna a Catalunya, Shakira.
1: Ja ho veuràs.
0: Que t'estimem molt, a Catalunya. Anem a parlar amb la Sofia. Sofia, bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Tot bé, Sofia? On estàs tu ara mateix?
2: ¿Que dónde estoy?
0: Sí.
2: Pues saliendo ahora mismo del gimnasio, cumpliendo los 40 en el gimnasio.
0: ¿Y está plovent o no?
2: ¿El qué?
0: Si està plovent.
3: Sí. ¿On està el teu gimnàs?
2: Es que yo soy de Zaragoza. El català lo entiendo, pero poquito.
4: Ah, vale.
0: Vale,
3: no, poc a poc.
0: A veure.
4: Saps qui som?
0: Truques a Flashback. Bueno, truquem nosaltres des de Ràdio Flashback a Sofia. I et truquem per felicitar-te de part d'en Javier Moraina.
2: Anda.
0: Sí. I dels teus,
2: Moriana, sí.
0: I dels teus cosins. Cosins, aquesta paraula sí, no? Primos.
2: Sí, les primos,
0: en
2: clar
0: Javi,
2: que sí.
0: La Belén, en Manel, la Mari, que has fet 40 anys. I et volen dir que el teu projecte és molt bonic. Muy bonito.
2: Sí, sí.
0: I et desitgen molta sort en aquesta aventura tan especial. D'acord?
2: Qué bien, muchísimas gracias.
0: Molt bé. Qué bien. Gràcies, Sofia. Una abraçada.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Adéu. Sí, me los quiero.
0: Adéu. Adéu.
4: Adéu. Adéu.
0: Molt bé, doncs feina feta. Anem a escoltar a la Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, i si voleu enviar missatges, on esteu, quin temps fa, i ens voleu comentar...
1: Us fan anar a treballar, us donen
0: cosa,
1: llibertat, què?
0: El que sigui. Volem saber-ho abans no arribem a les 11. 628-414-029. Si esteu emprenyats perquè heu d'anar a treballar...
1: També, també.
0: I perquè el vostre cap també. No us ha dit res i us fan a treballar...
1: Aquí, aquí. Aquí és el lloc.
0: Sí. Aquí, això volem.

with a broken heart. Aquest és Damiano David, el que va ser el vocalista de Maneskin aquí en solitari, una banda, per cert, que té previst a tornar. Mira, arribant ja pràcticament a les 11, de fons, Miqui Núñez amb un altre cop, i després Baby Don't Harm Me, el remix que em va fer David Guetta.

Baby Don't Hurt Me, David Guetta i en Maria. Mira, 4 minuts i arribem a les 11. Temps just per escoltar Bruno Mars amb Just Might i després ens acomiadem. Oh, yeah.

0: Aquest és Bruno Mars, el tema de Just Right. 30 segons, ja arribem a les 11. Una abraçada molt forta a tots, els que us està afectant la pluja. I, escolta, ànims i demà...
1: A poc a poc i bona lletra.
0: Exacte, demà ja intentarem, doncs, a veure si la pluja ja no és tant la protagonista.
2: Sí.
0: I a veure si hi ha sort avui. Moltes gràcies, eh? Estigueu atents a Flashback.
1: A veure què passa.
0: Sobretot al FICOC, perquè la Cristina i en Jordi Plans us aniran explicant a veure si es fa o no es fa aquest concert.
1: Molt bé, nen.
0: Bueno, va, què? Som-hi tots?
2: Som-hi, va.
0: Vinga, va. Recordeu que... Sou tots molt macos! Apa, que vagi bé. Ara, Xavi Dalmau. Adéu!
3: Flashback. Són les 11.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

Aquesta es diu Hate That I Made You Love Me. És un bocí de l'últim àlbum d'Ariana Grande, de títol Petal, i que és l'èxit de la setmana Flashback. La primera després del matí, la mare que el va parir. L'edició d'avui, dilluns 5 d'octubre. Són les 11 i 3 minuts, en tenim moltes més. Alerta, si vas al volant, amb el cotxe, amb els aiguats que tenen lloc arreu del país aquestes últimes hores. Dràcula, la col·laboració de la Jenny de Blackpink. Només exitja Xavi Dalmau. Tame Impala.

0: dels números 1 de l'escena musical del país d'aquest 26, Totoro amb Sutherland, a Flashback. Per cert, ja amb nova proposta, amb nova cançó, ja des de fa alguns dies. Si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, apunta't això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. 16 d'octubre, actuació del Pony Pissador a la Paloma de Barcelona. I el 16 d'octubre, la Pegatina a la Mirona de Girona. Sal! Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble per cada un dels concerts. Són els directes Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. No t'ho perdis!
1: Andorra 96.0.
2: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. En Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació.

0: Informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: A Flashback parlem com tu.
3: Ai, molt bé, estaré treballant.
2: Sentim com tu.
4: Bon dia.
2: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
5: Oh, la Flashback.
2: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
6: Som la Pilar i en Sergi, la Gràcia.
2: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
5: Adéu,
2: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. No,

0: revisant la històrica de What Year Somebody That I Used to Know, Anxiety, Douchy, a Flashback. L'Arnau és de Vilafranca del Penedès i el Roger de Terrassa. Plegats formen el grup Gorra Neta. El seu debut a Flashback, Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

És un dels números 1 d'aquest darrer estiu amb el duet d'Anna Mena i Lola Índigo com a dues botes d'aigua. D'aquí una estona rescatem el primer número 1 de la nord-americana Gracie Abrams. Abans, papi, posa del disc. La cosa va de duets amb Joan Dausà i Mama Duixa, Flashback.

La Graciosa, un himne a les Illes Afortunades de les Canàries per part de Quevedo amb la col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo a Flashback. 3:45. Ha triomfat sobretot en produccions de caire electrònic al nord i centre d'Europa des del Regne Unit, Chris de Sarandí, el seu debut a Flashback, es diu Good Old Days.

0: Fa ben pocs minuts, Oques Grasses, a través de les xarxes socials, han fet un comunicat dient que estan prement l'accelerador perquè el concert d'avui, pendents de la pluja, sigui tot un èxit i que a les dues de la tarda tornaran a fer un nou comunicat per posar al dia la situació del concert d'avui, que ha de ser a 8:45 del vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Creurem els dits. Oques Grasses. Sort de tu, a Flashback.
1: A Flashback, només exitja Xavi Dalmau.
0: Fever Dream, Alex Warren a Flashback per anar fent cap a les 12 del migdia. Preparat Jason Derulo. How

0: Aquesta cançó repeteix el número 1 de la llista de Flashback per segona setmana consecutiva. És el francès Ugel, amb la veu de la històrica del house ultranater per Moving to the Sun, un sol que ja ens podem anar imaginant al llarg d'aquesta setmana. Déu-n'hi-do. Doncs ahir, 3 minuts des de Flashback, ella s'embutxacava el premi Grammy a l'artista revelació el 2025 per la seva primera cançó d'èxit. S'ha tornat amb nova cançó, Olivia Dean.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Temps després de Man I Need arriba So Easy to Fall in Love a Flashback. Bon dia.

별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Universe. Enorme número de Coldplay, el grup de Chris Martin amb BTS. A Flashback només èxits. Atenció, aquest divendres a les 6 de la tarda viu un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista amb Flashy Ice Cream. Teniu una oportunitat única per conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells, els podreu preguntar el que vulgueu i per acabar els seus èxits en directe. I tot presentat pels companys del backstage. Si no t'ho vols prendre, entra a flashback.cat i omple el formulari d'assistència. Vine a viure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista. Aquest divendres, amb Flashy Ice Cream.
1: Andorra. 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
4: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
5: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
4: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
6: Ja és aquí la Dinafit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
7: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
6: 8a edició de la Dinafit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
7: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinafit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra. Emissores oficials.
8: Andorra. 96.0.

I els records prenent forma de cançó des de Nexo, l'últim àlbum de Nil Moliner, a Flashback. Me acuerdo de ti. D'aquí una estona, de les primeres cançons d'èxit de Katy Perry. Hot and Cold. Abans, des de The Romantic, que és l'últim àlbum de Bruno Mars. A mig camí d'una ranxera, Risk It All, Bruno Mars, a Flashback.

El band del moment es diuen Katzai. La seva nova cançó, Animal, ja és un èxit flashback. T'has d'apuntar una data. 23 de desembre, l'última gran festa de l'any al Palau Sant Jordi. Per celebrar el 120è aniversari del RAC. Hi veurem Búhos, els Catarres, Sopa de Cabra i els Tiets en directe. Flashback, emissora oficial de Tiets, era això.

No va triar ni de bon tros males veus per una de les seves últimes produccions d'èxit, David Guetta. Al seu costat, Teddy Swims i Tones and I per Gone, Gone, Gone, a Flashback, només èxits. Any 16, una dècada enrere, per una de les bones de J-Lo, Jennifer López. Abans, una més de El Cuarto Azul d'Aitana, a Flashback. Això es diu Conexión Psíquica.

0: Això es diu Talk to You, imprescindible d'aquest últim estiu amb el duet de productors d'Amsterdam, Another, i la veu de 54 Ultra, Flashback, només èxit. Atenció, si et falta camp, Bonari ja te'l porta, el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonari ja porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut, el de Flashback. Si vols assaborir la famosa hamburguesa del Bonari Atur, apunta't al vermut o fes una compra de 10 euros a la botiga Bonari, que t'indicarem cada setmana, i aconsegueix un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonari per cada l'espai del vermut de Flashback. Troba tota la info a bonaria-tour.com. Bonari! Patrocinador del vermut de Flashback. Ells hi seran per celebrar el 120è aniversari del RAC. El 23 de desembre al Palau Sant Jordi. Els Catarres.
1: Ja comença a

0: Bizarrap els botons amb Daddy Yankee com a estrella. Flashback, només èxits. Harry Styles l'hem triat per apropar-nos a la una en punt del migdia. Potser amb la cançó de més èxit de la seva trajectòria en solitari. Abans, escolta això. És funk segellat a Catalunya de la mà de la banda My Halis.
1: Flashback, només èxits amb Xavi Dalmau.
0: Ballo sense tu.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: queda bé el dia d'avui amb pluja a gran part del país. Aquesta cançó que es diu Hey, Did I Made You Love Me? És l'èxit de la setmana i és el retorn de Ariana Grande amb nou èxit. 1:04, quasi bé. Alerta per aquesta hora, Teddy Swim, Shakira, Ed Sheeran, Somber amb la seva nova cançó, Miley, Lady Gaga amb Bruno Mars, els Amics de les Arts, o per exemple, a punt Lucra.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Des del calorós estiu del 25 abans, Drop Dead, Olivia Rodrigo a Flashback. Bon dia.

0: Morocha. Ara sí, ara és la bona. Lucra, flashback. El Barça juga del Va de Barça de flashback. Després de la llarga i eterna aturada per seleccions, aquest cap de setmana reprèn la Lliga i el Barça... Atenció, rep el Getafe, el sempre complicat equip de Bordalàs, per seguir líder invicta del campionat. 7 partits, 7 victòries. Dissabte, 2:45 de la tarda, des de l'Spotify Camp Nou, Barça-Getafe. Viu el partit amb el Jordi Plans i tot l'equip del Va de Barça i el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm.
1: Andorra. 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
4: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
3: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
5: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
6: El Futbol Club Andorra va sumar un punt ahir al camp del Sabadell després d'empatar 0-0 a la nova Creu Alta. El conjunt de Carles Manso va resistir davant d'un rival que va anar guanyant protagonisme i que va estar a punt de marcar durant el temps afegit. El partit es va disputar un dia més tard, ahir diumenge, un dia més tard del previst, per les fortes pluges de dissabte que van afectar especialment el litoral català durant el cap de setmana. I la selecció andorrana de futbol va perdre 1-0 en la visita a Malta i arriba a l'última jornada de la Nations League com a última classificada del grup amb un punt. La selecció de Koldo Álvarez es jugarà a evitar la darrera posició en el partit contra Gibraltar que s'ha de disputar a Encamp. I el BPC Andorra es va imposar per 19-38 al camp del Acre Bàrbara d'Alacant en la segona jornada del grup B de la divisió d'honor B espanyola. Els tricolors van superar la reacció inicial del conjunt local i van encarrilar la victòria gràcies a una primera meitat especialment efectiva en atac.
5: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
7: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
5: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto... Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

aquí el tenim, el de Lose Control, The Door, Bad Dreams. Ha tornat a Flashback per la porta gran. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Aquí la tenim, la cançó de l'enfadós. Shakira. Això es diu Die, Die.

la revisió de la històrica del Sopa de Cabra. Camins, al costat de la Sui Mont, DJ, precisament Sopa de Cabra amb els Catarres, Buhos i els Tiets, a l'última gran festa de l'any al Palau Sant Jordi de Barcelona, el dia 23 de desembre. Les entrades ja a la venda en Flashback d'emissora oficial. I atenció, perquè aquest divendres, a les 6 de la tarda, viu un nou Intimate Flashback a Westfield, la maquinista amb Flashy, Ice Cream. Tens l'oportunitat única de conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells, els podreu preguntar el que vulgueu i per acabar tocaran els seus èxits en directe. Si no t'ho vols perdre, entra a flashback.cat i omple el formulari d'assistència, tot plegat presentat pels companys del backstage. Divendres, Intimate Flashback a Westfield, la maquinista amb Flashy Ice Cream. T'ho perdis. Estava a punt de rescatar el primer número de la canadenca Tate McRae. Abans, això que tant sona Coldplay, Somber, My Body Isn't Ready, a Flashback.

Tenim a punt la multipremiada Die With A Smile, un número 1 global de ja fa algunes temporades amb Lady Gaga i Bruno Mars. I ara un altre duet. Acabant la graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo. Hola, Miley! Ha deixat caure el seu cognom de Cyrus per reemprendre la seva carrera musical amb aquesta que es diu Best Persuades, Miley a Flashback.

No, una mica no. Sencera, Petito, Anna Mena, Lola Índigo, a Flashback, només èxits des de Romania, DJ Goja. I a dues veus compartim protagonisme Jason Derulo i Melody, a Flashback, per aquesta que es diu Mi Chico. Mi Chico.

0: des del Regne Unit, Miles Smith, a Flashback. Queda't si vols ballar. D'aquí una estona s'hi posa l'Andreu Preses. Ben sí que ballarà, sí. Preparada la info de les dues i també Shawn Mendes amb Camila Cabello.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans, però, anem a tallar un bocí del pastís del 20è aniversari dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Adeu, fins demà.

0: Són les dues, us parla aquí en Barceló. Els iPads no tornaran als centres de primera ensenyança de l'escola andorrana després que l'auditoria externa encarregada pel Ministeri d'Educació hagi emès un dictamen desfavorable. L'anàlisi ha detectat mancances en el control dels dispositius que poden permetre esquivar els filtres de seguretat o instal·lar aplicacions no autoritzades. Com a alternativa, Educació reforçarà l'ús dels ordinadors Windows, els carros de portàtils disponibles als centres i altres recursos pedagògics que per garantir la continuïtat de l'aprenentatge. Parlar del viceprimer ministre i titular d'Afers Exteriors del Luxemburg, Xavier Bettel, que ha defensat l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea durant la visita oficial que ha fet avui aquí al país. Bettel considera que difícilment es podria tornar a negociar un acord amb les mateixes condicions i ha destacat que el text reconeix especificitats andorranes que podrien no repetir-se en una nova negociació. També ha remarcat la duresa amb què Andorra ha defensat els seus interessos durant el procés negociador. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat l'avançament de les eleccions generals del 29 de novembre a Espanya. La decisió arriba després que divendres el Congrés dels Diputats espanyol rebutgés dos decrets en matèria d'habitatge, evidenciant la manca d'una majoria parlamentària suficient per aprovar les mesures. Milers de residents espanyols a Andorra podran participar en els comicis mitjançant el vot per correu o dipositant el sufragi a les urnes que s'habilitaran al Consolat d'Espanya. A Andorra la Vella, els agents cívics de la capital han efectuat 3.043 controls durant els 9 primers mesos de l'any, amb una activitat que ha anat augmentant trimestre rere trimestre i que ha comportat 26 denúncies. Les actuacions s'han concentrat principalment en la convivència ciutadana, la tinença responsable d'animals de companyia i el compliment de les condicions d'ocupació de les terrasses. I l'hospital preveu incorporar en els pròxims mesos la musicoteràpia al centre de dia d'oncologia de després dels resultats obtinguts a la unitat de cures pal·liatives. La coordinadora clínica en funcions de la unitat, Cristina Arroyo, i la musicoterapeuta Laia Font han presentat el primer estudi d'investigació sobre aquesta tècnica feta al país. En les 34 persones participants, les sessions van permetre reduir l'ansietat un 30% i la depressió un 22%.
1: Andorra, 96.0.
2: Escaldes Engordany, En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback.
1: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
3: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
4: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
3: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
4: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Flashback.
1: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: dies que vindran.
1: Ràdio Flashback Andorra.
2: Flashback. De Califòrnia. Hi ha el debat de que si s'haurien de dir que són del K-pop, perquè no se sap ben bé si... Oita, dos quarts de tres. Sí, ve de Corea, aquest so. No se sap. Aquí està obert el debat. Animal és l'última que sona, Flashback. D'aquesta Girl Band a Flashback, agafem la màquina del temps per escoltar Just Bieber i Beauty and the Beat. Ah, i amb Nicki Minaj és el seu Flashback aquest migdia.

0: Your husband is coming.
1: Encara s'ho pregunta, on és el meu marit? Rei, where is my husband? S'ha de flashback cap un per recuperar la despetxada de la Rosalia abans... Fever Dream, artista flashback, Alex Warren.
2: My name is Alex Warren.

0: Cançó original de Melangel, que Hagel va dir, calla, que aquesta és una bona cançó, eh? I ha petat Moving to the Sun amb la veu d'Ultranatés, el número 1 per segona setmana consecutiva a la llista. Tres quarts tocats de tres. Ara, Joan Dausà, Mamaduixa, papi, posa el disc.
1: Hola, sóc Joan Dausà.
2: Hola, Flashback.

Sota el permís de Fetles, amb aquell clàssic dels 90, l'Insòmnia. Vibraxa ha aparegut aquest 2027-6 per portar aquesta cançó. Ah, ens agrada, ens agrada. Arribarem a les 3 amb DJ Tiesto, Don Bishai, abans Karol G, amb Rusovski, és Baby Wow.

0: Justament aquesta cançó ha entrat al top 10 de la llista. Ahir el Jordi Quadres a la llista ens ho va dir. És l'èxit de la setmana, la nova cançó d'Ariana Grande. I d'aquesta manera comencem l'última hora. Abans no vingui els companys del feedback. Són les 3 i gairebé 4 minuts. A punt per escoltar Nueva York, el ritme de la salsa de Bad Bunny. Abans, Dràcula, Tim Impala.
1: Amb Andreu Preses.

0: coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
1: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
0: Cuida't. Cuida'ls. Amb Creant Assegurances Vida.
2: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Ràdio Flashback. Andorra, 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
6: Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Bona tarda.
7: Bona nit.
6: Arriba el moment.
7: Una de les cançons.
6: Posem en marxa.
5: De dilluns a divendres a les 6, al matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc.

dues de les reines actuals de la música urbana del país. A la vena, Lola Índigo, Patitoa. Doncs vinga, sencera per tu la cançó de Cap a Peus. I saps que tenim a Flashback aquesta setmana de novetat? La nova cançó de Taylor Swift. Sí, aquests són els primers compassos de la nova cançó Patient Zero, abans de Flashback.

0: pa'cà.
1: Échate pa'cà, vine, va, que ens veiem a la Graciosa.
0: La Graciosa. En la Graciosa la vida és més sabrosa.
1: Al final la vida una mica de graciosa, no aquella de líquid per fer rebaixar una mica el vi, sinó és la illa de les Canàries. Ens veiem allà. I ara els tiets amb Era això. Sona flashback.

Les reines del K-pop a nivell mundial, les K-pop Divo Hunters Golden, sona Flashback. Dos quarts tocats de quatre. Si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp, el vermut de Flashback. I ho farà compartint el seu producte de primera qualitat amb la food truck de Bonària Tour, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. Com podràs degustar la famosa hamburguesa de Bonària Tour? Ben senzill, dues opcions. Apuntant-te al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que t'indicarem cada setmana, i aconseguint un val per bescanviar-lo per una hamburguesa que trobaràs a la food truck de el vermut de Llucià Ferrer, allà al poble on es faci aquell dissabte o diumenge. Troba tota la info a bonaria-tour.com. Bonaria és el patrocinador oficial del vermut de Llucià Ferrer de Flashbox. Va, que estem d'enhorabona i d'estrena. Tenim la nova cançó de Maluma, Unió amb la Shakira. Ja sona Flashbox. Comença la votació, si vols, a la llista flashback.cat. Agua. Bé, això sí que no ens en falta aquesta setmana.

aquí al costat de 31 fam d'Orayakis. Sí, aquell postre tan, tan maco del Japó. I tenen un directe espectacular, tan espectacular, que aquest divendres 9 d'octubre actuaran a l'Intimate Flashback a Westfield La Maquinista a les 6 de la tarda. Vols anar-hi? Doncs mira, entra a flashback.cat. Allà en tindràs tota la informació. Ben senzill. A partir de les 4, els micròfons i el WhatsApp són vostres amb el feedback. Avui amb el Jordi Plans. La Cristina Càmera. Una abraçada. Me'n vaig amb Bruno Mars. Risquirol. Siau. Faig jo

0: soc la Rosalía.
1: Hola, soc el Nil Moliner.
2: We the Black Eyed Peas.
3: This is Beyoncé.
4: And this is
5: Feedback.
6: Comença el Feedback, des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. 628-414-029. Feedback.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Feedback. Hola, Cristina Càmera, com
8: Hola,
7: estàs?
8: Hola, què tal, Jordi Plans, com estàs?
7: Doncs molt bé, mira, aquí avui fent de caporal Plana de Vall, que
8: sí.
7: L'hem fet llevadora, avui Plana de Vall, li ha sonat el despertador pràcticament a les 5 del matí i ha hagut de venir a fer el matí la baraca va parir, i això ha fet doncs una mica corre tot el que és la programació de Flashback i mira, ja ha aparegut aquí al teu costat.
8: Apa.
7: Cristina, vull dir que poca broma.
8: Mira.
7: Escolta'm, programa farcidet de coses avui.
8: Farcidet molta perquè feina, avui tenim dos concursos bastant grans. Mira, comencem pel dels casaments, perquè aquells que teniu pensat casar-vos o esteu preparant un casament o sabeu d'algú que ho farà en els pròxims mesos o anys o bé, el que sigui. Estem regalant entrades dobles per anar a The Wedding Market el dia 17 i 18 d'octubre. Podeu escollir vosaltres el dia i ens ho digueu al 628-414-029. Entrades per anar al The Wedding Market, a preparar el vostre casament, el tema del menjar, el vestit, tot.
7: Molta allà. Feina en un casament, eh?
8: Moltíssima feina.
7: Tema del vestit, tema de menjar, tema de flors...
8: Com organitzem els convidats, el lloc...
7: Els regals, que es veu que ara també els nuvis fan regals també a la gent que ve.
8: Ah,
7: vull dir, sí, molta cosa. Aquest cap de setmana he estat al casament del meu millor amic i he refrescat el tema.
8: Clar, llavors ara vens amb aquestes idees.
7: Sí,
8: bé,
7: sí, sí.
8: També, a més, una setmana més estem sortejant àpats per anar al Racó Pizzeria Mediterrània. Pizza, pasta, carns, arrossos, creps, amanides... És que tot, i tot boníssim. Però abans heu de contestar una pregunta. La pregunta és, què està mal vist demanar a Itàlia després de les 11 del matí? Opció A. Un cornetto, que no és el gelat, eh? És un brioix de pasta de full similar a un croissant. Per tant, li podem dir també un croissant. Opció B, un cappuccino. Opció C, un tiramisú. Cornetto, cappuccino, tiramisú. Que està mal vist demanar després de les 11 del matí. Ens ho dieu, demaneu cançó, que voleu participar i si encerteu la pregunta, doncs apuntadíssims.
7: Molt bé, molta cosa, eh? A tot això, si voleu participar al Feedback, és molt fàcil, 628-414-029 i ens demaneu la cançó que Exacte. Vulgueu, que la Cristina farà el que li semblarà.
6: Envia'ns la teva dedicatòria al 628-414-029 Feedback, de dilluns a divendres, de 4 a 8 del vespre, amb Albert Plana de Vall.
7: Bueno, avui sense Plana de Vall, avui amb Jordi Plans i Cristina Camarau.

0: el so d'Alex Warren i aquesta que es diu Fever Dream a l'antena de Flashback, a l'antena del Feedback. Són les 4 i 8 minuts. Cristina, podríem aprofitar per recordar ràpidament tot el tema dels concursos que tenim
1: avui?
0: Exacte. Perquè crec que els oients tenen tanta informació ara mateix que seria bo
1: sí.
0: que...
1: Sí, mira, tenim dos concursos en actius. Primer, el The Wedding Market. Regalem entrades dobles per anar el 17 i el 18 d'octubre. I després sortegem dos àpats per anar al Racó Pizzeria Mediterrània. Però primer ens heu de contestar una pregunta que la següent oient, la Judit, ens la respon. Diu, què està mal vist demanar a Itàlia després de les 11 del matí? És a dir, que a partir de les 11 no us podeu demanar perquè us enviaran directament...
0: Et miren malament, diguem.
1: Sí, et miren molt malament i diuen, et compren el vol i tu cap a casa.
0: I per tu casa, a quines veure, són les opcions?
1: Opció A, un cornetto. Opció B, un cappuccino.
0: Sí.
1: Opció C, un tiramisú. Ens ho dieu al 628 414 021. Ens demaneu una cançó i ens responeu a la pregunta.
0: El cornetto què és? El gelat?
1: No és el gelat, no. És un brioche, una pasta de full similar a un croissant. Podem dir-li un croissant directament, però bé. Sí, li direm cornetto, que és el nom.
0: És el nom original, el que toca. Val. Molt bé, doncs 628 414 029. Podem anar al nostre WhatsApp, ja ho sabeu, per demanar la cançó que vulgueu a través d'aquest telèfon que us diem, que és el 628.

0: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
1: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
0: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
1: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
0: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis. Perquè el teu dia...

0: es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Your husband is coming.
1: Veus, Cristina, 3 minuts preguntant-se on era el marit i resulta que estava venint. Where is my husband? Your husband is coming. Imagina't el dilema de rei. Cançó que sona a través del feedback. Passen pràcticament 7 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Ja sabeu que podreu adreçar els vostres missatges al nostre WhatsApp, al 628-414-029.
2: I n'hem rebut un per escoltar qualsevol de la Fumi que ens demana.
3: Bona tarda, Flashback.
1: Bona tarda.
3: Vull participar en el menú del racó, 2x2 persones. La resposta és el cappuccino. I a veure si podeu posar alguna cançó de la Fúmiga, sisplau. Gràcies.
1: Molt bé, doncs mira, ja que ens deixes triar la cançó de la Fúmiga, hem decidit aquí el consell del feedback, és a dir, la Cristina i jo, bàsicament.
2: Posar l'última que han tret.
1: Correcte. Gràcies per tant.
4: Tu ets el protagonista al feedback.

0: Bruno Mars, que es diu I Just Mike, en aquesta cançó que ha encapçalat el darrer treball d'estudi d'aquest artista. L'antena del Feedback. Són 2:15 de 5 de la tarda d'aquest dilluns. Dilluns passat per aigua, especialment al matí. Es veu que, déu-n'hi-do, la que ha caigut. I sobretot no, que li diguin a la gent a Granollers que tenen aigua per una setmana.
1: Totalment. Totes les entrades, bé, molta precaució durant el dia d'avui. Molt atents també a veure la meteorologia que decideix
0: properes hores,
1: per les properes hores.
0: Ahir tampoc pensaven que avui havia de caure tant i avui ens ha sorprès. Per tant, molts ànims a tota la gent que avui li ha agafat la pluja per sorpresa i que ha inundat molts carrers, sobretot de la zona del Vallès. Anem al nostre WhatsApp, 628-414-029. Què ens diuen per aquí?
1: Diu, bona tarda, Feedback. M'agradaria demanar una cançó, si pot ser la nova de Maluma o la que vosaltres vulgueu, i també voldria participar al concurs del RACO. La resposta crec que és Cappuccino. La cançó li dedico a tota la gent afectada pels aiguats i donar-los molts d'ànims. Felicitats pel programa i feliç tarda. Gràcies, tot de part de la Carme.
0: Recordem que avui tenim una pregunta en joc, per això la gent ens responia en aquest cas Cappuccino, que és una de les opcions d'aquesta pregunta. Cristina.
1: La pregunta és, què està mal vist demanar a Itàlia després de les 11 del matí? Un croissant, un cappuccino o un tiramisú? Ens ho dieu, 628-414-029, acompanyat d'una cançó com ha fet la Carme.
0: Molt bé, Cristina, per cert, ara que ens demanaven Shakira, Dua Lipa va ser que aquest passat dissabte la convidada sorpresa del concert de Shakira a Madrid.
2: Con ustedes, Dua Lipa!
0: Ara surt Dua Lipa.
1: La gent, la gran ovació del
0: públic. La gent flipa, eh?
1: Sí, sí, home. És que Dua Lipa...
0: Bueno, és que ajuntar Shakira i Dua Lipa juntes en un mateix concert, poca broma, eh?
1: Sí, sí. I a més que ningú... Mira.
0: Diu, necessito que algú em passigui.
1: Em passigui, sí. Que com pot estar amb aquesta deessa? Deessa, sí, sí.
0: Hòstia, això és Shakira a l'Havana a Dua Lipa.
3: Muchas gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí.
2: No sabes lo feliz que nos haces a todos tus fans, incluyéndome a mí. I'm your fan now. Oh, well, always. But now I'm like, so since I met you this afternoon, my God, I was so in awe with her humility. You've been so nice to all of us, my team. I mean, now, if I was your fan before, now I'm like the president.
3: So
2: okay. Bueno.
1: Bé, diu que l'ha conegut aquella mateixa tarda i que està impactadíssima amb l'humilitat d'aquesta dona i com ha tractat tot l'equip i bé, sí, que increïble.
3: Antologia.
1: I va, cantaran Antologia, que és una de les cançons de Shakira, però és que és espectacular la Dua Lipa.
0: Això és Shakira i Miley Cyrus juntes a duet en aquest concert del passat dissabte.
1: Shakira i Dua Lipa.
0: Què he dit?
1: Miley Cyrus.

0: Hòstia, la gent està molt entregada.
1: No. Increïble.
0: Poca broma. Tu vas ser-hi a aquest concert el dissabte,
1: sí,
0: Cristina?
1: Sí, i efectivament, sense paraules, realment Dua Lipa, tant per la seva veu com per la presència, sembla d'un altre planeta, aquesta dona, eh? De fet, com diu Shakira, ni ella mateixa es creia que està davant d'aquesta deessa. I aquesta actuació,
0: sí,
1: que bé, si recordem, tot el concert es va retransmetre en directe per Amazon Music.
0: Sí.
1: Bé, l'actuació va ser de rècord. 10 milions més de 10 milions d'usuaris alhora connectats veient a Dua Lipa cantant Antologia juntament amb Shakira. Una actuació de rècord perquè és la més vista per part d'una artista femenina. Recordem que el rècord el té Bad Bunny amb una actuació també durant un concert, però bé, amb veus femenines tenim aquí a la Dua Lipa acompanyada de la Shakira, o al revés, a la Shakira acompanyada de Dua Lipa, perquè quins trossos de dones.
0: Poca broma, eh? Shakira no se li acaba la corda, eh? A més a més, ara l'oient ens demanava aquesta cançó, la més nova entre Maluma i Shakira.
2: Tu ets el protagonista al feedback. Mm-hmm.

0: A mi em podrien posar aquesta cançó 38 vegades consecutives, Cristina, i jo no em cansaria d'escoltar Quevedo.
1: La teva preferida, no?
0: I Elvis Crespo, sí, i tant.
2: En la graciosa, la vida más sabrosa.
0: Ha estat un bon estiu per mi a nivell musical, perquè en aquest cas m'he posat la graciosa en bucle, estem al mes d'octubre i segueixo...
1: No l'has avorrit encara, eh?
0: No, no, gens ni mica.
1: Ostres!
0: I mira que aquí a la ràdio la posem molt.
1: No, moltíssim.
0: Moltíssim, però...
1: Passa, fins i tot.
0: Va,
1: però
0: no, no posaria
1: més. Però a tu t'agrada, eh?
0: Sí, sí. Jo me la posaria 10 vegades més cada dia i, bueno, perquè no em deixeu. Però si no, la posaria molt més, sí, sí, i tant.
1: I ens arriba amb dedicatòria també. La Mariona està, jo crec, amb la mateixa situació que tu diu. Hola, m'agradaria escoltar La Graciosa i la resposta pel concurs del racó és l'opció B, un caputxino, i també que vol participar als concursos.
0: Molt bé, la Mariona. Molt bon criteri. Molt bon criteri.
1: Diu que està mal vist demanar a Itàlia després de les 11 del matí. Opció A, un croissant. Opció B, un caputxino. Opció B, un tiramisú.
0: Molt bé, són les opcions que tenim avui per aquest concurs pel racó, per aquest àpat per dues persones, i que, evidentment, doncs, també podeu participar a través del feedback. I, a més, si us caseu i esteu començant a preparar el gran dia, o us falta aquell últim detall que faci el clic, no? Allò que diguis, això serà únic. Mm-hmm. Doncs estigueu atents al feedback, Cristina.
1: Perquè aquesta setmana estem sortejant cada dia entrades dobles per anar al The Wedding Market el dia 17 i el 18 d'octubre a la Torre Bellesguard de Barcelona. És un espai ple d'inspiració, proveïdors, tallers, degustacions, que m'encanta això, desfilades i les propostes més noves per preparar el casament dels vostres somnis. Per tant, ara mateix ens escriveu al 628-414-029 i ens dieu: ei, que jo vull aquestes entrades del The Wedding Market. I nosaltres us apuntem directament al sorteig. 628-414-029. Ens envieu una nota de veu o ens envieu un text ràpid i ens ho dieu. Nosaltres us apuntem.
0: The Wedding Market el 17 i el 18 d'octubre a la Torre Bellesguard de Barcelona. Vinga, anem a posar-hi també... Mira, aquesta cançó podria sonar, per exemple, si us heu de casar en
1: sí,
0: algun
1: sí.
0: moment. Sí, ja se diu.
1: Nosaltres us proposem coses, també.
0: Somber, my body is unready.

0: Dedica la cançó a qui vulguis i com vulguis.
1: Què passa, Flashback? Li vull dedicar una cançó a una professora i no s'ha preocupat en tot l'any de com estaven els nens, ni de si feien bé les classes, ni si evolucionaven ni res, i avui quan venien a veure els pares la classe, doncs volia que tot estigués perfecte i tal. I m'ha fotut una bronca innecessària quan ella no és res meu i li vull dedicar la cançó a Despecha de Rosalía. Ea, bona tarda, guapos.
0: Feedback, de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda a Ràdio Flashback.

0: Hola, Flashback, bona tarda. Mira, jo voldria una cançó d'Oques Grasses per dedicar-la a tots els que avui ens han canviat la data del concert i avui no podem anar a concert. I la resposta correcta crec que és la de Cappuccino. Gràcies.
1: A tu, gràcies per la dedicatòria, Marta. Sí, n'hem de parlar del tema del concert d'Oques Grasses.
2: Sí, perquè avui la formació d'Osona ha publicat un comunicat a xarxes explicant que posposa el concert d'avui dilluns al dijous a la mateixa hora, 8:45.
1: El dia 8 d'octubre seran vàlides les mateixes entrades, per tant, en aquest cas, cap problema. I si no podeu assistir al concert, podríeu demanar la devolució de l'import de les entrades abans del mateix dijous, és a dir, el mateix dia del concert, dia 8, abans de les 2 del migdia. Ells mateixos a xarxes, a l'Instagram i a les seves xarxes socials han explicat com ho haureu de fer, a quin correu heu d'enviar la sol·licitud d'aquest import i tot plegat. La resta de concerts són el dia 7, el dia 9 i el dia 10. En principi, cap canvi.
2: Per tant, la cosa queda de la següent manera. Dimecres, dijous, divendres i dissabte, els 4 concerts consecutius. Sí, el temps respecte a les dates, perquè pinta que podria caure alguna cosa més. En fi, veurem què passa amb el tema Oques Grasses. En tot cas, avui la gent que vida en el concert no hi anirà, i aniran el proper dijous els que us vagi bé. Aviam, Cristina, que també tenim molta feina al feedback, perquè avui els oients que envien una nota de veu al 628-414-029 i així ho demanin, entren també en un altre concurs.
1: En el concurs del Racó Pizzeria Mediterrània podreu anar a degustar les seves pizzas, les pastes, les carns, arrossos. Regalem 2 àpats cada dia d'aquesta setmana. Aquest lloc és espectacular i hi ha un munt de restaurants arreu de Catalunya. Proper restaurant segurament l'obriran a la zona de Tarragona, per tant,
2: molt bé.
1: Perfecte. Teniu un nou també a Castelldefels i bé, zona de Girona, Barcelona, en trobareu uns quants. Però primer ens heu de contestar la següent pregunta. Què està mal vist demanar a Itàlia després de les 11 del matí? Opció A.
2: Espera't, que les he perdudes. Un corneto, que vindria a ser com una espècie com de croissant, un cappuccino o un tiramisú. Opció A, el corneto, opció B, el cappuccino, opció C, el tiramisú.
1: A partir de les 11 del matí, això no us ho podeu demanar perquè us miren bastant malament.
2: Doncs vinga, les respostes a través del 628-414-029. Teniu temps fins a les 8 en punt del vespre. Sona de fons una cançó que entra a la llista, el 32, Karol G, Judeline i Rusovski, Baby Wow.

0: Un vent som un que travessa un moment de forma molt i molt dolç, mystical, magical. Esteu connectats al Feedback, ja sabeu que fins a les 8 en punt del vespre podeu enviar els vostres whatsapps a través del 628 414 029, com per exemple aquest demanant una cançó.
1: Hola, sóc en Bru.
2: Hola, Bru.
1: Tinc 5 anys i vull dedicar-li la cançó a la mama.
2: Quina?
1: Les de les 3 estrelles.
2: Perfecte.
1: Gràcies.
2: Del Max Navarro, doncs, Bru, per la mama, per la teva mama.
3: Soc en Max Navarro i us dono les gràcies per escoltar Estrelles. Ens escoltem a Flashback.
4: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: Ara per fi estem sols.
1: Andorra
2: 96.0.
3: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
1: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
7: o d'un cotxe en pràctiques.
1: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
2: 96.0.
1: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: És un cappuccino. És un cappuccino. Per cert, sóc el Sergi, de Torredembarra, i m'agradaria participar en aquest concurs. Ah, i demano la cançó de Talk to You.
1: Perfecte, molt bé. Doncs un cappuccino és la resposta que t'apuntem a la pregunta que tenim avui i amb el concurs del racó, Cristina.
2: Què està mal vist demanar a Itàlia després de les 11 del matí? Un cornetto, que és una mena de croissant, un cappuccino o un tiramisú? 628-414-029.
1: Teniu temps fins a les 8 en punt del vespre i ja sabeu que ens podeu enviar el vostre WhatsApp a través del 628-414-029, com deia la Cristina. Anem a escoltar una de les cançons en català que últimament ha anat a retar l'antena de Flashback. Vaig a treure aquesta sintonia de fons, perquè està aquí sonant el carro sobera de fons.
2: Sí.
1: I home, ara arriba Gorra Neta, Marta.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat. Desorientat, surto de la tenda i aprofito per pixar.
4: Demano permís a la Marta i perdó per despertar-te. Em podries deixar anar?

interview

0: El so d'Alex Warren, Ordinary, una cançó que fem sonar al feedback perquè ens l'heu demanat a través del nostre WhatsApp.
1: Diu, vull dedicar la cançó d'Ordinary a la meva parella, en Toni, al peixet del meu cor.
0: Oh, que maco, això.
1: Doncs sí, mira, m'ha agradat. El peixet del meu cor. I participar també en el sorteig de la fira de casaments, del Wedding Market i en el de la pizza, com a premi de consolació si no hi ha boda, meu meu.
0: Ostres, perfecte.
1: Doncs, mira, esteu apuntadíssims, tant el Toni com tu, a tots els concursos, al Wedding Market, però el del racó heu de recordar que ens heu de respondre a la pregunta que us farem més endavant.
0: Molt bé, 628-414-029, en aquest cas ens demanàveu la cançó d'Ordinary, que la deixem enrere, i el que fem ara de seguida és seguir llegint WhatsApps vostres, però apareix per aquí el so de Siderland. Atenció a Siderland, una de les formacions que amb el Tututuru, que van aconseguir, per cert, que jo pràcticament m'aprengués el ball.
1: Hi havia un ball?
0: Sí, sí, hi havia un tren a Instagram.
1: Ostres!
0: Que el grup a tot arreu on actuaven el feien fer també en el públic. I arran d'això, jo crec que veure'l tantes vegades a xarxes van aconseguir que més o menys...
1: Me l'ensenyaràs, espero.
0: Sí, ara faré una coreografia especial per tu. Sí, sí, un passi i només per tu. En tot cas, mentre se'n podeu anar escoltant, la més nova d'aquest grup, estem parlant de l'última. Sona el feedback. Bona tarda.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Ara mena Lola Índigo. Aquesta la coneixeu de sobres, es diu Patitoa i sona a través de l'antena de Flashback, a través del feedback. Ja ho sabeu, 628-414-029. I a més, en aquest sentit hem rebut també aquest missatge.
1: Som la Jana i en Pol i voldríem dedicar la cançó de Patitoa a tots els nostres amics de Vilafana. Adéu, Flashback!
0: Adéu!
2: Adéu, que vagi molt bé.
0: Per cert, saps per què la cançó es diu Patitoa?
2: Sorprèn-me.
0: Vaya galla, acabo de fotre.
2: M'encanta.
0: Es diu Patitoa perquè es veu que entre Anna Mena i Lola Índigo es tenen guardades com amb un ànec, saps? O sigui,
2: ah, sí?
0: Patito, saps? Una... O sigui...
2: Val.
0: O sigui... Tu m'has entès, oi?
2: Sí,
0: perquè
2: sí,
0: ho
2: sí.
0: Estic explicant com el cul, però bàsicament...
2: No, o sigui,
0: és que...
2: la cançó és per a ti toda, no?
0: Correcte.
2: Patitoa, però, a més, fan la gracieta aquella de que es tenen guardades amb un pato, no?
0: Sí, amb un ànec, i llavors per això ve la... D'aquí neix una mica el tema,
2: ostres,
0: saps?
2: Ostres, vale,
0: sí,
2: vale.
0: Sí, sí, és un detall que et dono, així, gratis, saps? Que m'ha vingut ara.
2: Vale. M'ha vingut ara. Moltíssima gent m'ha dit, no, és que jo pensava que era Patito, de...
0: d'ànec, no, diguem?
2: Directament, o sigui, que la cançó es deia Patito. Però bé, ara m'ho dius i sí que té alguna cosa de relació.
0: Sí, sí, sí que té relació.
2: Val,
0: i és per un tema de que es tenen guardades així al mòbil una amb l'altra. En tot cas, per cert, i molt important, molt i molt important, si us caseu i esteu començant ja a preparar el que és el gran dia o us falta aquell últim detall que el faci únic, doncs heu d'estar molt atents al feedback perquè aquesta setmana sortegem cada dia entrades dobles per The Wedding Market els dies 17-18 d'octubre a la Torre Bellesguard de Barcelona. Cristina.
2: Trobareu inspiració, proveïdors, tallers, degustacions, desfilades i propostes, les propostes més noves per preparar el casament més especial i adaptat a vosaltres, el tema de la música, el menjar, el vestit... Tot ho tenen controladíssim, per tant, si voleu entrades, ara mateix ens adscriviu al 628-414-029, ens dieu, ei, que vull participar al The Wedding Market i el 17 i el 18 d'octubre a la Torre Bellesguard de Barcelona. Ens ho dieu al WhatsApp i nosaltres us apuntem.
0: Doncs vinga, va, anem a fer un cop d'ull al WhatsApp, Cristina, que em sembla que tenim més dedicatòries i ens demaneu Lady Gaga. Lady Gaga està de moda.
3: Hola, Flashback, sóc la Fra de Girona. I tinc 12 anys i m'agradaria que poséssiu alguna cançó de Lady Gaga i li dedico la meva germana gran, que ara està molt liada amb els estudis perquè està fent batxillerat i li dono molta sort. Adeu!
0: Adéu!
2: Adéu, doncs, sort a les germanes.
0: Sí, sí, molts ànims, eh? El tema dels exàmens, jo com que no els porto bé, molts ànims. Sí, sí,
2: com
0: jo.
2: Que fa anys que no en fas, no?
0: Exacte. Jo crec que ja no em queden exàmens de la meva vida i per la qual cosa puc estar content perquè és una de les coses que més detesto. Sí,
2: uf, sí.
0: És una de les poques coses que agraeixo d'haver anat creixent, no? Hi ha un punt en què ja s'acaben els exàmens perquè ja et fan fora, saps?
2: Sí,
0: bueno, els aproves i ja no cal que tornis.
2: Fora. Sí, després a vegades els trobes a faltar.
0: No,
2: o sigui, trobes a faltar a més estudiar i no pas... La rutina del dia a dia d'haver de treballar.
0: Jo no trobo gens a faltar estudiar.
2: Ah,
0: és una de les millors coses d'haver crescut. Vinga, va, que demaneu Lady Gaga amb Doechii, una mica de Runway. Benvinguts, bona tarda.

0: Hola, què tal? Soc la Mercè de Sant Just d'Esvern. Em voldria demanar el tema de la morotxa i entrar en el sorteig dels àpats. Llavors penso que a Itàlia, després de les 11, el que està prohibit i mal vist és demanar un caputxino.
1: Ah.
0: Així que abans de les 11 podem tots anar a prendre el caputxino. Després ja no. Ens miraran amb cara de gos.
2: Té pinta.
0: Vale, que tingueu molt bon dia a tots. Una abraçada.
2: Gràcies i merci pel teu missatge. I tant. Vinga, Cristina, que ens plantarem a les 6 de la tarda. Anem a més missatges al nostre WhatsApp, al 628-414-029.
3: Hola, bona tarda. Em dic Marga i sí, la resposta és un caputxino, està mal vist. I res, volia demanar-vos la cançó de la Taylor Swift, d'Open Life, i felicitar-vos pel programa i entrar al concurs de l'àpat al racó. Val? Vinga, moltes gràcies, una abraçada.
2: Una abraçada, Marga.

0: Back. Tu demana.
1: Bona tarda.
2: Hola.
1: Estic aquí parada a la carretera. Que em vinguin a buscar un burro. S'ha escapat aquí de la masia.
2: Que increïble, Déu meu, mi vida.
1: Com podríeu posar, sisplau, per pas fer temps?
3: Temps era temps.
1: Noche entera, que se m'està fent de nit. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
4: Noche entera, toda la noche entera.
0: Feedback, de dilluns a divendres, de 4 a 8 del vespre, a Flashback.

0: James Blunt, Taste Like Summer, és la cançó amb la qual hem decidit que calia engegar aquesta nova hora del Feedback. Són les 6 i 5 minuts d'aquesta tarda de dilluns, un 5 d'octubre, molt passat per aigua a gran part del país, especialment al matí. Ha estat bastant fort el que hem vist. Les imatges que corren per les xarxes són esfereïdores i molt de suport a tots els afectats pels aiguats d'aquest matí, també del cap de setmana, perquè ja portem uns quants dies que, meteorològicament parlant, estan sent complexos i sembla i pinta que al llarg d'aquesta propera setmana pot haver-hi algun episodi més. Cristina, al nostre WhatsApp tenim molta gent, molta dedicatòria i treu fum, eh?
1: Sí, però bé, molta gent també, per altra banda, que ens demaneu que es gràcies, perquè com ja sabeu, per si no us havíeu enterat, sí, perquè sí, bé, sí, ningú n'està parlant suficient, aquesta setmana venen els 4 concerts d'Oques Grasses. El primer era avui, però s'ha posposat a dijous, dia 8 d'octubre. Per tant, el primer serà dimecres, el dia 7, després tindrem el dia 8, el 9 i el 10.
0: Molt bé.
1: I tenim dedicatòries.
0: La gent que tenia entrades per anar avui, automàticament les tenen per dijous.
1: Exacte.
0: Però i si el dijous no et va bé anar-hi, què han de fer?
1: Doncs dijous, abans de les 2 del migdia, poden entrar a la pàgina web, poden enviar un correu, el correu mateix que han publicat Oques Grasses, explicant que no poden anar i que volen, doncs, que els retornin els diners de l'entrada, i Oques Grasses, bé, l'empresa, doncs els tornarà les entrades.
0: Molt bé, doncs aquí ho teniu. Oques Grasses arrenquen els concerts en lloc d'avui, arrencaran dimecres i el d'avui dilluns passa a dijous. I tenim molts missatges que ens demaneu Oques Grasses. Cristina.
1: Diu a la Flashback, m'agradaria posar alguna cançó d'Oques Grasses, ja que han anul·lat el concert i m'he quedat amb les ganes i també vull participar a tots els sortejos. Bé, ja sabem, no és una anul·lació, sinó l'han posposat, però bé, si no hi pots anar dijous, la veritat és que... Bé.
0: Bé, doncs és el que hi ha, bàsicament.
1: I la propera dedicatòria, la següent dedicatòria, la posem al final de la cançó.
0: Ah, molt bé. Ah, que té sorpresa o alguna cosa. Ara m'estàs creant un hype aquí que...
1: Sí, oi?
0: Sí, sí. Bé. Doncs mira, posarem Jubilar-me, que també
1: Perfecte.
0: És de les que més ens demaneu, i segurament el missatge que...
1: Sí, el missatge és Jubilar-me.
0: És Jubilar-me, vale, molt bé. M'has fet un spoiler aquí que no m'esperava, eh, Cristina? Vinga, va. Oques Grasses, al Feedback.

Hola, família, què tal? Mira, avui us escrivia perquè crec que és superimportant que prenguem tots una miqueta de consciència per reconnectar amb la nostra esperança, per reconnectar amb el que és realment important a la vida, que ho podem fer junts, que no hi ha cap límit que no puguem arribar a assolir i que de vegades quan la vida es posa una mica difícil, doncs, jolín, només és la vida. Només cal caminar, però més guai, no?, si estem uns amb altres. En fi, la cançó de jubilar-me. Jo vull ser molt gos i passar de tot. Un petonat molt gran a tothom. Moltíssimes gràcies pel programa. Ah, i participo al restaurant amb la resposta.

0: Aquesta cançó em representa molt perquè se li acaba la benzina a mesura que va avançant la cançó.
1: Al llarg del dia, no?
0: Sí, aquest sóc jo arribant a casa. Saps? Així com ja que m'arrossego i que ja directament...
1: D'aquí què? D'aquí 3 hores estem
0: sí,
1: ja...
0: Sí, sí, jo...
1: Que no som persona.
0: Jo demano que m'obrin la porta perquè no sóc capaç ni de tombar el pany, saps?
1: Matines.
0: Jo poso la clau, ja no la foto al forat, després ja no tinc força per girar, vull dir que... A mi m'han d'obrir la porta ja avui quan arribi a casa.
1: Sí.
0: És dilluns, ha plogut, vull dir...
1: Ja, és veritat, ja complicat.
0: En realitat és el símil del meu dia. Vinga, Cristina, anem al WhatsApp, sí. 628-414-029.
1: Diu a la Flashback, soc la Nim i em vindria molt de gust d'escoltar una cançó d'Adela, la de Ain't in L.A., que m'agrada molt, i us la dedico a vosaltres. Gràcies, i també participar als concursos, que després en parlarem dels concursos, que déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Tenim una setmana complexa a nivell de concursos al Feedback. De seguida us ho expliquem, però en tot cas aquesta cançó, que és la que ens demaneu al nostre WhatsApp, al 628 414 029, és d'Adela i entra a la llista, al número 35.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
7: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
6: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
8: Camí a la feina, de tornar a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
1: 96.0.
8: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: The Weeknd, Blinding Lights, la cançó que ens ocupa aquesta hora de la tarda, pràcticament 6:45, el feedback d'aquest dilluns, on tenim oberts doncs, un parell de concursos interessants, i per això hi ha un munt de missatges que escolteu coses estranyes si és que us acabeu de connectar a l'antena de Flashback.
1: Per tant, en primer lloc tenim el The Wedding Market el dia 17 i 18 d'octubre, sí. Per tant, si voleu, si esteu pensant casar-vos, esteu preparant un casament, sabeu d'algú, ens ho dieu 628-414-029, us apuntem per anar a aquest festival dels casaments, el The Wedding Market, a la Torre Bellesguard de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Després, tenim àpats del racó.
0: Tema halo, eh? Tenim una mica de, sí, de menjar. Molt
1: sí,
0: bé.
1: Aquest també ens interessa moltíssim.
0: Som sempre oberts a menjar, i tant. I més si és de qualitat, com és el racó.
1: Exacte. Dos àpats per anar al racó Pizzeria Mediterrània, menjar les seves pizzas, les pastes, els arrossos, tot boníssim. Però primer ens heu de contestar aquesta pregunta. Què està mal vist demanar a Itàlia després de les 11 del matí? Opció A, un croissant, que es diu un cornetto. Opció B, un cappuccino. Opció C, un tiramisú.
0: Doncs aquestes són les opcions, i és tan simple com que ens envieu un WhatsApp i ens digueu quina és la solució.
1: Quina és l'opció, ens demaneu una cançó, i tot el 628-414-029.
0: Anem al nostre WhatsApp perquè demaneu també cançons en format d'àudio.
2: Hola, avui en la cançó de Figaflor, la de Que no s'acabi, li dedico la cançó a la meva filla, que li agrada molt aquesta cançó. I el que no pots demanar és el cappuccino.
1: Val.
2: Vinga, gràcies. Bona tarda.
0: T'apuntem, doncs. Vinga, que sonin Figaflowers.
3: Sonen Figaflowers.
4: Flashback, flashback.
3: Anem a lubricar una miqueta aquestes caderes, no?
5: Saludito
6: a tota la penya de Flashback.

0: Bad Bunny, Nova York. Hem escoltat una dedicatòria amb aquesta cançó, Cristina.
1: Diu, la resposta correcta és l'opció B, el caputxino, pel concurs del racó. I demano qualsevol cançó de Bad Bunny per motivar-me al gym. Doncs esperem que amb aquest Nova York t'hagis motivat una miqueta.
0: Sí,
1: i si no, de banca.
0: No et preocupis, que et convidarà a la casita Bad Bunny i ja està, allà sí que et divertiràs. Que la gent s'ho passava bomba, eh? Jo vaig veure un munt d'stories que la gent, escolta'm, ho passava molt fort, la casita.
1: Hi havia dos tipus de persones, el que s'ho passava superbé i els que es barallaven per estar al davant de la casita.
0: Correcte.
1: Quines coses té la vida.
0: Aviam, que són dos quarts tocats de 7 de la tarda. Aviam, si sou dels que sempre teniu ganes de veure música en directe, aviam, apunteu això, traieu paper i boli, perquè Estrella Damm celebra els seus 150 anys, que es diu ràpid, amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. El 16 d'octubre, Cristina, actuació del Pony Pissador a la Paloma de Barcelona.
1: I també el 16 d'octubre també tindreu l'actuació de la Pegatina a la Mirona de Girona. Apunta't al formulari que trobareu a flashback.cat i entraràs directament a un sorteig per guanyar aquestes entrades dobles i cada un dels concerts, eh? Són directes d'Estrella Damm 150, no t'ho pots perdre. El Pony Pissador a la Paloma de Barcelona i la Pegatina a la Mirona de Girona, el 16 d'octubre.
0: Doncs teniu la recomanació feta, Estrella Damm 150, que es diu ràpid 150 anys, però...
1: És fort, eh?
0: Sí, sí, i tant. I sempre amb el mateix èxit de sempre. Vinga, anem a buscar una novetat. Poca broma, Taylor Swift, poca broma. Estem parlant d'una artista que acumula un bon grapat de cançons i que ara, a més a més, n'hi sumarem una altra. Estem parlant del que sona de fons. Patient Zero, a Flashback, al Feedback.

0: El so d'Aitana a Sant Giovanni. Es veu que hi havia una mica de crisi de mariposes en aquella època, Cristina, i van anar tirant doncs, com van poder, i per això va sortir aquesta cançó. Vinga, tres quarts tocats de 7 de la tarda. Hem d'anar a escoltar whatsapps que ens feu arribar al vostre, al nostre. En principi, el whatsapp encara és nostre. No sí. us l'hem donat, no us l'hem donat. No, 628 sí. 414 029. No.
1: Dius el teu número de telèfon ja directament.
0: No. Davant.
2: Bones.
1: Hola,
2: què tal? Flashback. Bona tarda. M'agradaria que poséssiu alguna cançó d'en Bruno Mars, sí. la que tingueu més a l'abast, ja que m'encanta. I si pot ser la de Risk It All, que és la més nova, m'encantaria, si no amb qualsevol estic contenta. I després la resposta de la pregunta pel concurs del racó és el cappuccino. No ho tinc del tot clar, però em dóna la sensació que a partir d'aquesta hora els hi ve molt més de gust un aperol que no un cappuccino.
1: Ben pensat.
2: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, que vagi molt bé. Ves que no vagis ben encaminada amb el tema del cappuccino. En tot cas, demanaves Bruno Mars i des del seu últim disc, al qual també figura, per exemple, I Just Mike, també hem extret aquesta, que es diu Risk It All, Bruno Mars, al feedback. Benvinguts i bona tarda.

0: El so de Quevedo i també d'Elvis Crespo per posar veu i una mica de melodia a aquesta la cançó de l'estiu, sense cap mena de dubte. També de les més demanades al feedback al llarg de les últimes setmanes i, evidentment, avui no en podia ser una excepció, també ens la demaneu al nostre WhatsApp.
1: Hola, Flashback!
0: Hola!
1: Soc la Maria i ara estic anant cap a gimnàstica. Mm. A mi m'agradaria dedicar la cançó alguna d'en Quevedo,
2: vale,
1: a mi germana. I crec que la resposta és Corneto. Bueno, adéu.
0: Adéu. Doncs.
2: Adéu. I també tenim aquesta altra.
0: Hem posat en Quevedo, també ens l'heu demanat.
3: Hola, Flashback, sóc en Guiu. M'agradaria dedicar als meus pares la cançó de la graciosa d'en Quevedo. Adéu,
2: moltes.
0: Doncs en Quevedo ja l'hem posat.
2: Posadíssim.
0: Sí, sí. Molt bé, 628-414-029. Atenció, important, cap de setmana. Aviam si no plou, si no plou. Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer, Cristina, no riguis, que t'estic veient rient.
2: No, no, no, perquè ets jo, literalment.
0: O sigui, sí, és
2: això
0: que
2: em pot passar cada dos segons.
0: Saps què passa? Que estava pensant amb el plou i com que ara hem de parlar d'Aperol Spritz, doncs
2: clar,
0: plou, però una mica per aquí. En fi, que el vermut canvia l'asfalt pels fumers i posa rum a l'Empordà, a Florenci Fruits, a Sant Pere Pescador, amb dos exjugadors del Barça, el Jofre Mateu i el Gabri. I volem saber què passava quan es tancava la porta d'aquell vestidor, qui tallava el bacallà i quines històries encara es poden explicar. Això ho farem aquest cap de setmana amb en Jofre Mateu i en Gabri.
2: I també feia temps que no veiem el Joel Díaz, el tindrem en plena forma i amb molt a explicar. Amb la presència de la Food Track també de Bonària Tour, dissabte de 12 a 2 en directe Flashback, el vermut de Llucia Ferrer i tot plegat amb el suport de Bonària i la col·laboració de Aperol Spritz, Frit Ràbic, l'Espanyol, Sant Aniol, formatges Entremont, Hey Dude i Can Duran.
0: Doncs tot això serà aquest proper cap de setmana amb el vermut de Llucia Ferrer, sempre i quan a Sant Pere Pescador no hi plogui com ha plogut, per exemple,
2: sí, perquè
0: avui a Granollers. Eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, no entenc que es buscarà alguna altra ubicació, però que en principi sapigueu que teniu aquest menú pel cap de setmana perquè el vermut de Llucia Ferrer no s'atura i aquest proper dissabte volem també que compartiu el vermut amb tots nosaltres. Pràcticament arribant a les 7 de la tarda i engegant una nova hora de feedback. Esteu escoltant l'antena de Flashback. Vinga, va, a les 7 en punt. Som-hi.
4: Flashback. Són les 7.

0: Dedica la cançó a qui vulguis i com vulguis.
1: Què passa, Flashback? Li vull dedicar una cançó a una professora i no s'ha preocupat en tot l'any de com estaven els nens, ni de si feien bé les classes, ni si evolucionaven ni res, i avui, com venien a veure els pares la classe, doncs volia que tot estigués perfecte i tal. I m'ha fotut una bronca innecessària quan ella no és res meu i li vull dedicar la cançó a Despechat de Rosalía. Ea, bona tarda, guapos.
0: Feedback, de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda a Ràdio Flashback.

0: El so de Cat's Eye, Animal. A les 7 i 4 minuts de la tarda, què tal, com esteu? Benvinguts. Bon moment per incorporar-vos al feedback si ara mateix acabeu de connectar amb nosaltres, convertint aquesta tarda de dilluns, passada per aigua a gran part de Catalunya, especialment al matí, ara sembla que una mica menys, però evidentment que sapigueu que teniu obert el WhatsApp al 628-414-029, Cristina, perquè tenim, a més, dos concursos.
1: Mira, en primer lloc tenim el concurs del Racó Pizzeria Mediterrània. Estem sortejant dos àpats perquè podeu degustar les pizzas, les pastes, les carns, arrossos, creps, bé, de tot i tot boníssim. I simplement ens heu de contestar una pregunta, i és: què està mal vist demanar a Itàlia a partir de les 11 del matí? Opció A, un cornetto, que és una mena de croissant.
0: Sí.
1: Opció B, un cappuccino.
0: Sí.
1: Opció C, un tiramisú. Ens ho dieu al WhatsApp, al 628-414-029, ens demaneu una cançó i ens diu la resposta que creieu que és la correcta. I també, si esteu pensant casar-vos o teniu en ment, sabeu d'algú que ho farà, doncs regalem una entrada doble per anar al The Wedding Market el 17 i 18 d'octubre. Aquí simplement ens heu de dir que voleu participar al WhatsApp de sempre.
0: Molt bé, doncs presentats els concursos, que sapigueu que entrem ja a la darrera hora del feedback d'avui i que teniu encara doncs fins a les 8 per participar a través del 628-414-029 demanant la cançó que vulgueu, que, per exemple, podria ser perfectament aquesta. Signada per Ugel, des de França. També David Guetta, això es diu Shine. Benvinguts, bona tarda.

0: Feedback. Tu demana.
1: 628-414-029.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 8 del vespre.

0: flashback amb Big Mar, ja estic al cotxe tornant a casa perquè hem vingut a comprar unes coses i vull la cançó de Deliver. I també vull que entre el sorteig que hi feu i la resposta és la A. Adeu. I la cançó li dedico a la meva germana.
1: Andorra 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
5: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
1: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Si sona Flashback, és un èxit.
7: Què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Bona tarda.
7: Bona nit.
8: Arriba el moment.
7: Una de les cançons.
8: Posa'm en marxa.
1: De dilluns a divendres a les 6, El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc i Xavi.

0: èxits amb Andreu Preses.
1: Flashback.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. 24 hores d'èxits.
3: Andorra.
2: Andorra.
3: Flashback. 96.0.

0: El so de BTS. Has de cantar la cançó així com amb desgana, Cristina, saps?
1: Swim.
0: Sí, així com que no et ve.
1: Deixant-ho anar.
0: Swim. Swim. Sí, una mica
1: aquí
0: així. És el retorn per la porta gran de BTS, una cançó que, evidentment, també ens heu demanat a través del nostre 628-414-029. Cristina.
1: Diu, hola, soc la Isolda i avui... no, ara vaig a ballar amb la meva amiga, la Júlia, i m'agradaria que poséssiu alguna cançó de BTS. Gràcies.
0: Doncs hem posat Swim, que és la més nova, i que, per tant, doncs, l'hem posat també al feedback. Més missatges. Hola!
2: Hola, bona tarda. Soc l'Aina. I voldria dedicar la cançó a la meva família, de Sort de tu, que dimecres anem al concert d'Oca, i m'agradaria molt que la poséssiu per escoltar-la al cotxe.
0: Molt perfecte. Bé. Dimecres, concert d'Oques. Avui n'hi havia d'haver era el primer, però
1: sí,
0: hauria de començar d'aquí a una hora pràcticament, però s'ha posposat a dijous, Cristina.
1: Exacte. Per tant, si teniu les entrades per anar avui, no passa res, perquè el mateix codi serveix el dijous, i en cas que no pugueu assistir dijous, fins les 2 del migdia, juraria, podeu demanar els diners que us van costar les entrades.
0: Molt bé, doncs Oques Grasses, que és la setmana Oques Grasses, sense cap mena de dubte, a la ciutat de Barcelona, i no hi faltarà ni dimecres, ni dijous, ni divendres, ni dissabte, aquesta. Sort de tu.
3: Flashback. Hola, som Oques Grasses.
4: Hi ha gent que sap que cançons que funcionen. A mi em surt en la que em venen les idees que escric i arriben. I quan ho veig em sorprèn. Però no

0: música de Shakira, Burna Boy, amb el Dai Dai, la cançó que està també la cançó per excel·lència d'aquest Mundial. Atenció, perquè és una cançó que ens demaneu al feedback amb el nostre WhatsApp. Hola.
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Som la Ia i el Blau. I us volíem demanar a veure si ens podíeu posar la cançó de la...
1: De la Macarena del Mundial.
3: La cançó de la Shakira, sí,
1: del Mundial.
2: De la Macarena.
3: I respecte a la pregunta que fèieu sobre si els italians, què és el que no els agrada gens que es faci a partir de les 11, nosaltres pensem que és el cappuccino. Vale. A veure si tenim sort, no?
1: Sí.
3: Que vagi bé la tarda. Adéu.
0: Adéu, que vagi molt bé. M'ha agradat molt l'apunt d'això del Mundial, eh? De, que ha dit...
2: Sí. La Macarena del
0: la Mundial. La Macarena del Mundial.
2: M'ha encantat, m'ha encantat.
0: Podria ser un altre títol d'aquesta cançó. La deixem enrere i atenció perquè... clar, amb el tema de Shakira, que és el que ens demanava, la Cristina ha tingut un cap de setmana amb molta feina.
2: Molt mogut i de molt bus.
0: Has d'anar a Madrid.
2: M'he menjat 16 hores de bus seguides, per tant...
0: Ah, no vas anar amb AVE?
2: No, no, no. Vaig anar amb bus.
0: Molt
2: perquè
0: bé,
2: amb la Shakira hi havia com un descompte, però no el vaig pillar a temps. No vaig ser gaire arriada aquí. I,
0: molt
2: per tant, 16 hores de bus.
0: Endavant.
2: Però bé, sí que és veritat que m'agradaria parlar un moment del concert perquè va ser un concertàs increïble. Si més no, com ja sabreu molts de vosaltres, Dua Lipa va estar de convidada sorpresa al concert i va ser increïble. Van cantar juntes la cançó de Acròstico, em surt ara mateix. Ara m'he quedat en blanc.
0: No, Acròstico és la cançó que feia amb els seus fills.
2: Sí, sí, Antologia, que no em sortia.
0: Antologia.
2: I per un moment... quan va sortir Dua Lipa a l'escenari, jo vaig pensar que cantaria Whenever, Wherever, que és la versió en anglès de Suerte, però no, van cantar Antologia, i la Dua Lipa se la sabia sencera, i quin castellà, i quina veu més maca, aquesta dona. Així que cap queixa, increïble. La resta del concert?
0: Sí,
2: bé. Impressionant. Vull dir, els pèls de punta per cantar en directe cançons que porten acompanyant-te durant tota la vida, com aquest Suerte, que és increïble. I també va haver-hi un moment que va cantar Hips Don't Lie, evidentment, la cançó que la va donar a conèixer més a nivell global, deixant abans però un missatge que diu: diuen que la dona ve de la costella de l'home, però és mentida. Los hombres salen de les caderes de les mujeres.
0: Carai.
2: Em va semblar molt ben trobat, la veritat.
0: Carai,
2: mai m'ho havia arribat a plantejar i tot just va començar a sonar aquesta cançó. I bé, es pot escoltar, jo crec que des d'aquí gairebé, el públic cridant i com a tots els concerts, canta Dai Dai i seguit el Waka Waka, que és un dels moments més impressionants. I per finalitzar, per posar el punt i final, va posar un dels 10 manaments que li diu ella de les lloves. I va cantar La Loba. Mira, el Waka Waka, veus?
0: Waka,
2: és que
0: Waka.
2: aquest moment, m'agradaria viure el 50.000 vegades més, perquè va repetir la tornada del Waka Waka 50.000 vegades també, perquè tothom cada cop cantant-la més alt. Bé.
0: Però en qualsevol cas. Li ha funcionat molt bé. Ella va fer el 2010 el Waka Waka i ara ha fet el Dai Dai i li ha funcionat exactament igual.
2: No, sí, sí.
0: I a més a més, els dos anys, o sigui, les dues cançons han estat cançons del Mundial
2: i
0: les dues vegades la selecció espanyola ha sigut la guanyadora.
2: Exacte, ha guanyat. Per tant, molt bé, Shakira, per aquesta, amb aquesta banda. Per finalitzar això, va posar els 10 manaments de les lloves i va cantar Loba, però en anglès, això sí. Punt negatiu del concert perquè la gent no sabia gaire la cançó, la gent sabia més la cançó de Loba en castellà. I també, per acabar, tot just després de la Loba, va posar el Bizarrap Music Session per acabar el concert amb Les Mujeres Ja No Lloren, Les Mujeres Facturen.
0: Molt bé.
2: Bon tancament, realment.
0: Es van recordar de Gerard Piqué o
2: home,
0: ja és un...
2: es van recordar. Jo,
0: a mi... És un capítol tancat? No,
2: a mi em va quedar
0: no superat,
2: el
0: això.
2: Dubte
0: sí?
2: De... Sí, tot el peripé que va fer del tema del Piqué i la Claramente i tal, si és pur màrqueting o realment li queda alguna cosa i algun tipus de rancor, perquè en certa manera han passat molts anys. Evidentment, jo crec que és una relació de la qual ja pots haver estat, ja pots estar curada i més sent Shakira, ella diu que és una dona... Bé,
0: empoderada, sí.
2: Sí, molt empoderada i tot amb els seus missatges... Bé, no sé si bé, bueno, aquest últim disc va fer l'última cançó, entenc que és l'última cançó que li dedica al Piqué.
0: Va estirar el xiclet molt pel meu gust.
2: Sí, l'ha estirat moltíssim, molt però sí. Durant tot el concert va remarcar que ella ho ha passat molt malament, que ho està passant molt malament, però aquí m'entra el dubte de fins a quin punt això és real o simplement és una actuació, però bé.
0: En tot cas, Shakira ha facturat molt amb aquest tema.
2: Ha facturat moltíssim. Farà un altre concert el dia 12 d'octubre, que serà el número 13 a Madrid, i bé, ja finalitzarà la seva residència, per tant, ja finalitzarà la gira de Les Mujeres Ja No Lloren.
0: Molt bé, fins aquí l'experiència de la Cristina Càmara, que ha tingut un cap de setmana mogudet en anar a Madrid amb 16 hores a l'autobús endavant.
2: Wow.
0: Em sembla espectacular. Tenim missatges al WhatsApp,
2: Tot 6... per la Shakira, fins a quin punt ets tan important que fas aquesta mobilització de... Val, o sigui, vaig estar 16 hores al bus, però és que després per tornar del concert vam estar com 2 hores.
0: Hòstia,
2: vull dir que increïble.
0: Quin cap de setmana, tu.
2: Tot per Shakira, va. Shakira,
0: aviam, al WhatsApp, què ens diu la gent? Què ens expliquen? Mira, ja sabeu que ara... fins les 8 teniu temps, 6, 28, 414, 029.
2: Ens demaneu camins.
0: Vinga.
4: Hola, sóc l'Aina, tinc 11 anys i m'agradaria participar al sorteig del racó i a tots els altres. Vull dedicar una cançó a tothom que estigui escoltant la ràdio. I aquesta cançó és la de Camins. Adeu. I perdoneu, la resposta correcta és Cappuccino.
0: Molt bé, gràcies pel teu missatge.

0: Hola, voldria que poseu la cançó de Die With A Smile de Bruno Mars i Lady Gaga per dedicar-li a la meva parella, Àlex, que ens casem l'any que ve, i per això vull participar a les entrades pel Wedding Market. I ja que estem, també participo a l'altre sorteig, sí, del sí. racó, i crec que la resposta és cappuccino. I jo no ho sabia i vaig demanar-ne, però bueno, a veure si hi ha sort. Gràcies.
1: Déu-n'hi-do, Laura.
2: Jo tampoc ho sabia. No sé si m'ho vaig demanar més tard a les 11. Ah, bueno, tampoc sabem la resposta correcta. La podem resoldre ja, si vols.
1: Vinga, va, resol-la.
2: Doncs, a veure, la pregunta del cappuccino, evidentment, era aquesta la resposta correcta. Ningú ens heu dit ni tiramisú, hi ha una persona que ens ha dit corneto, però bé, la gran majoria, un cappuccino, que efectivament és la que, si t'ho demanes després de les 11 del matí a Itàlia, no et miren el que és gairebé.
1: Molt bé, doncs hem resolt la pregunta del dia i ara sentíem de fons Lady Gaga, i avui fa 8 anys que es va estrenar la pel·lícula Star is Born, protagonitzada per Bradley Cooper i per Lady Gaga.
2: Que va ser la quarta adaptació de la famosa història entre una estrella ascendent i una altra vinguda a menys, bàsicament. Va rebre 8 nominacions als Oscars, 5 als Globus d'Or i 7 als BAFTA, i es va emportar el de millor cançó original per Shallow, que és aquesta que estem escoltant.
1: Déu-n'hi-do, aquesta cançó de Lady Gaga, que la vam escoltar un munt de vegades a l'antena de Flashback. Per cert, aviam, el divendres, dia 9 d'octubre, que és aquest proper divendres, estigueu atents perquè tenim feina a Flashback. A les 6 de la tarda heu de viure un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista amb Flashy Ice Cream i els companys al backstage, perquè teniu una nova oportunitat per conèixer-los i gaudir de la seva música ben a prop, Cristina.
2: Parlarem amb ells, podreu preguntar el que vulgueu i, per acabar, tocaran els seus èxits en directe. Si no us ho voleu perdre, entreu a flashback.cat, ompliu el formulari d'assistència i podreu veure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate Flashback, en aquest cas a Westfield La Maquinista.
1: Com sempre, Flashback al costat de la música en català, que no hi falti, i aquest proper divendres amb Flashy Ice Cream. I ara, Flashback, atenció, perquè arriba Brou, això es diu de color.

0: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback.
1: Flashback, aquí Rosalia, un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt, un

0: Molt malament ho havia d'haver fet Rauw Alejandro perquè Rosalía li casqués una cançó com aquesta.
1: Sí, sí.
0: Per presentar-li la Perla.
2: Hola, Flashback.
1: Hola. Hola.
2: Em dic Júlia i tinc 8 anys. I li vull dedicar la cançó de la Perla a la meva mare. I de pas vull participar en el concurs del racó. Gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: Un petó per tu també. Doncs mira, tancarem ja el programa d'avui dilluns, un programa que hem tingut doncs, dos concursos que crec que es repeteixen al llarg de la setmana, Cristina.
1: Exacte. Primer de tot tenim el racó Pizzeria Mediterrània, que ens heu de contestar cada dia una pregunta. Avui ja l'hem acabat de dir. La pregunta era... Quina era la pregunta? Espera un moment.
0: El caputxino.
1: Sí. Què està mal vist fer, o sigui, demanar a Itàlia després de les 11 del matí? I la resposta correcta era un caputxino. Demà tindrem una nova pregunta i, a part, també estem sortejant dues entrades per anar al The Wedding Market, que, per cert, ens ha arribat abans aquesta nota de veu.
3: El tema de les 11 del matí a Itàlia. Ostres, mira que ha estat Itàlia, però jo diria un Berlusconi, perquè les altres no em sonen de res. Sobre el tema casament, si no em doneu les entrades, no m'acabaré casant mai, perquè com que no sé encara decidir-me si casar-me o no, ni com fer-ho, o sigui, si em podeu ajudar, us estaria encantat, Radio Flashback.
1: Clar.
3: Un saludo, sou els millors flaixeros.
0: Sí, sempre és important saber si tens algú amb qui casar-te.
1: Li hem preguntat si tenia algú amb qui casar-se. Detall important, no ens ha dit res. I bé, si esteu en aquesta situació i voleu entrades per anar al The Wedding Market, ens ho envieu a partir de demà.
0: Cristina, marxem. Demà hi tornem. Apa. A partir de les 8 comença el backstage. Marxem amb Ariana Grande. Que vagi bé.
1: Que vagi bé. Hey, it's Ariana Grande. You're here.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest dilluns 5 d'octubre. Obrim les portes del backstage de Flashback avui, com cada dilluns, amb moltes visites, però la visita més important, la de l'Andrea Romera. Com estàs avui, Andrea?
2: Hola, estic molt bé avui. Em fa una mica... fa una mica de mal al cap, però no passa res. Crec que tot anirà bé al final. Però bueno, estic bastant bé, he pogut estrenar aquella jaqueta de Bad Bunny que em va costar 100 euros, te'n recordes? Ens la vam comprar junts.
1: Jo no em vaig comprar la jaqueta.
2: No, tu et vas comprar una samarreta que et va costar 100 euros també.
1: Guapíssima, guapíssima aquella samarreta.
2: Com estàs tu?
1: Jo bé, molt bé, preparadíssim. És un dia molt divertit, dilluns plujós, m'agraden zero els dies plujosos. Dilluns plujós encara m'agrada menys, però tirarem endavant.
2: És que saps què passa? Que a Vilafranca no ha plogut gairebé.
1: Ja, tu has passat un cap de setmana increïble.
2: Sí, a més avui és un dia divertit perquè tenim moltes visites al backstage. Per exemple, vindrà la Judit Garcia amb el seu safari.
1: I la Sara Domènech, que ens explicarà què diuen els astres aquesta setmana.
2: I com sempre tindrem també la cançó amagada, les notícies més virals, els safareig, així que des d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé.
1: Oh, no, ja ho veurem. No va, mira, no vol sonar.
2: No va bé,
1: No vol sonar, mira.
2: L'hem invocat, aviam. Tu.
1: Ah, sí.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Veieu com va bé sempre dir tot anirà bé o no? Ja ho veurem, perquè a vegades els astres s'alineen perquè les coses no vagin bé.
2: Ens cobrim les espatlles, així.
1: Exacte. Anna Mena, Lola Índigo, comencem amb Petitoa. Niña.

0: millor cita que tindràs avui.
1: Backstage.
0: De 8 a 11 del vespre.
1: A Flashback.
2: Passen 6 minutets de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que Kylian Mbappé ja s'ha començat a burlar de José Mourinho. Re, li ha durat 2 mesos a Mourinho la tranquil·litat en el vestidor del Real Madrid.
3: És que a veure si el problema no serà l'entrenador i serà Mbappé tota l'estona.
2: A veure, el problema fa temps que no és l'entrenador, perquè al Madrid li està anant igual de malament que amb els últims 3 entrenadors seguits. Llavors, no crec que sigui tan culpa de l'entrenador. En fi, el tio l'ha tornat a liar. Jo crec que és més del Barça que del Madrid, Mbappé.
3: Però si ell va fer el discurs aquell dient que havia après a parlar castellà perquè sabia que de gran jugaria al Real Madrid, i llavors ja ho va fer com focalitzant-se en el seu futur i no sé què, que va fotre allà un speech que no se'l va creure ningú.
2: No, no, jo de petit vaig decidir aprendre català perquè sabia que acabaria treballant a Flashback. En fi, el tio està lesionat i penja un vídeo anant en bici. Vull dir, aquí ja comencen les incongruències i les coses complicades.
3: Sí,
2: vull dir,
3: sí, sí, sí.
2: Què estàs fent, no? S'ha dit que, a més, que ha abandonat la concentració amb la selecció de França. Aquestes setmanes que hi ha hagut aturada de seleccions, va fer el primer partit i al cap d'una estona va dir que prou, que ja li feia mal, no sé què, no sé quantos. I, estant lesionat, l'han vist aquest cap de setmana passat de festa amb Mester Expósito per París.
3: Potser simplement estem jutjant un home enamorat, que ell vol donar-ho tot per la seva parella, vol fer-la feliç.
2: Ja, però
3: té com, saps, allà al principi que estàs
2: que
3: no et vols desenganxar de l'altre.
2: Però tens unes obligacions, Andrea. Vull dir, tu has de ser professional.
3: Estic d'acord. Però a mi, si posem en una balança el que m'interessa el futbol i el que m'interessa el safareig, doncs ja m'agrada que deixi davant del Real Madrid o la selecció o el que sigui per anar a fer coses d'enamorat.
2: Tota la raó. A més, ara ha penjat aquest vídeo anant amb bici, o sigui, per si no n'hi hagués prou amb el tema d'això, d'anar-se'n de festa a París, ha penjat el vídeo de la bici, a priori, amb aquesta lesió. Sí que és cert que abans havia penjat un vídeo ja corrent en una cinta, per tant, sembla com que s'està recuperant,
3: perquè
2: no?
3: Perquè està fent rehabilitació, que no ho capteu.
2: El problema aquí és el que hem dit sempre, que els jugadors tenen una vida, han de poder fer el que volen, però Mbappé, que és una de les poques persones, un dels pocs futbolistes que em semblen prou intel·ligents, o un punt intel·ligent, crec que està fent una cosa que no hauria de fer, que és penjar aquesta story. Vull dir, al final, que faci el que vulgui.
3: Però és que, evidentment, no, si ho penja, és amb una intenció i amb una voluntat. Vull dir, no és tonto de dir, ai, merda, he penjat això i no ho hauria. No, ho està fent per algun motiu, per picar algú.
2: Doncs aquest motiu, aquesta persona que vol picar és a José Mourinho, seu entrenador, perquè fa uns dies va dir això en una entrevista.
4: Unfortunately, a football player cannot ski in the mountain, cannot ride a bike. If he does that, even hiding from the club, I don't care about the contract, I care about the way you look to your job.
2: Ibai, el tio penja un vídeo anant amb bici. Mireu, en aquestes paraules que hem sentit de Mourinho, diu, lamentablement un jugador de futbol no pot esquiar, no pot anar amb bici, i si ho fa, home, encara que s'amagui del club, i aquí hi ha un tall, és com que ell segueix dient, per mi està mal fet, per molt que s'amagui del club, no m'importa el contracte, m'importa com veus la teva feina. I aquí sembla que Mbappé es pren la seva feina a la lleugera.
3: Però que el fotin fora, no? Vull dir, al final, les feines funcionen així,
2: Sí, sí, totalment.
3: Tu tens unes ordres com a treballador, has de complir unes expectatives, per això se t'ha contractat en una feina, probablement tens unes prohibicions, nosaltres no ens podem posar a insultar per la ràdio,
2: no,
3: i si ho féssim, vindria el jefe i ens fotria fora. Doncs si aquesta gent té unes ordres i una d'elles és no pots anar amb bici, doncs si vas amb bici, fora, no? No ho entenc.
2: El tema és que el teu contracte no és tan complex com el contracte contracte que té Mbappé al Real Madrid. Vull dir, fer fora una persona així, hi ha molts advocats pel mig, hi ha moltes històries, tal. Però és una altra mostra de desafiament d'Mbappé cap als seus superiors. És a dir, aquest tio li pela absolutament quin entrenador tingui, quina persona estigui governant el club, què hi hagi al seu voltant, que la realitat és que sembla que ell està per sobre de tot. O sigui, realment, el teu entrenador diu això i al cap de dos dies tu penges una story anant amb bici, a més, en teoria, estan lesionat. Hòstia, em sembla una falta de respecte bastant important, eh?
3: Jo crec que alguna cosa se'ns escapa. M'encantaria veure el vestuari del Real Madrid per un
2: plaer. No, és un quadre ara mateix.
3: Sí, eh?
2: I ens va perfecte, eh? Que el Barça segueix líder, escolta'm.
5: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
2: Fem camí a un quart de nou al backstage de Flashback. Arriba Kelly Saia i aquesta que es diu He perdut el nord, una mica com Mbappé, sembla.
3: Sí.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
1: Un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i, a més, us hem posat dues pistes de so. Un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628 414 029 amb els tres requisits de sempre. El nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
1: Doncs va, WhatsApp obert, 628 414 029. Atenció, perquè anem a les pistes sonores. El tall de la cançó al revés avui fa així.
2: Què?
1: Com ho veus, això?
2: Jo no ho veig fàcil, avui. No ho sé.
1: Estic pensant.
2: És com que sí, però no.
1: Sí.
2: No creus?
1: Ara et diré... Després, quan ho resolem, et diré què penso. De...
2: Val.
1: Segona pista. Com diu la traducció al català?
2: No m'oculto més, seré brillant, com si hagués nascut per ser-ho.
1: 628 414 029. Què ens estan dient els primers valents i valentes a través del WhatsApp?
2: Molts missatges, al WhatsApp avui. De moment veig una persona que ens diu que és Firework, de Katy Perry.
1: No és Katy Perry?
2: No. I què més? També ens diuen que és Dua Lipa, Training Season.
1: De moment no. Ho podeu seguir provant al WhatsApp, 628 414 029. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
2: Ara ja és facilíssim, no?
1: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
0: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, de

0: Backstage. Hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al Backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans les pistes, el fragment al revés era aquest.
2: T'ho juro que a mi em sembla difícil.
1: Sí?
2: A mi m'ho sembla.
1: Però si hem rebut una allau de whatsapps quan ha sonat aquest fragment, i et diré una cosa.
2: Què?
1: El coreà, així, al revés, sona bé.
2: Sí,
1: es pot, no et diré que es pot entendre, però... Saps?
2: És que crec que aquesta part era en anglès, eh?
1: Ah, doncs mira, sona... I és la reflexió que havia fet abans i per no donar pistes no la volia
2: clar, no
1: dir.
2: La volies dir.
1: Però clar, tens tota la raó. Sí, sí, aquesta part és just en anglès. Segona pista, com deia la traducció de l'anglès o del coreà al català?
2: No m'oculto més, seré brillant, com si hagués nascut per ser-ho.
1: Ai, com brilles. 628 414 029. Què ens han dit els oients?
2: Tothom l'ha encertat avui al WhatsApp.
3: Hola, Flashback.
1: Hola.
3: Jo crec que la cançó amagada d'avui és Golden de les Huntrix i diu We go it up, up, up, it's a moment. You're looking at me golden. Got a me, got a me golden. Adeu.
1: Adeu.
4: Arnau.
1: Hola, Arnau.
4: Crec que la cançó amagada és Golden de les Huntrix.
1: Molt bé.
4: Que fa així. I'm done hiding, I'll be shining like I'm gonna be.
2: Ho ha fet prou bé, és molt difícil aquesta part, eh?
1: Anava pujant la cançó sí. I anava pujant l'Arnau, també.
5: Hola, Flashback.
1: Hola.
5: Creiem que és Golden...

0: Està sortint tothom de classe de cant o què passa?
1: Sí, a més, molt ben esquivat l'agut, eh?
0: Sí, ho ha
1: fet... a cantar l'altra part.
0: Però ho ha fet molt bé, eh?
1: Sí, sí.
0: Trobo que els canvis de notes, les progressions, les feia molt bé, eh?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, tu.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: És Golden de l'Escapepop Demon Hunter.
0: Va, canta-la, canta-la.
2: I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Gràcies.
0: Gràcies a tu. Què passa? Els han deixat anar a tots?
1: Són les K-pop de veritat que ens estan escoltant. Ens han enviat notes de veu.
0: Una cançó que avui és la cançó amagada perquè fa just un any que arribava el número 1 de la llista. Ja fa un any que la tenim... Va, més d'un any ja fa que la tenim sonant a Flashback, sí, sí.
1: Sento que la conec de tota la vida, aquesta cançó.
0: Les K-pop Demon Hunters sona Golden, la cançó amagada d'avui.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 4 minutets i 2 quarts de 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback i és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.

0: Atenció, perquè un zoo et permet posar el nom del teu ex o de la teva ex a una panerola perquè alimentin els animals del zoo.
1: Molt bé. Molt bona iniciativa. Em sembla una cosa molt terapèutica.
0: Això ha passat al zoo de San Antonio, a Texas, que han trobat una manera bastant creativa de convertir una ruptura sentimental en aliment pels seus animals. Han creat una iniciativa que es diu Cry Me a Cockroach.
1: Ah, molt bé.
0: Que vindria a ser plora una panerola.
1: Sí.
0: No? Una cosa així. I permet, doncs, posar el nom de la teva exparella a una panerola i després donar-la com a menjar a algun dels animals del zoo.
1: Imagina't que veus que hi ha el teu nom allà, a la llista de paneroles.
0: Tu vas aquell dia al zoo?
1: Vas allà amb la teva neboda, amb tota la il·lusió del món, a veure les serps o no sé quins animals mengen paneroles. Però a veure un animal, qualsevol, el que sigui, i veus allà la panerola Marc Frigola que li estan donant de menjar aquell animal.
0: Tristíssim, estaria.
1: I a més la neboda o el nebot en qüestió et preguntaria com és que es diu igual que tu aquesta panerola? I tu li hauries d'explicar d'aquella ex a la qual vas tractar tan malament.
0: Per què estàs posant a la història que tu te'n vas amb la teva neboda al zoo i jo sóc el de la panerola i li has d'explicar a la teva neboda per què la panerola es diu igual que el teu company?
1: No, t'estic fent imaginar que vas tu amb la teva neboda.
0: Ah, vale. No,
1: imaginem que tens neboda, posant per cas.
0: No
1: pot ser el teu cosí petit, també.
0: Val, els meus cosins, sí.
1: Els teus cosins. Molt imagina't bé. Que vas allà al zoo i els has d'explicar aquesta història.
0: Ja, ja, seria així, traumàtic. I a més, parlant de coses traumàtiques, si la relació va ser especialment traumàtica, també pots anar una mica més enllà i posar el nom de la teva exparella a una rata.
1: Què dius?
2: Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, a defesio mal hecho.
0: La rata val $15, la panerola en val 5.
1: Hi ha un punt...
0: No sé si em vull gastar $15...
1: Home, potser no.
0: Amb el tema de la ex, saps?
1: Tinc per dos menús d'Urum amb $15.
0: Clar.
1: Em sap greu, hi ha un punt de veure com els animals es mengen els altres animals.
0: Ja, bueno, però se'ls menjaran igualment, tinguin nom o no, saps?
1: Sí, 100%, però és com quan veus un documental de lleons.
0: Ah, no.
1: Si el documental és de lleons i el lleó passa gana, vas amb el lleó. I quan es menja una gacela, t'alegres. Però si el documental és de gaceles i veus com un lleó se la menja, llavors vas amb les gaceles i et sap greu.
0: Ja.
1: Doncs em passa una mica això, quan veig animals que es mengen entre ells.
0: Val, per tant, sempre vas amb el dèbil, tu, eh?
1: Sí, sempre. A la vida, en general, vaig amb el dèbil.
0: Per
1: així,
0: tant, aquí aniries amb les rates.
1: Crec que sí, eh?
0: Carai, molt bé. Reflexions de quarts de nou del vespre, eh? Al backstage de Flashback.
1: Però no et passa, tu?
0: No, la veritat és que no. No,
1: vaja.
0: No miro documentals d'animals. En David Attenborough el vaig deixar de veure a la universitat.
1: Tu només veus crims.
0: Sí.
1: I vas amb el dèbil, espero.
0: I de fet, són documentals d'animals, també. Va, que un hotel a Fukuoka, al Japó, et cobra $1 per nit a canvi que puguin transmetre en directe per internet tot el que estàs fent a dins de l'habitació de l'hotel.
1: Ni de conya.
0: No?
1: No. Ni per un euro ni per 0 euros. Baix, amb mi que no hi comptin, eh?
0: Baix cap concepte, que diria aquell.
1: Baix
0: no,
1: cap concepte.
0: No.
1: Però doncs... perquè em genera com incertesa saber que m'està veient molta gent
0: i que jo
1: no sóc conscient.
0: Tu, sobretot, el que comentaves a la redacció és això, que tu no ets conscient de què estàs fent en aquell moment perquè estàs dormint.
1: Exacte. Ara mateix tu em diràs, però ara t'està escoltant molta gent. Ja, però jo sóc conscient del que estic dient.
0: Bueno... Hi ha vegades que no gaire,
1: eh? A vegades no ho soc, és veritat, et dono la raó.
0: Clar.
1: Però és una estoneta, només. T'imagina't tota una nit, 8 hores, dormint, i mentre dorms no ets conscient del que estàs fent.
0: Però crec que, o sigui, que pots deixar anar més bajanades amb un micro davant, m'explico? O sigui, estàs molt més exposada amb un micròfon a davant a equivocar-te en qualsevol moment que si t'equivoques així, dormint, seria involuntari, saps què et vull dir?
1: Sí, però és involuntari, però tu no ets conscient de que t'has equivocat. Aquí, si jo m'equivoco amb el micròfon al davant, si jo
0: pots
1: no sóc conscient,
0: o...
1: després tu em diràs, ei, aquí t'has equivocat,
0: ja,
1: però si estàs dormint no hi ha ningú que t'ajudi a rectificar, saps? Mm-hmm.
0: T'entenc, la reflexió. És el preu de la privacitat? Aviam, també et diré, una nit per $1, trobo que està molt bé. Si vas curt de pasta, pots anar al Japó a aquest hotel.
1: Sí.
0: I escolta'm, però clar, dones realment, és com vendre l'ànima al diable, no?
1: Totalment.
0: Perquè allà estàs les... Bueno, 24 hores no, però jo què sé, les hores que estiguis dormint estàs exposat o exposada i sembles el protagonista de Gran Hermano.
1: I el més important, que allò està sent gravat. O sigui, allà hi ha un arxiu que es queda en algun lloc del núvol i que la gent ho pot recuperar quan vulgui.
0: També et diré l'altre, que mentre tu estàs dormint, al Japó la gent hauria d'estar dormint, saps?
1: Clar.
0: Llavors et veu molta menys gent, no
1: però
0: sé.
1: Però em veuria la gent d'aquí, que és a qui li interessa perquè em coneix, no? O sigui, si jo ara m'assabento que una excompanya meva de l'institut està retransmetent 24 hores del seu dia en un hotel, 100%, tu no hi entraries a mirar-ho?
0: No.
1: Clar que sí. M'interessa molt més una excompanya meva de l'institut que potser la sento parlar del seu ex que no una persona japonesa random que no conec
0: res. No, clar, evidentment, però és que el safreig et mou. És la teva benzina.
1: Clar, la benzina de la meva vida.
0: Mare de Déu, senyor. En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. I aquesta cançó tan bonica per explicar-vos que una dona ha guanyat 3 milions a la loteria...
1: Uau.
0: Ha tornat expressament a la feina...
1: Sí.
0: ...per cagar-se a la taula del seu jefe.
1: Per cagar-se literal.
0: No,
1: ha plantat un pi allà.
0: I ha marxat. I ha deixat la feina. Pam!
1: Hi ha una cosa amb això de cagar als llocs. Hi ha gent que ho fa com a broma, no? De
0: sí.
1: Vaig a cagar-me aquí, que serà molt divertit. Mm-hmm. Però penso que et poses en una situació molt vulnerable quan estàs cagant davant de molta gent, per molt que sigui per fer una broma.
0: Ja.
1: La gent està veient com surt la caca del teu cul.
0: També et diré una cosa. No tots els despatxos són com els d'aquí, a les oficines de Flashback, que són amb vidre i són transparents.
1: Clar, nosaltres, si volguéssim cagar-nos aquí, ho tindríem més complicat,
0: clar,
1: perquè ens veuria tothom.
0: Seria com el meme aquell del gos que va cagant i va mirant, saps? Com si tingués por. Doncs, en fi, una treballadora en una empresa de missatgeria de 41 anys va guanyar 3 milions de dòlars a la loteria un divendres, i el més normal, aquesta setmana passada, no l'anterior, hauria estat, doncs, no tornar-la a veure a l'empresa ni en pintura.
1: Clar.
0: Ella va decidir tornar-hi el dilluns, no per treballar, sinó per dir, ei, marxo de l'empresa, i a més es va cagar a la taula del seu cap. Quan van anar a investigar què passava, doncs es van trobar amb la milionària, la nova milionària, amb els pantalons baixats i fent caca directament.
1: Ah, és que se la van trobar a sobre.
0: La van enxampar.
1: Quina vergonya.
0: Sí. Pel que sembla, després d'anys de treballar allà, va dir que aquesta era la seva manera particular de dir, o sigui, que allò que havia fet, aquell pic que havia plantat, deia literalment, gràcies per tot, aquí us quedeu.
1: T'ho imagina't que arribem un dia a l'estudi i aquí on seus tu, que hi ha una taula enorme plena de botons i plena de coses, et trobes un sorullo.
0: Bon profit a la gent que està fent el sopar a aquesta hora. Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback. Passen 4 minuts de 8:45 del vespre. De seguida descobrirem quin és el patrimoni d'un artista Flashback. Abans anirem a escoltar Oques Grasses, que, cert, avui han posposat el primer dels 4 concerts que tenien de comiat i s'ha posposat a dijous.
1: Sí, per tant, ja no serà el primer, serà el segon.
0: Serà el segon, perquè el primer serà el de dimecres.
1: A veure, si és per un tema de seguretat,
0: sí,
1: sempre
0: no,
1: a favor, evidentment.
0: 100%.
1: Esperem que es puguin fer la resta de concerts, perquè no preveu que hagi de fer molt de sol, no, aquests dies?
0: Fins divendres, almenys, s'anuncien pluges. Per tant, en teoria, només es podria celebrar el dissabte.
1: Haurem de creuar els dits, posar espelmes vermelles tots quan arribem a casa i veure si es poden celebrar aquests concerts.
0: Ànims a totes les persones que avui havíeu comprat entrades.
1: Sí.
0: Escolteu, no us emprenyeu, que he vist ja reaccions a xarxes i tal. Mm-hmm. El que deies, la seguretat és el primer.
1: 100%.
0: Per tant, no anem a fer bogeries i anem a intentar celebrar un concert. Sí que és cert que no ha plogut més a Barcelona des del migdia, però la situació no estava com per tirar coets i val més que ho tractem tot amb precaució i seguretat. I llavors el que fem a Flashback, doncs, és dir, ja que no he pogut anar al directe a escoltar-los, mm-hmm, doncs mira, els escolteu aquí.
1: Vinga.
0: A la Ràdio Musical de Catalunya. Aquesta és La gent que estimo.

0: Moving to the Sun, Ugel, Imael, Àngel i Ultranaté, posant-hi la vocal a aquesta cançó que es diu Moving to the Sun. És el nostre número 1 de la llista més important d'èxits del país.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Per segona setmana dalt de tot de la llista, Ugel, 4 minutets i 3 quarts de 9 del vespre. I al Backstage de Flashback arriba aquella secció, aquell espai que combina perfectament, creiem nosaltres, vaja.
3: No ho creiem, ho sabem.
0: L'àmbit de la ràdio musical de Catalunya i Catalunya.
3: Sí.
0: Perquè ja sabeu que els catalans ens van molt als calés i, clar, aquí a Flashback en sabem dels artistes. I de la...
3: No de calés, no.
0: No, de calés, no. I de música, clar. Llavors, avui descobrirem quina és la fortuna, quin patrimoni té un artista Flashback. Avui desfila per aquesta passarel·la feta de bitllets un cantant que aquesta setmana, aquest dimecres, fa 30 anys.
3: La teva edat?
0: Eh?
3: Per molts anys?
0: Amb molts calés menys, jo. Lluís Capaldi.

0: Ja sabeu que en aquesta secció el que fem és desgranar diversos àmbits de la vida de l'artista del qual us estem explicant. El primer, evidentment, són els shows. Comencem per la seva feina habitual, no? Els concerts. Polestar, una de les nostres fonts de referència, publica dades de l'any 2025.
1: Val.
0: Recordeu que el 2024 va haver de fer aquella aturada.
1: És veritat.
0: Perquè Lluís Capaldi pateix de la síndrome de Tourette.
1: És veritat, sí, sí.
0: I va haver-hi el moment aquell tan viral a Glastonbury, sí. Que el festival que va haver d'aturar-se, no podia continuar articulant paraula i la gent va cantar. És que se m'està posant la pell de gallina, sí. Només de pensar en aquest moment.
1: És molt maco, la veritat.
0: Va cantar a capella.
1: Sí. Va ser aquesta cançó, de fet.
0: Sí, sí, sí. Per això sona, clar.
1: Si jo necessito les coses molt fàcils. Si no, em costa seguir-ho, ja ho saps.
0: Doncs, segons dades del 2025 de Polestar, Lluís Capaldi va fer només 9 concerts.
1: Val.
0: Després de tornar. Uh-huh. I la mitjana de calés que va fer va ser de 1,5 milions de dòlars per concert.
1: Jo amb aquests calés en faig dos, de concerts, i ja paro de treballar.
0: Doncs va fer 9 milions i mig de dòlars, i tenim, per exemple, doncs, que a Sydney en va fer 3, 4 milions i mig bruts.
1: En total.
0: Va recaptar, sí, sí. Sí. O sigui, només de ticketing, això, d'entrades,
1: sí, sí, sí.
0: A Manchester en va fer 2, a Birmingham 2, i a Dublín també 2, i en total 8,4 milions bruts. Clar, un exemple és que, per exemple, els dos que va fer Manchester, el Co-op Live,
1: sí.
0: Desglossats, doncs, va vendre 34.000 entrades, és a dir, 17.000 per dia, dos Palau Sant Jordi, mm-hmm. I va generar més de 3 milions de dòlars a taquilla.
1: Em sembla una bestialitat.
0: És molts calés. De fet, Polestar el situa com el 19è artista amb més entrades venudes i recaptació per ciutat. Déu-n'hi-do, eh?

0: segona pota en la qual ens fixem en aquesta secció per descobrir quin és el patrimoni dels nostres artistes. Ens fixem en les propietats.
1: Ai, tema delicat, eh?
0: Luis Capaldi en té unes quantes.
1: Ai, tema delicat.
0: A més, avui, sí.
1: Vull aprofitar per donar molt de suport a tota la gent que està a la manifestació defensant el dret a l'habitatge, que nosaltres no hi podem anar perquè teníem un programa.
0: Evidentment hi seríem,
1: però hi seríem.
0: Sí. De fet, hauríem pogut donar-hi veu, perquè hi tenim amics i tenim...
1: És veritat.
0: Ho acabo de pensar.
1: Que malament ho hem fet, això.
0: Alguna connexió en directe aquí, en lloc de parlar dels calés i de les propietats que té un artista, home, ja. En fi, a 9:15 del vespre, ho pensem ara, em sap greu.
1: Estem lents, no passa res, és dilluns, ens hem d'adaptar al ritme.
0: Pluja, bla. Anem a les propietats de Luis Capaldi. En té 3 de conegudes. La primera és a Farmhouse, a Escòcia. 1,9 milions d'euros, la propietat. Va comprar aquesta casa l'any 2020. Piscina, espai, sauna, gimnàs, cinema... Es va fer una cuina nova, té un estudi de gravació. Va ampliar el dormitori, una cosa que gairebé mai se sap. Jo començaria per aquí, no?
1: Per ampliar el dormitori?
0: Bueno, sí, quan t'has de fer una casa, tingues l'habitació o els espais comuns com molt ben arreglats, no? O què?
1: Però saps què penso dels artistes? Si després estan sempre de gira i gravant a Miami mil històries i no passen temps a casa,
0: tota
1: per què volen una casa així, si amb un piset de 50 metres quadrats ja en tindrien?
0: Tota la raó. A més, Luis Capaldi és una propietat que té un llac i hi ha taurons.
1: Què?
0: Si més no, hi havia aquests taurons abans que entrés ell, no sé si encara els té o no.
1: Perdó.
0: Però una mica com Jason Derulo, no sé si te'n recordes.
1: Ah, sí.
0: Però que Jason Derulo els té a dins de casa, els té al menjador.
1: Sí.
0: És curiós perquè qui li va recomanar aquesta casa a Luis Capaldi va ser Ed Sheeran.
1: Ah, molt bé.
0: Li va recomanar durant el confinament i ell ha dit en alguna entrevista que la casa feia olor a gos, a tabac, i va haver de marxar mentre feien la reforma.
1: Perdona.
0: Sí, perquè no s'hi podia estar en aquella
1: casa. Són dues olors molt concretes, eh? I m'espanta que Ed Sheeran recomanés una casa amb olor de gos i tabac.
0: I devia viure algun famós en allà i devia fer-hi coses molt... Bueno, deixem-ho aquí.
1: Ja ho sabem tots, sí.
0: Durant aquesta reforma se'n va anar a Glasgow, va comprar-se un pis a Glasgow. Li va costar uns 6.000 euros, 600.000 euros.
1: Ah, val, 6.000, no. Que barat, anem tots a viure a Glasgow.
0: Un apartament de 3 habitacions, el va comprar com a alternativa i no està ben documentat, ara mateix no se sap, no tenim clar si el continua mantenint o no, però sí que és cert que va tenir aquest pis a Glasgow. Re, un piset de solter, mig quilo, ja està.
1: No, però de debò, 600.000 euros, si ho comparem amb els preus de Barcelona...
0: No, clar, 100%.
1: No té pinta de ser la gran mansió, eh?
0: Això l'any, 3 habitacions. Vull dir, tampoc crec que sigui 90-100 metres quadrats aquest pis i ja està.
1: Molt bé, humil aquí.
0: I, bueno, rebaixant-se una mica. I l'any 2024 va fer una cosa molt humil, també. Es va comprar una casa de 3,5 milions d'euros a Londres, al nord de Londres. 5 habitacions té la casa, no en tenim massa més detalls. És una casa a Hampstead, a un barri on hi viu, per exemple, Harry Styles. Vull dir, on hi viu la gent amb pasta a Londres. Allà es va fer la caseta Luis Capaldi.
1: És com els jugadors del Barça, que són tots veïns entre ells.
0: Sí.
1: Això és una cosa que em fascina.
0: O sigui, ja et veus tot el dia amb els companys, no?
1: Imagina't que fossin veïns, tu i jo.
0: Uf, per favor. Hold me while you wait. I wish that I was good enough. Ja sabeu també que en aquesta secció ens fixem en una dada extra. I hi ha una dada financera que és molt top, i és que Luis Capaldi té una empresa a través de la qual factura els seus shows, els seus drets de la música, etc. Es diu Face Like Thunder. És una societat limitada.
1: Val.
0: Face Like Thunder és com cara de pomes agres, vol dir més o menys, no?
1: Doncs vaja nom, no?
0: Perquè li han dit moltes vegades que és lleig a Luis Capaldi.
1: Ai, pobre!
0: I li va fotre aquest nom a l'empresa. Sí, ho ha dit ell, i se n'han rigut d'ell mateix moltes vegades en moltes entrevistes.
1: Jo li hauria de posar pesada, perquè és el que em dius tu sempre.
0: Pesada societat limitada, SL.
1: SL, sí.
0: Molt bé, estaria guai. Doncs aquesta societat, com us deia, controla els seus tours, la gravació, la publicació de música, és com una productora i una discogràfica a la vegada. I els comptes són de l'any 2024, però són públics, a Companies House. 5,7 milions d'euros té l'empresa en actius i 5 milions de patrimoni net. Tot això en euros, eh?
1: Aquesta gent ha de pagar una pasta a Hisenda després.
0: Bueno, en fi, la seva fortuna ja veieu que és bastant gran. Now the day bleeds into nightfall. També, com sempre passa al final d'aquesta secció, és molt difícil estimar el patrimoni que té Luis Capaldi, però fons com Celebrity Net Worth assenyalen que estaria al voltant dels 10 milions d'euros.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, però si tenim en compte les dades immobiliàries, en propietats només té 6 milions d'euros, que molt probablement s'han anat revaloritzant, saps?
1: Clar.
0: I veient que l'empresa li va molt bé i que té un patrimoni net de 5 milions d'euros, doncs molt probablement ens podríem atrevir a situar la forquilla, el patrimoni de Luis Capaldi, entre els 10 i els 15 milions d'euros. Déu-n'hi-do, eh?
1: Com es deu sentir obrir el banc i tenir aquesta xifra? Perquè jo crec que no hi caben tants zeros, no?
0: I una altra dada. Aquest dimecres, Luis Capaldi tindrà la meva edat.
1: Quin greu, eh? Esteu tan lluny.
0: Estem uns zeros molt lluny.

0: És el so de Luis Capaldi, aquest tamac, la Someone You Loved, una cançó que fa molt per un dia plujós, com avui dilluns. 9 minuts i les 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i us recordem que si teniu ganes de veure i viure la música en directe us heu d'apuntar perquè Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts a diferents sales de casa nostra.
1: El 16 d'octubre el Pony Pissador actuaran a la Paloma de Barcelona i també el 16 d'octubre actuació de la Pegatina a la Mirona de Girona. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble per cada un dels concerts.
0: Déu-n'hi-do, aquest dissabte 16 d'octubre no et pots perdre... Divendres 16 d'octubre
1: sí.
0: No et pots perdre ni la Pegatina ni el Pony Pissador. Els directes Estrella Damm 150, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Apunteu-vos a flashback.cat, va.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Arriba un dels números 1 d'aquest darrer temps, Quevedo, Elvis Crespo i La Graciosa.

0: una sabrosa.
1: Sou al backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I també sumem a la tertúlia la Judit Garcia, que de seguida ens porta al safari. Benvinguda, Judit.
3: Hola.
2: Bon dilluns.
3: Bon dilluns.
2: Per dir alguna cosa.
3: Sí, comença la tardor, en sèrio.
2: M'encanta la teva samarreta.
3: Sí?
2: Molt.
4: És la que t'estaves mirant abans.
2: És la que
4: és literalment,
2: molt semblant.
3: A mi també la teva, perquè posa Futbol Club Barcelona.
2: Futbol Club Barcelona, sí. És un regal del meu germà, aquesta.
3: Molt maca.
2: Sí, sí, sí.
4: La meva no us agrada ningú.
3: Sí, mira, t'ho volia dir quan he entrat.
2: La dessuadora de Bad Bunny de l'Andrea amb Adidas. Bueno, què? Ens agradem, no? Fem un petó i...
4: Que monos, posa la cinto sexy.
2: Has vist?
4: Que ens estem tirant la canya.
2: Vale, va, espera, si la trobo. Ara podrem seguir o no? Endavant.
4: Tres guapos junts.
3: Ara s'ha aixecat la taula, que l'estic veient des d'aquí.
2: Ja, home, no. La meva és perquè està una mica més aixecada per la taula. No,
3: ja.
2: Tres minuts per les 9. No. El backstage de Flashback és moment de xerrar amb vosaltres. 628-414-029. Avui us volem preguntar, ja que hem sabut que una dona va guanyar la loteria i el primer que va anar a fer va ser anar a la feina i es va cagar a la taula del seu cap.
3: Sí.
2: Us volem preguntar per coses que us donin plaer. Petits plaers de la vida.
3: Sí.
2: D'acord? Coses que poden ser quotidianes o no, però que us donin allò, sensació de plaer.
4: És que cagar és un bon plaer.
3: Sí.
2: Home, i cagar a la taula del teu cap? Clar, no. Parlem-ne. O sigui, sí. I pot ser que hi hagi algú que digui un tipus de plaer, d'acord? Però vosaltres dieu, ostres, a mi això em provoca molt de plaer, però després, a més, hi afegiria no sé què. Saps? Vull dir, això també ens serveix, ens ho dieu amb notes de veu, al 628-414-029. Començo per vosaltres, noies. Qui vol començar?
4: Vinga, Judit, arrenca
3: tu. Jo és que sóc molt bàsica, treure't els sostens que t'apreten.
4: Oh, home, ja veus.
2: Jo a mi això em...
3: Sí. Bueno. No, però pot ser equiparable a qualsevol peça de roba que t'apreti i l'has portat tot el dia.
4: Sí.
2: Però és que per mi, o sigui, sense conèixer la sensació, ni jo ara volguent aquí allisonar-vos sobre res, eh?
4: A veure, ja ets res de... Menys,
2: no, de no. Però que hi ha vegades que us traieu els sostens i es veu la marca.
3: Ja.
2: Que allò ha estat apretant tot el dia.
3: Sí.
2: Vull dir, no entenc com... És que no pot ser còmode de cap de les maneres del món. No m'entra al cap, saps?
4: Jo he arribat a treure-me'ls a la redacció. Ho has vist moltes vegades. De fet, l'altre dia...
2: Ho he vist moltes vegades, m'ho has dit moltes vegades.
4: No
2: ho he vist.
4: El bo d'en Xavi Dalmau, el menciono, em va preguntar com és que portes aquesta samarreta.
2: Tan ample.
4: Sí, li vaig dir, mira, et dic la veritat, perquè m'apretaven molt els sostens i me'ls he volgut treure. Llavors m'havia de posar aquesta samarreta. I em va dir... Potser no calia que em donessis tots els detalls.
2: Bueno,
4: però va preguntar ell.
2: Clar, tu, Xavi, preguntes, doncs l'Andrea respon.
4: Qui no vulgui pols, que no vagi a l'hora. Totalment.
2: Ara. Bon plaer dels sostens, tot i que, clar, ja sabeu que jo no...
4: Però jo tinc un que crec que és millor que el dels sostens. Jo sóc molt de clean looks, de fer-me aquelles cues tan apretades i aquells monyos. Quan arribes a casa i et treus la cua i et fas un petit massatge al cap, oh, quin plaer és això, eh?
2: Jo crec que aquest plaer també el deu tenir molt Xavi Hernández, que tot el dia va amb gomina. Jo crec que li deu anar bé.
3: No li marxa, ja, eh?
2: No?
3: Jo crec que és
4: l'efecte gomina, literal.
2: Dorm així engominat, eh?
3: Jo crec que sí.
2: Ostres. Uf, no ho sé. Doncs això, dieu una més, si en teniu, al 628-414-029, petits plaers que tingueu. Jo n'hi ha un que volia dir,
3: a veure,
2: que és quan estem a la redacció i l'Andrea Romera em veu que vaig molt liat i em diu, escolta, Marc, vols que avui faci la cançó amagada? I agafa, com ha passat avui,
3: i
2: em treu feina de sobre, la veritat.
4: Saps què pensava que diries que per tu és un plaer quan callo la boca? Jo jugo molt el que preferiries, val? Li vaig dir, Marc, què preferiries? I em va respondre, que callis la boca.
3: És que no té punt mig, Marc?
4: No,
3: o és la persona més simpàtica del món?
4: A més, davant del micròfon sempre és simpàtic.
3: Sí.
4: La gent es pensa que és molt simpàtic, però no l'han vist enfadat.
2: Però ara vosaltres per què em voleu fer cada malament davant de tothom? No,
4: t'estem fent cada malament, Tots tenim mal humor, a vegades.
2: Sí que tinc terme mig, no? O potser m'ho he de treballar, això.
4: No, ets molt maco.
2: No, si no...
4: Crec que t'has de treballar al contrari, que ets massa maco a vegades.
3: No estem acostumats a veure't malament o enrabiat.
2: Ja.
4: No, jo sí que estic acostumada.
3: Ah, bueno, jo no, jo no ho estic.
2: Hòstia, quin brot de sinceritat li ha sortit de dintre, nano.
4: Perdoneu. Va, anem al WhatsApp. 628-414-029. Envieu-nos notes de veu explicant quins són per vosaltres els petits plaers del dia a dia.
2: Ha sortit molt bé del jardí, trobo, eh? WhatsApp obert i de seguida us escoltem, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback. Flashback.
2: Passa un minutet de les 9 del vespre, 6:28, 4:14, 0:29. Petits plaers que us dona la vida. De seguida us escoltem abans, Ginestein i Moliner. Amb qui estaràs?

0: És el so de James Blunt i aquesta proposta anomenada Taste Like Summer. Són al backstage de Flashback. Recordeu, 628-414-029. Avui us estem preguntant per petits plaers de la vida. Notes de veu i de seguida us escoltem.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits.
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I la Judit Garcia i el millor moment del dia.
3: Arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback.
0: Sí.
3: Avui em fa especial il·lusió, perquè hem de parlar d'una notícia molt grossa.
4: Ui.
0: Quan menys així d'emocionada vol dir coses, han passat coses.
3: Ha passat una cosa, és que no t'imagines el nivell, eh?
0: Aviam.
3: Atenció, perquè l'oreja de Van Gogh fa el salt al cinema.

0: Puc dir una cosa abans que comencis?
1: Què?
0: No saben què fer per guanyar més pasta.
1: Total.
0: Prou ja.
1: Però no us fa il·lusió aquesta notícia?
0: Absolutament no.
1: Jo venia aquí molt motivada a parlar d'aquesta pel·lícula i veig que tinc dos muermos al davant.
0: Perdó, Andrea, perdó.
1: Jo estic enfadada encara amb aquesta gent.
0: Ui,
1: per
0: ui,
1: què?
0: Ui.
1: No ho he superat, que fotessin fora de l'aire.
0: Ui, ui, ui, ui.
1: Jo segueixo allà, nois? Jo els he fet boicot des d'aleshores. Sí, sí. Tampoc es pot ser tan rancorosa, la vida. Jo soc.
0: Tenies les entrades?
1: No.
0: No, eh?
1: No.
0: Bueno, clar, no, ja quan van anunciar Maya ja vas dir mai
1: fora.
0: Més l'oreja.
1: Sí, sí,
0: ja,
1: sí.
0: Ja, ja.
1: Hosti, jo sí les tinc, és d'aquí res,
0: jo
1: no?
0: Jo també les tinc, és al novembre. Mira, que te recordaràs.
1: Sí, a veure.
0: Què hem de saber de l'oreja, va?
1: Anem a lo important. L'oreja de Van Gogh tindrà la seva pròpia pel·lícula musical anomenada Puedes contar conmigo.
0: Uf, carai.
1: Que és el mateix nom que una de les cançons més famoses del grup, justament aquesta que estem escoltant.
0: Molt bé.
1: Cal deixar clar, però, que no és una pel·lícula sobre la història del grup, no és un bioequip, sinó que es tracta d'un llarg metratge de ficció que utilitzarà el repertori musical de l'Oreja de Van Gogh com a fil conductor.
0: Per tant, serà com la pel·li de Bohemian Rhapsody? Bueno, no, era biopic, allò. Clar.
1: Jo m'ho imagino com Mamma Mia amb les cançons d'Ava, una mica.
2: Sí, un rotllo més musical.
1: Clar. O sigui, a partir de les cançons construiran una història de ficció i crearan una pel·lícula.
2: Pot sortir molt bé o molt malament.
0: T'anava a dir, vaia absoluta mandra. És a dir, prefereixo que em facin... Perdó, Andrea, em sap molt greu. Però prefereixo que m'expliquin les intríngulis de la banda, no?
2: No, però no ho faran, això.
0: Clar.
2: Perquè seria, o sigui, seria reconèixer que aquí hi ha hagut marro.
0: Evidentment, però si és un biòpic de l'oreja, seria increïble el safreig que et donaria. Mira-t'ho per aquí.
1: Sou al·lèrgics a la diversió, de
0: veritat. No, perquè aquí ara...
1: Sí, estan fotent un musical amb les cançons que ens han acompanyat durant la nostra infància, la nostra adolescència, i esteu dient que no us importa, que us és igual.
0: Vist així, jo el voldria al teatre, a la gran pantalla, m'és igual, saps?
1: Bueno.
0: T'estem destrossant la secció.
1: És igual el que em digueu. La productora està molt il·lusionada, val, amb aquesta pel·li.
0: I tu també?
1: Perquè la defineixen, atenció, com una pel·lícula romàntica musical que busca convertir-se en un esdeveniment cinematogràfic global. Por eso espera.
0: La gent es creu que vindrà a penya de Bèlgica a veure aquesta pel·li? Doncs pues no.
1: O sí.
0: No.
1: O sí, si la fan bé.
0: No, ja veuràs.
1: És una ficció.
0: No, no.
1: Una ficció. Pot
0: endavant.
1: Cridar molta gent.
0: Endavant, endavant.
1: A veure, tot això s'ha anunciat avui amb una publicació a Instagram. És un post compartit entre l'Oreja de Van Gogh, la productora, que es diu Arte Studios,
0: sí,
1: i el director de la pel·lícula, Fernando González. Aquesta és una dada molt rellevant i vull dedicar-li res. Un minutet d'atenció a Fernando González.
0: Per què això?
1: Perquè penso que pot fer un gran paper com a director. Perquè és el director de grans pel·lícules d'aquest país, com per exemple Cronos, que s'ha estrenat fa poc. Però el més important...
0: Sí, és que ja sé per on vas.
1: També és el director del que per mi és una de les millors pel·lícules de la història del cinema.
0: Agafeu-vos fort, ara sí que us heu d'acordar, eh?
1: 3 metres sobre...
2: No! Voy a escribir la canción más bonita del mundo.
0: Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Alguna cosa afegir, Judit?
2: Mira, em pensava que em diries el director de Torrente, però no, perquè sentia que segura, no? Però el nivell està bastant baix, eh? Aviam.
0: No, no, sí, Andrea, tirarem endavant.
2: 3 metres sobre el cielo serà... ens va marcar tots, el que tu vulguis, però cinematogràficament... Jo estic molt dins, d'això.
0: Ja et veig,
2: ja et veig. Soc la capitana del vaixell d'aquesta pel·lícula i m'és igual que em digueu vosaltres.
1: És una pel·li d'aquestes de crispetes i fora.
0: Ara mateix tens la il·lusió que no tenim la Judit i jo multiplicada per 3 i així en aquest estudi ets tu la portadora d'il·lusió i de llum.
1: Jo continuo donant-vos dades a veure si així augmenta la il·lusió.
0: No t'ho comprarem, però va.
1: De moment tenim el director, que és Fernando González, tenim

0: Explica't al país que puedes contar conmigo, que esta pel·lícula es tracta d'un projecte molt ambiciós, això ho hem vist abans, que s'inspira en el musical La La Land.
1: Ui, ara sí que ens estem enxitxant una mica.
0: Està creixent la il·lusió, ara.
2: Jo crec que sí. Què, Andrea? Què més hem de saber? Va.
0: No, res més. Aquesta és tota la informació que tenim sobre la pel·lícula. Puedes contar conmigo, recordem que es diu així.
2: Val.
0: Que és un projecte, això sí, que ja es troba en una fase avançada de desenvolupament i escriptura de guió. Però de moment no s'ha fet pública ni la trama ni el repartiment, no sabem quan es començarà a rodar i molt menys sabem el dia d'estrena. Però jo estic molt nerviosa, tinc moltes ganes i estic segura que ho aniré seguint de ben a prop al backstage.
1: I has aconseguit enxitxar-nos una mica.
0: Veus?
1: Una mica.
2: A veure què ens surt d'aquí. No, 100%. I probablement farem una quedada i anirem a veure els del backstage de la pel·lícula junts.
0: Espero i desitjo. I podem fer un vídeo reaccionant en directe.
1: Em sembla molt bona idea.
0: Ja està, això ha quedat gravat, jo ho puc recuperar. I el dia que surti la pel·lícula us posaré aquest àudio.
1: Recollirem cable, el Marc i jo.
2: Sí, exacte. Direm, bueno, tenim plans aquell dia, Andrea. Puedes contar conmigo la pel·lícula, no?
0: Sí.
2: Serà, es dirà així.
1: El dia que vulguis a veure, diré, no puedes contar.

0: Doncs ja ho sabeu, al backstage us actualitzarem com va el tema i també us escoltarem de seguida. Fem una petita pausa i de seguida anem al 628 414 029. Petites coses que us provoquin plaer en el dia a dia, com per exemple saber que l'Oreja de Van Gogh farà una pel·li. De seguida tornem, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit, backstage a Flashback.

0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Hey, it's Ariana Grande. You're hearing

0: És el so dels Catarres, que no es voldran perdre el 120è aniversari del RAC. Flashback n'és l'emissora oficial, l'última gran festa de l'any, el 23 de desembre al Palau Sant Jordi. A banda dels Catarres, també hi haurà sopa de cabra, els tiets i els buhos.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I la Judit Garcia i el seu safari. Cinc minutets i arribem al punt de 2:15 de la nit. Abans de començar amb la secció, Judit Garcia, avui ha passat una cosa, és que l'Andrea ha dit que en els documentals d'animals, aquesta cançó em porta a la selva, ella sempre va amb l'animal que perd. Per exemple, si el lleó té gana i ha d'aconseguir matar, doncs anirà amb el lleó.
3: Sí.
0: Però si va cap a un grup de gazeles i la pobra gazela, n'hi ha una que ha ensopegat i es queda enrere i tal, anirà amb les gazeles. A tu també et passa això?
3: Jo sóc Tim Andrea.
0: Sí, sí, eh?
3: Sí,
0: molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí. Per cert, estàs seguint la recuperació de grapes? Eres tu, no, que em vas dir que sí?
0: No.
3: Grapes? Ah, no?
0: Veus?
3: Ara no et segueixo.
0: No.
3: I qui va ser que em va dir que sí? Grapes és un petit lleó que es va quedar paralític quan va néixer perquè la seva mare el va mossegar. Fa poc van a l'hospital i van fer una radiografia i em fa la sensació que hi ha alguna mala notícia que no ens volen donar.
0: No ens la volen explicar.
3: Ostres, no. Pues mira que estic molt dins d'aquest lore, però no he seguit això, eh? Després t'ho passo. Soc molt de... O sigui, a mi mires els reels i tot em surten animals tota l'estona.
0: Ostres.
3: I no et surt el grapes? No em surt el grapes.
0: Ja, ara el buscarem. Ara invoquem el teu telèfon mòbil. Avui, on ens desplacem, el teu safari?
3: Avui anem a un lloc on no hi ha animals salvatges, pràcticament, perquè anem a Bèlgica.
0: Carai.
3: O com a mi m'agrada dir-li, la segona residència de l'independentisme.
0: Va, sí. Exacte.
3: O potser fins i tot la residència de tots els catalans a partir del 30 de novembre.
0: Qui sap?
3: Qui sap?
0: Qui sap?
3: I és que, nois, Bèlgica té moltes connexions amb Catalunya, més enllà de la política, perquè, per exemple, doncs, tenim un territori de dimensions similars, una identitat nacionalista, perquè aquí hi ha doncs, aquest punt independentista, no? I allà hi ha el nacionalisme flamenc.
0: Sí.
3: I també compartim la sensació de que Europa ens mira.
0: Va, ells més que nosaltres.
3: Clar, amb la diferència de que en el seu cas és veritat, perquè són literalment la capital d'un continent.
0: O sigui, ells són el Malik. A més, vull dir, el Parlament i és tot.
3: Sí, sí, tot,
0: home,
3: tot,
0: clar,
3: tot.
0: Nosaltres aquí, bueno, sí, és, Europa ens mira.
3: És curiós quan diem que algú és el Malik per fer veure que és el centre d'atenció amb lo lletjos que són els Malics. Els Malics són, estan totalment... O sigui, jo si pogués fer un cos
0: veure,
3: de zero, els Malics els trauria. Són molt lletjos,
4: són terribles.
3: Sí. Per què?
4: Però,
3: i acumulen bueno, merda, tio.
0: Per què? Perquè d'algun lloc t'havia d'enganxar la mala i t'havien de donar a menjar,
3: bueno,
0: no?
3: Però podia curar-se en fora.
0: Ja,
3: o pla. Com els avatars que ens connectin amb una trena.
0: Em va quedar tallat molt malament. Bueno, molt malament. Queda raro. El meu.
3: A mi també em van haver d'operar de gran.
0: Ah, sí? No, no tant, no tant. Ah, però crec que té tot el sentit del món al Malik, no?
3: Oh, sí, sí,
0: és realment el centre del cos. O sigui, mesurem... Un dia ho farem, ens mesurarem.
3: Bona
0: del
3: idea.
0: Cap al Malik i del Malik als peus.
3: Em
0: jo crec
3: bé.
0: Que deu ser el punt mig.
3: Em sembla bé fer-ho,
0: no?
3: Molt ben vist.
0: Vale, ja està. Fins aquí la classe d'anatomia.
3: Va, anem a Bèlgica. Però va, sí, anem a descobrir una mica més el país on, us recordo, va ser derrotat Napoleó,
0: sí, eh?
3: L'home que ens volia obligar a ser quelcom pitjor que ser espanyols, ser francesos.
5: Alone.
0: Hòstia, nano, comencem forts. Una cosa, aquesta cançó és tan tamacla.
3: És un tema, sí.
0: Tamacla.
3: Sí, i té molts anys, eh?
0: Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do. Va, anem a parlar de la llengua a Bèlgica.
0: Sí.
3: Perquè a Bèlgica hi ha tres zones lingüístiques, la germana, que és bastant petita, i les dues més presents, que són la neerlandesa i la francesa. Però a Bèlgica les llengües conviuen perquè una no se superposa a l'altra.
0: Ah.
3: Aleshores, quina és la conclusió lingüística que podem extreure d'això per aplicar-la a Barcelona?
0: Quina?
3: Doncs que si mai algú et ve i et diu perdona, no t'he entendit, me podé hablar en castellano, boludo, t'envies a la merda.
0: Ja està. O sigui, no, ja està.
3: És molt senzill.
0: Ja està.
3: Ja està.
0: No, no me l'imposaran, molt bé.
3: Va, més coses. Us porto una dada curiosa de Bèlgica, i és que
0: sí.
3: El 2010 Bèlgica va celebrar eleccions, i quan es va saber el resultat, els partits no es posaven d'acord per formar una coalició de govern, així que van estar 541 dies negociant, 541, com
0: wow.
3: Diu això, eh? És pràcticament, o sigui, més d'un any i mig.
4: Sí, sí.
3: Fins que finalment doncs, es van posant d'acord i van formar govern. La llegenda diu que quan Pedro Sánchez va conèixer la història va dir sujeta'm el cubata.
0: Sí, sí, 30 de novembre.
3: Sí.
0: Apunteu la data.
3: Famosos, parlem de famosos. Una cosa que m'agrada molt. Tenim a Audrey Hepburn, la senyora de Desayuno con... O sigui, l'actriu,
0: sí.
3: Famosíssima. Stromae, el que esteu sentint ara mateix. Segurament l'estic pronunciant...
0: Stromae, no?
3: Ell segur que no ho diu així.
0: No, els castellans i, bueno, els catalans... Stromae, no, diem?
3: Segur que no es diu així.
0: La S, Stromae.
3: Stromae.
0: En francès és Stromae.
3: Ah.
0: Clar, no ho sé, no sé com es pronuncia. Bueno, és igual, si hi ha algú a la sala, 628-414-029.
3: I Alphonse Sachs, que és el senyor que va inventar el saxo.
0: Hola!
3: I és curiós perquè surt a tot arreu com una de les persones més importants a la història del país i jo l'únic saxofonista que conec és el Lisa Simpson.
0: Home!
3: Sí?
0: Aquesta part de la cançó sí. No existiria, eh? Sí, sí, sense sí. Alphonse Sachs.
3: També tenim pintors surrealistes com Rubens o Magritte, però, sens dubte, per pintors curiosos parlem d'il·lustradors, perquè també són belgues, compte, els creadors de Els Barrufets,
0: sí.
3: Els creadors de Tintín i de Lucky Luke.
0: Uau!
3: Ja sabeu què diuen, eh? Que qui no coneix a Pilarín Vallès, a qualsevol se li resa.
0: Home, en Tintín és la meva infància, eh?
3: Sí,
0: els còmics d'en Tintín. I allà ho tenen bastant com una religió. Jo he anat a Bèlgica a la botiga de Tintín. Mare de Déu.
3: Que també et diré, o sigui, tant Tintín com Lucky Luke.
0: Ja.
3: Tintín perquè viatja i tal, però Lucky Luke és far west, o sigui, no té res a veure amb Bèlgica.
0: No, absolutament no. Però bueno, allà, mira, menys pensants, menys creatives,
3: no, no,
0: i
3: tant,
0: ja està.
3: I tant, i tant.
0: Els peluixos d'en Milú, de la botiga d'en Tintín, són espectaculars, són molt suaus.
3: Tu ets molt de peluix, eh, Marc?
0: M'encanten els peluixos. Sí, sí.
3: Sí, però després vigila
0: que veure.
3: El seu llit, perquè no es pot entrar amb mitjons, no es pot entrar amb roba del carrer, amb peluixos es pot o tampoc?
0: Amb peluixos que vinguin del carrer, no.
3: O sigui, tu compres un peluix, va precintat a dins la bossa...
2: Ha de passar per la rentadora.
3: Home, és veritat, també, no?
0: Sí, clar.
3: Mare de Déu. L'Estem, anem molt malament, trobo.
0: Sí,
3: no l'ajudem. No. Després li demanen matrimoni per WhatsApp, La gent li és igual.
0: Bueno, escolta'm, això va ser un dia, eh?
3: Bueno, tu deixa't anar.
2: Feu-ho més.
0: No. Què més hem de saber de Bèlgica?
3: Va, parlem una mica d'arquitectura, i és que a Bèlgica hi ha ciutats com Bruixes o Gant, que són molt boniques,
0: molt
3: recomanables, i estan molt infravalorades, però la capital, Brussel·les, és tan lletja.
0: Bueno, és que és la plaça Catalunya i ja està.
3: És, la plaça se salva?
0: Sí, és molt maca, la plaça.
3: Però
0: tu hi entres
3: resta...
0: i dius, hòstia, que maco.
3: És horrible, Brussel·les.
0: I té una cosa, Brussel·les, que és... Bueno, no sé si ho diràs, ara ho estic xafant.
3: T'explica-ho, segur que ho diré.
0: Rates?
3: Sí, anava a dir bruta.
0: I
3: sí.
0: Molta gent al carrer. Exageradament,
3: xunga,
0: eh?
3: Sí, hi ha molts sense sostre, lamentablement.
0: Molts, sí.
3: I bueno, això és lletja i...
0: I bruta, tens... o sigui, és que tenen les sí. Escombraries allà al carrer.
3: Com obres constantment.
0: Sí.
3: No
0: bueno,
3: sé.
0: Barcelona, eh?
3: Sí, també, una miqueta, sí. I fins i tot et diré més, està considerada en el rànquing de diverses revistes digitals la ciutat més avorrida del món.
0: Més avorrida del món?
3: Sí, sí, sí.
0: Per què?
3: No sé, però mira, clar... Si t'ho pares a pensar i ho compares amb altres ciutats, tampoc no és que sigui gaire just això, perquè, jo què sé, Londres, que és el més divertit que té? Un rellotge gegant.
0: Yeah.
3: Home, té una nòria, no?, que pots passar el dia allà fotent
0: sí,
3: voltes, i almenys...
0: Clar.
3: No sé, em sembla com una acusació una miqueta estranya.
0: Clar.
3: París, que té? Un col·legiet molt gran allà plantat.
0: Ja, també és veritat, sí.
3: I Madrid, que té? Doncs un atractiu molt gran, que és un testicle gegant anomenat el mei de carapolla.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Veiem quan triguen a tancar-nos, això.
4: My name is Yeser.
5: And my name is Ozone.
4: And we are another... You're

0: El so de Nodar al costat de 54 Ultra i aquesta que es diu Talk to You al backstage, 9:45 de 10 de la nit.
1: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I la Judit García. Estem de safari al backstage de Flashback, avui descobrint una altra localitat, en aquest cas avui una capital europea, com és Brussel·les.
2: Sí, i Bèlgica una mica, en realitat, perquè...
0: Bueno, clar, sí.
2: Sí, és un país que, és el que deia, és relativament petit, bastant semblant a Catalunya amb algunes coses, però, a diferència de nosaltres, té una història bastant heavy de colonialisme. De nosaltres em refereixo als catalans.
0: Val.
2: Al segle XIX, Leopold II va cometre autèntiques atrocitats al Congo i s'estima, nois, que va matar entre 10 i 15 milions de congolesos.
0: Uau. Uau.
2: O sigui, això és com aniquilar la població actual de Bèlgica.
0: Ostres.
2: Literalment, i, bueno, matar.
0: Xau, no? Sí, sí.
2: Sí, aleshores, què passa? Si aneu a Bèlgica, veureu que hi ha com diferents coses doncs, típiques de la gastronomia del país. Mm-hmm. La cervesa, les sí. patates fregides, que són belgues i no franceses. O sigui, quan sentiu allò de French fries,
0: no. A més, estan molt pesats amb això perquè s'ho senten molt seu.
2: Sí. S'han sentit robats.
0: Clar, evidentment.
2: Evidentment. I una cosa que també és molt típica d'allà és la xocolata.
3: Mm-hmm. Molt bé.
2: Per què és típica la xocolata? Doncs perquè portaven el cacau del Congo.
0: Hosti, clar.
2: I van doncs, ser com pioners en la creació de xocolata.
0: Uh-huh.
2: Per què us estic explicant tot això? Doncs perquè si aneu a Bèlgica, veureu que hi han unes mans petites de xocolata,
0: sí.
2: Val? Que són molt típiques, que es venen
0: allà
2: i que els turistes és molt típic comprar-les. I simbolitza sí. les mans dels congolesos.
0: Au, oh, wow.
2: Aleshores, si aneu allà, compreu la xocolata que voleu, però no compreu aquestes mans.
0: Les mans aquestes,
2: perquè
0: eh?
2: És molt heavy la història que tenen darrere i hi ha molta gent que no ho sap.
0: Són bastant lletges, t'he de dir, aquestes
2: sí,
0: mans,
2: són,
0: eh?
2: A més a més, són lletges, sí, sí.
0: Bé,
2: sí.
0: He portat xocolata, però per sort no he portat, però clar, no coneixia aquesta història.
2: La conclusió és que si vas a Bèlgica, el típic és la birra i la xocolata,
0: sí.
2: doncs que et fiquis fins al cul de birra.
0: Clar.
2: O sigui, completament saludable.
0: Que bruta!
2: Aquesta recomanació. I la xocolata, la que vulguis també, però les mans...
0: Molt bé.
2: Val.
0: Però sí que és cert això, que si hi ha neu és molt típic portar xocolata. Depèn de la temperatura, arribarà ben desfeta.
2: Correcte. Però bueno, ja que hem explicat aquí aquest punt històric, anem una mica al salseo, que és lo important. Vinga, i parlem d'esport.
0: Ah.
2: Estem una miqueta en el punt de la setmana passada, perquè Bèlgica és un país de tradició ciclista i, de fet, el belga Eddy Merckx és considerat un dels ciclistes més importants de la història.
3: Mm-hmm.
2: Però jo aquí vull parlar de futbol belga, perquè aquí hi ha grans futbolistes, doncs Lukaku, Hazard... Però si anem al xisme, que és el que ens interessa, hem de parlar de Kevin De Bruyne i Thibaut Courtois. Tu potser no saps de què parlo.
3: Courtois sé qui és, l'altre no.
2: El porter del Madrid. Kevin sí. De Bruyne era un jugador superimportant del City i ara juga a Nàpols, si no m'equivoco.
0: Està al Nàpols, sí, sí. Sí.
2: Vale. Són dos jugadors importantíssims de la selecció belga, segurament els dos millors de la història, pràcticament.
0: Probablement, probablement.
2: I eren amics, eren Val. Íntims amics.
0: Molt amics, a més.
2: Sí. Però Courtois... va tenir una aventura amb Caroline Lichner, la nòvia de Kevin De Bruyne.
3: Uf, m'heu trobat.
2: M'interessa tant això, Judit. Doncs et diré una cosa, va passar el 2012.
3: Uau!
2: Fa 14 anys d'això. I què va passar? Doncs que De Bruyne va descobrir-ho i l'amistat entre els dos es va trencar.
0: Bueno, De Bruyne va perdre la nòvia... i va perdre un dels seus millors amics.
3: I Courtois sí, sí, sí. va quedar amb la noia en plan nòvios?
2: No.
0: Va, però és que... van quedar-se un temps.
2: Sí, però ara, però ara ja està casat amb una altra persona una altra... i tal.
3: Em consta, espero que això no em faci posar-me en un embolic, que Courtois estava fa anys en aplicacions de lliga.
2: Mira, et diré una cosa, jo trobo més guapo Kevin De Bruyne que Courtois.
3: És que no sé quina cara fa aquest, vaig a buscar-lo.
2: No, cap dels dos és especialment...
0: Passa que Courtois és molt alt, també.
2: Sí, molt alt. I és, et diria... probablement el millor porter de la història.
0: Sí,
3: sí, sí, millor sí. que Joan García.
2: Espero que a la llarga...
0: Hòstia, no.
2: No
0: té la trajectòria Joan García de Courtois, clar.
2: No.
3: Molt bé.
2: Però mira, que aquí la cosa no s'acaba.
3: Ah, que hi ha més!
2: Sí. De fet, ara ve el millor.
3: Què?
2: Perquè, clar, el cas, doncs, òbviament va generar molta tensió a la selecció belga, perquè no eren
3: clar,
2: companys d'equip, però sí de selecció.
0: De selecció, sí.
2: Però per si fos poc, la senyora, la senyora Caroline, va dir públicament que Courtois, compta amb això, li havia donat en una nit el que De Bruyne no li havia donat en 3 anys.
0: Clar, tu no sabies absolutament res d'aquest lore, Andrea.
2: És molt fort.
3: Estic ara mateix tan dins d'aquest lore. Per què no fem la secció d'això tota l'estona? Però, i llavors els altres dos van
0: Quins
3: tenir com...
0: Dos?
3: O sigui, vull
0: Courtois
3: dir, Courtois i
2: De Bruyne.
3: Kevin. Van tenir... Van tenir alguna xerrada, alguna cosa pública, vull dir? Es van no. contestar, es van tirar així d'arts indirectes?
2: No, és que
3: no,
2: Kevin De Bruyne és bastant perfil baix. Sí,
0: Courtois va tenir una xerrada pública.
2: No, però el fort és que anys després sí que han seguit compartint vestidor. No sé si Kevin De Bruyne està retirat ja de la selecció.
0: No sé si tornarà, jo crec que ja no hi tornarà.
2: Jo crec que ja no, però bueno, en qualsevol cas van estar molts anys compartint selecció. No es parlaven, hi havia molta mala maror a la selecció belga. De fet, hi ha hagut molts problemes, jo crec, derivats també d'aquest conflicte. Sí, sí. Però és això, des de llavors la seva amistat no s'ha recuperat i mai públicament se'ls ha vist junts.
3: I quan celebraven victòries o gols o així no s'abraçaven mai. Clar, tenia l'excusa que era porter i no podia anar a buscar-lo.
2: També no han guanyat absolutament res. És una de les crítiques grans que té la selecció belga perquè és un equip molt bo i mai ha guanyat res, segurament fruit d'aquesta mala maror.
3: Que fort!
2: Mai l'havia vista somriure tant.
0: Li hem, arreglat la tarda a l'Andrea.
3: Home, vaig a seguir aquest senyor ara mateix a Instagram.
0: En Kevin,
3: vull saber-ho
0: no?
3: tot, sí, i tant. Vull saber-ho tot d'ell.
0: Ja el té, ja l'ha seguit.
2: Sí? El tens controlat?
3: Sí, sí.
2: És
3: sí.
2: mono, eh?
3: Aquí tinc 26 milions de seguidors,
2: bueno,
3: eh?
2: Clar, filla, és que és en...
3: Sí que és mono, sí.
2: Aviam. Un noi normal, però sembla mono.
0: Sembla trempat.
2: Li envio un missatge.
0: És una mica peix bullit, no?
2: Sí, però és que Courtois em cau bastant malament, aleshores.
3: Bueno, a mi m'agrada, eh?
2: Bé, ja saps, si vols sol tenir més idees pel safareig, només m'has d'escriure.
0: La Judit està dintre. Què més hem de saber de Bèlgica?
2: Tenim més coses. Una tradició molt infravalorada, que és l'obsessió pel pipí.
0: Hòstia, sí.
2: Què? Brussel·les té tres estàtues famoses fent pipí. El Manneke Pis, que és un nen, la Janneke Pis, que és una nena, i el Zineke Pis, que és un gos.
3: M'encanta que tots es diuen Pis de cognom.
2: Clar, ja, sí, del pipí.
3: Perquè estan pixant, molt
2: però,
3: bé.
2: Però també us diré una cosa, és una família sencera pixant al carrer, que és bàsicament la Barceloneta un dissabte qualsevol a les 4 del matí.
0: A més, no sé si t'ha passat, però tu vas a veure el Manneke Pis
2: sí.
0: i decepciona.
2: És petitíssim.
0: Sí, decep sí, molt. Sí, sí. Tu arribes a la cantonada i ah, que és aquí.
2: Sí.
0: I és molt petit.
3: Res. És molt petit el nen.
0: Bueno, i clar, tot, Andrea, sí. És molt petit el nen i és molt petita l'estàtua.
3: Una... Així de petit?
0: És
2: així? Sí, és tres
0: baixes. Sí, potser fa clar. Un pam i mig o com
3: què
0: a molt.
3: Què dius ara?
0: Sí, sí.
3: Però si són com els nans aquells, aquella ciutat de Polònia que està plena de nans. Són així de petits.
0: Doncs deus això. Entre els nans passaria desapercebut. Seria com el caganer del pessebre, el sí, Manneke Pis. Saps?
2: Va, i acabem amb els transports, perquè Bèlgica és un país molt pioner amb els transports i, de fet, té una xarxa ferroviària molt densa.
0: Val.
2: I va ser el primer país europeu amb ferrocarril, o sigui, és com...
0: Carai.
2: Són pioners.
3: Uh-huh.
2: A més, tenen una cosa única, que és que tenen un tramvia, un sol tramvia,
0: sí.
2: O sigui, una sola línia de tramvia, que recorre tota la costa belga.
0: Uh-huh.
2: Per lo que podríem intuir que no seria el destí preferit d'Antoni Gaudí.
0: No.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
2: Una abraçada.
3: M'encanta la Judit perquè diu una bajanada increïble i recull els papers així com dient ale, ja estic, ja he fet la feina.
0: T'has quedat tranquil·la, a gust, Judit?
2: Sí, no, que està quedant molt mac la sala de família, eh?
0: Vale.
2: No vull...
0: Veurem la setmana que ve si ens saludem o si ja ens han tocat la cresta. Ens escoltem el dilluns.
2: Una abraçada.
0: Bona setmana.

0: Adéu, Judit Garcia. Adéu, adéu, adéu. Que hem dit que hi tornarà dilluns que ve, no?
1: És veritat.
0: La podreu escoltar aquest cap de setmana al Bada Barça, però dilluns fem festa tots plegats, eh? Adéu.
1: Adéu.
0: 9:45 de la nit. Atenció, perquè aquest divendres, 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, teniu una nova cita amb el backstage de Flashback i amb nosaltres. I és que tenim un nou Intimate Flashback. Serà a Westfield La Maquinista i serà amb Flashy Ice Cream.
1: I a més teniu una oportunitat única per conèixer Flashy Ice Cream i gaudir de la seva música en directe. Parlarem amb ells. Vosaltres també els podeu preguntar el que vulgueu. I per acabar, tocaran algunes de les seves cançons, això, en directe. Si no us ho voleu perdre, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència a flashback.cat.
0: Veniu a viure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate Flashback, aquesta vegada a Westfield La Maquinista. Apunteu-vos a la web i ens veiem les cares aquest divendres. No hi falteu!
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Ganes d'escoltar Flashy Ice Cream i ganes també d'escoltar a la Sara Domènech. De seguida parlem d'astres amb ella. Abans arriba Gorraneta. Aquesta es diu Marta.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: El so de Gorra Neta, aquest és el seu debut a Flashback, una proposta que es diu Marta, 9 minuts i les 10.
1: Sou al backstage de Flashback, fins a les 11 de la nit, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I amb la nostra astròloga de confiança, la Sara Domènech. Com cada dilluns, anem a veure què ens diuen els astres, anem a veure amb què podem fotre la culpa als astres i anem a veure què diu el consultori de la Sara. Sara, bona nit.
2: Bona nit, comencem bé.
0: Clar, jo sempre ho dic així, ja fotrem la culpa als astres i escolta'm, ja està.
3: Sí, bé,
2: li canviarem el nom a la secció.
0: Fotem la culpa als astres, així li direm?
2: Sí.
0: No, que entre signes mola moltíssim.
2: Mola molt.
0: Què tal la setmana?
2: Súper, mira, he estat aquesta setmaneta d'escapada, anat al nord de Navarra, i vaig fer el ritual.
0: Vas fer el ritual de la natura?
2: Sí.
3: A més, Sara, vas estar en un lloc, perquè jo també he anat al Museu de Zugarramurdi, crec que ho dic bé, que és un lloc que ja de per si és molt màgic, perquè és on es feien els rituals de les bruixes durant la mitjana i tot plegat.
2: Exacte.
3: I ja de per si deu ser, suposo, un espai que convida a fer aquest tipus de rituals.
2: Sí, sí, doncs tot just vaig fer el ritual allà, a les coves de Zugarramurdi.
3: Uau.
0: Aquest és més potent. Això té trampa, perquè aquest és el doble de potent, segur. Clar, ja veus.
2: Next level.
0: Es pot dir amb quin objecte ho vas fer o quin va ser el ritual?
2: Sí, amb una castanya i amb una planteta.
0: Val.
2: Sí, està en el meu Instagram. Ho podeu veure.
0: Oh. Hòstia, això no ho he vist, veus? Vaig veure que vas anar també a les coves i tal, però no he vist l'objecte.
2: Sí.
0: Guai.
3: Després anem nosaltres, fem aquí al parc de Ciutadella entre quatre pixats i perd força. Hem de buscar un altre moment per anar a la muntanya. No?
2: Lo important és la intenció.
0: Val. No, va tocant que fem el ritual nosaltres també, perquè
3: sí,
0: ens va encantar.
3: És que ens han confinat aquest cap de setmana a la meitat de Catalunya i gairebé no hem pogut sortir de casa.
0: Això és veritat. Ara, si les coses van malament, fotem la culpa als astres, si les coses van malament, fotem les culpes a la pluja. Andrea, prou d'excuses.
3: Fotem la culpa a @esalert.
0: Exacte, arroba tot.
2: És bona.
0: Com estem aquesta setmana a nivell energètic?
2: Vale, a veure, aquesta setmana anem cap a una lluna nova, que serà aquest dissabte, i és el moment del cicle lunar en el que hem de començar a baixar les revolucions. I com ja hem parlat altres vegades, toca anar cap a dins. Com ens agrada!
0: Ostres, tu! A tu t'encanta, Andrea, anar cap a dins.
3: A mi no em ve gens de gust anar cap a dins. No. És com una responsabilitat que he d'assumir. I no,
0: No, ara...
3: És que hi ha un punt d'anar cap endins que és com que espanta una mica perquè et trobes amb els teus monstres, també.
0: Bueno, clar.
2: Sí.
0: D'això es tracta.
2: Exacte.
3: Ja, però...
0: T'he de dir una cosa, però no trobes... O sigui, m'està passant que trobo que hi ha com molta revolució al meu voltant com per poder anar cap a dintre.
3: Clar, sí.
2: Buah.
3: Sí.
2: És tal qual, eh?
0: Pot ser això o no?
2: Mira, tot just ara hi ha un repte perquè, tant bé com ho dius, hi ha... Sí, com que tenim la sensació que podem tenir que com que sentim que l'exterior ens està demanant més atenció de la que toca.
0: Val.
2: Sí, ara mateix hauríem d'estar com més relaxats, però hi ha molt soroll expert.
3: Sí.
0: Hòstia, però, total, o sigui, jo ho sento així, ara mateix és com que ve època de reflexió, d'estar això, el que li diem vulgarment com cap a dintre, però és que realment, ara mateix, no em puc concentrar a estar cap a dins.
3: És com que hi ha moltes coses al meu voltant que demanden la meva energia, com moltes coses que tinc pendents i sento que fins que no les solucioni no podré anar cap a dins.
2: Exacte. A part, recordem que estem en un procés d'anar integrant totes aquestes coses que estem vivint. O sigui, portem unes setmanes de molta transformació. O sigui... Al final, la clau de tot això és reflexionar des d'aquesta nova versió que estem construint aquestes últimes setmanes. I recordem, superimportant, que Venus està retrogradant des del dissabte passat i ens fa reavaluar tots els nostres valors, la imatge i la relació que tenim amb nosaltres mateixos i també les relacions que mantenim amb els altres.
0: Ostres! Clar.
3: Hòstia, estem... Quanta feina, eh?
0: Clar. Per això et dic que és un moment com complicat, suposo, per ara posar-nos a tirar cap a dintre i a intentar estar tranquils.
3: És com un moment de molt de soroll, en general, en tots els àmbits, no? I costa posar-se com a reflexionar sobre qualsevol tema.
0: Hi ha algun consell que ens podries donar per, jo què sé, això que dius, no? És més època d'anar cap a dintre, doncs... Com ho podem fer per no sentir tant aquest soroll extern?
2: Doncs primer de tot seria trobar activitats que ens facin estar en pau. Val. I sentir doncs, que n'hi ha silenci. Per algunes persones pot ser esport, per altres fer un passeig, per altres, doncs, jo què sé, passar temps amb la família. Val. I l'important, al final, és intentar trobar l'equilibri i l'harmonia per sentir doncs, més claretat i poder atendre aquestes qüestions que s'estan movent i projectar millor de cara a futur.
0: Val. O sigui que si he de posar aquella làmpara que m'està tocant els nassos i que no estic acabant de posar i tal, potser que espavili, no? Perquè així estaré més tranquil, eh?
3: Clar, i així sí, sí, també tens espai per anar a córrer, per exemple, en el teu cas.
0: Mira.
3: O per anar a escalar, que t'agrada també.
0: Fa que no vaig a escalar. Ahir vaig anar a córrer una altra vegada després de no sé quan feia i que estic fatal, eh?
3: I drama banana, eh?
0: Estic fatal, eh? No, no,
2: pues
0: aquestes
2: és moment,
0: activitats...
2: És moment de continuar.
0: Jolín, déu-n'hi-do. Alguna cosa més que hàgim de saber de cares a aquesta setmana?
2: Això és l'important. Jo crec que tenim prou feina, amb tot això.
3: Si no, ens en posis més, sisplau.
0: Val, perfecte. Doncs escolta'm, escoltarem una cançó i de seguida passem a la part del consultori. Uh-huh. Que tenim algunes de les consultes que li heu fet a la Sara. Recordeu que ens les podeu fer arribar al 628-414-029, també a través de l'Instagram de Flashback, si voleu, @flashbackoficial, o a través de l'Instagram de la Sara, que cada setmana també va penjant una caixeta, @saraMD, allà podeu fer-li les consultes, d'acord? Doncs va, de seguida hi anem, Sara. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Què et passa?
3: Res.
0: Ah, que m'has mirat amb una cara, no, res, eh?
3: Doncs la que tinc.
0: Doncs mira, anem a escoltar una cançó que és una novetat. Potser per això posava aquesta cara estranya. És el so d'Ugel, al costat de David Guetta, i la més nova, el del Jamaican Bam Bam, el del Moving to the Sun, es diu Shine.

0: Shine, el que hauríem de fer tots després d'aquesta temporada de Venus retrogradant una mica. Has vist com ho lligo tot?
1: Molt
0: que bé, molt bé. Les 10 en punt de la nit, va.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també amb la Sara Domènech, al backstage de Flashback. Ara toca aquell moment, Sara, que ja vam obrir fa unes setmanes, després del teu toc d'atenció, m'ha quedat clar que ja portem unes setmanes amb el consultori.
1: Està bé.
3: Avui seria el tercer.
0: Avui és el tercer, correcte, correcte. Sí, brillarem, com he dit, després d'aquesta època cap endintre o no? Tu què creus?
3: Sí, això sempre.
0: Sí, eh? Val.
1: Esperem i desitgem.
0: Sí,
1: a veure, anem amb les preguntes. La primera diu: m'està començant a generar curiositat això de l'astrologia. Em passa que sóc sagitari, però la gent sempre em diu que semblo escorpí. Per què creus que és?
3: A veure, aquí poden passar diverses coses. La primera és que aquesta persona tingui molta força al signe d'escorpí, deixant a un costat el signe solar, que és sagitari, no? Tots tenim les 12, bueno, els 12 signes del zodiac, l'horòscopo de tota la vida, a la nostra carta, i ho tenim amb més o amb menys intensitat. O sigui, és a dir, pot ser que tingui planetes d'escorpí o a la casa d'escorpí, que és la casa 8. Però això ja és una mica més complexa i explicar-ho sense imatge, la veritat és que és una mica complicat i crec que liarem els nostres oients.
1: Val.
3: Així que, bueno, aquest podria ser un motiu, o també pot ser que tingui l'ascendent escorpí.
0: Val.
3: Recordem que l'ascendent és com et du la gent, l'energia que projectes cap a fora. Us en recordeu que vam parlar d'això al primer programa?
0: Sí, sí.
1: A mi em passa una mica això, em sento cranc.
0: Et sents cranc?
1: Sí.
0: I la gent t'ho ha dit, això?
1: No.
0: T'ho sents tu?
1: Bueno, no ho sé. És que jo, ja ho sabeu, que sóc lleó, però no em sento gaire identificada. Llavors, la meva carta astral diu moltes coses, però tampoc les acabo d'entendre. Sóc una becària ara mateix, sóc novell en tot
0: becària.
1: Això. Estic aprenent i m'ho prenc a poc a poc. Però em va passar una cosa, Sara, que saps allò al cap d'un temps que van posar el símbol oficuo o alguna cosa així?
3: Sí.
1: Val,
3: sí,
1: doncs
3: sí,
1: quan
3: sí.
1: Va sortir aquest símbol era com que, aquest signe, perdó, era com que el meu signe canviava. I llavors jo et vull preguntar què passa amb l'oficua, al final li hem de fer cas, no li hem de fer cas, què és això?
3: A veure, hi ha astròlegs que diuen que se li ha de fer cas i altres astròlegs que no se li ha de fer cas. Si voleu, podem preparar un programa parlant d'això perquè és bastant complexa i fem debat.
1: Val, em sembla bé.
0: Val.
1: Val.
0: Home, així et quedaràs més tranquil·la tu, Andrea, no?
1: Home, sí. A mi em farà respirar.
0: Tu estàs com allà al limbo, diguéssim, no?
1: Sí, sí,
0: una
1: sí, sí.
0: Mica... No, però probablement és això, no? El que comentava la Sara, que tinguis un ascendent o que tinguis molta força en aquest planeta concret, sí.
1: Pot ser. Un dia haurem de seure, la Sara i jo, i li hauré de pagar com una classe particular. No?
0: Ja veus, Sara, que l'Andrea també aprofita per estirar-te de tu per el benefici personal, eh?
1: Sí, sí.
3: Bueno, s'ha d'aprofitar. Aquí estem, per servir.
1: Anem amb la segona pregunta, que diu... Tota la vida pensant que era Géminis i als meus 32 anys d'edat em vaig enterar que sóc cranc. No sé si riure o plorar.
0: Oh, wow!
3: Això és fort, que et passi.
1: Home, sí.
3: A mi em va fer molta gràcia quan vaig veure aquesta... Bé, és que de fet no és una pregunta, és una anècdota. I vaig dir, vinga, va, la portem i parlem d'ella, perquè a part tinc una amiga que li va passar exactament el mateix i es nega a ser el signe que és.
0: Ah,
1: oh, wow!
0: Està en vaga del signe que és.
3: Està en vaga total. Llavors, nosaltres què podem fer perquè això no ens passi? Hi ha plataformes, vale, com Carta Natal o directament anant a un astròleg, que posant la data, l'hora i el lloc exacte et diu si ets un signe o si ets l'altre. O sigui, al final tot depèn de si el sol ha passat d'un signe a l'altre i segons l'any és a una hora o a una altra. I pot canviar, pues, jo què sé, cada mes entre el 19 i el 23, més o menys. És que depèn molt. Llavors són casos que s'han de veure com personalment, sabeu?
0: L'Andrea està al·lucinant ara mateix.
1: Què vol dir que segons l'any és una hora o una altra? O sigui, potser estic equivocada jo perquè vaig néixer a les 7 de la tarda, però si hagués nascut a les 6 de la tarda seria un altre signe?
0: Sí.
3: Quin dia és el teu cumple?
1: El 31 de juliol.
3: Nah. Això et passa si és entre el 19 o el 23.
1: Ah,
3: s'ha d'anar més en compte. O sigui, depèn, depèn.
1: Val,
3: és quan
1: val.
3: Canvia el sol de signe.
1: Val.
0: Salvens,
1: sí, ho tinc fàcil, salvens. Ja està, solucionat.
3: No et preocupis, Andrea. Segueixes sent Leo.
1: Vale.
0: Val. Ostres, però lo de la teva amiga és molt divertit, no? Que no es vulgui... Que es negui a...
3: Es nega.
1: Però, i llavors, què fa? O sigui, quan llegeix l'horòscop, llegeix el signe que s'ha inventat o que ha decidit què és?
3: Li preguntarem a veure què fa. És que és clar, curiós,
0: no, no ho entenc, ostres, clar. Però, bueno, clar, aquesta persona que et feia la consulta, 32 anys d'edat, déu-n'hi-do, hemos sido engañados, literal.
1: Total.
0: Vull dir, ha viscut enganyada tota la vida, aquesta persona. Sí, sí. Sí, sí.
1: Anem amb la
3: tercera. A mi va passar amb l'ascendent, però bueno, no és tan complicat com el sol, clar.
1: Perquè el sol és el que mana, en general.
3: O sigui, tots tenen importància, però vaig posar una aplicació que no era molt bona i al principi em pensava que era ascendent bessons i no soc ascendent cranc.
0: Mira.
1: O sigui, quin merder, jo
3: ho
1: vaig fer amb una web que vaig posar carta astral a Google. O sigui, potser ara no és fiable tampoc i la tinc tota malament.
0: Tens feina per aquesta nit, Andrea.
1: Val, no,
3: Andrea, la tens bé perquè me la vas ensenyar un dia i era una bona plataforma.
1: Hi havia dibuixets i tot. Era creïble, jo crec.
3: Sí, sí, no et preocupis.
1: Va, ara sí, la tercera pregunta diu: estic començant una relació nova i sento que sóc jo qui sempre fa el primer pas. Escric, proposo plans, etc. Jo sóc bessons i l'altra persona és capricorn. Em diu que li agrado, però jo no sé si estic donant massa i rebent poc. Com puc saber si aquesta relació és realment recíproca?
3: Vale, aquí tenim una combinació molt interessant. Bessons és més espontani, directe i té més necessitat de comunicació. Uh-huh. I Capricorn, en canvi, és més reservat i orientat a construir les coses a poc a poc.
0: Val.
3: I pot necessitar, probablement, més temps per obrir-se i demostrar el que sent. No sempre expressa l'interès en paraules, sinó que pot fer-ho a través d'accions i detalls.
1: Val.
3: És qüestió de temps, un Capricorn.
0: O sigui, bueno, aquí la persona que és bessons haurà de picar una mica més de pedra, diguem.
3: Haurà de tenir paciència.
0: Vale.
3: Sí, uf, sí, però... sí.
1: Quin pal, no?
3: S'ha de parlar, perquè si no un pot interpretar la manera de fer de l'altre com una falta d'interès i l'altre pot viure la necessitat d'estabilitat com una exigència o com una limitació. Ostres. Llavors es tracta de veure si poden trobar un punt intermig en el que Capricorn intenti tenir més claretat i iniciativa i que Bessons pugui tornar-li doncs l'estabilitat que ell necessita, perquè com que Capricorn li costa, no?, aquesta imprevisibilitat, aquesta volatilitat que té Géminis.
1: Val.
0: Saps què acaba de passar, sí, sí, Sara? Mentre deies això, l'Andrea m'ha assenyalat.
3: Per què?
0: No, jo sóc Aquari.
1: Ah, però tu...
3: Sí, bueno, Aquari i Géminis
0: sí,
3: t'assemblen molt,
0: I és que, a més,
1: com no anava mal encaminada?
0: Tinc l'ascendents a bessons.
1: Home!
3: Uau!
1: Que t'he calat a la primera, si és que al final serà que estic aprenent, de veritat.
0: Sí, sí, sí, sí, ho has pillat molt ràpid. És que m'ha fet molta gràcia per això, perquè de cop m'assenyala l'Andrea mentre estaves explicant-ho, Sara, i dic, no pot ser veritat.
1: Però tu, quan coneixes algú, t'hi fixes en això?
0: En què?
1: En el signe del zodíac.
0: No, però és una cosa que cada vegada em trobo que surt més en les converses. No? Jo crec que cada vegada més gent està interessada
1: amb
0: l'astrologia. Tu ho notes així, Sara?
3: Sí, sí, sí, tant. És un tema que a la gent li agrada molt. I potser no s'endinsa gaire, però una mica lo bàsic sí que ho sap.
0: Totalment. Tu ets així, per tant, pum, ja t'encasellen una mica a vegades, no?
1: Sí, una mica sí. I a mi em passava, perquè ara estic aprenent, però em passava que no hi entenia i era com, és que no sé com defensar-me, perquè tu m'estàs dient que sóc així, però no tinc arguments per dir-te que no, perquè no sé de què m'estàs parlant.
0: Clar, totalment, totalment, totalment. Ostres, doncs...
3: Bueno, ja sabeu. Sempre es conèixer i permetre, no? Sense...
0: No, i tant.
3: Sense, pues, com jutjar... de forma avançada, millor, no sé, conèixer les persones tal com són.
0: Això sempre ho has defensat i tens tota la raó aquí. Mm-hmm. Aquí t'ho comprem 100% al backstage de Flashback.
3: Sí.
0: I si va malament, és el que diem sempre, llavors se li fot la culpa als astres.
1: Clar.
0: Se li fot la culpa a la persona i als astres.
1: Sí.
0: I ja està.
3: Sí, sí.
1: I sempre diem que hi ha algun astre retrògrad i ja està. Això ho solucionem amb tot.
0: Aquesta setmana, doncs, una mica de tranquil·litat, fent check als projectes que tenim, no?
3: Sí.
0: I que no ens vagin menjant per dintre i després ja...
1: I buscar espais de pau, sí, ignorant una mica tot el soroll que hi ha al nostre voltant.
0: A veure com meditem aquesta setmana.
3: Sí, confia que tot es posarà al seu lloc, ja veureu com...
1: Si creuem els dits,
0: doncs,
1: sisplau.
0: Vinga, va. Sara, t'ha quedat alguna cosa?
3: No, això és tot.
0: Ho tenim tot, perfecte. Doncs ens escoltem la setmana que ve i vosaltres
1: no,
0: ja ho sabeu.
1: No, que és festa dilluns, no fem programa.
0: És veritat, la Judit tampoc vindrà.
1: Ja, ja, ja. No, i nosaltres no vindrem,
0: no
1: tampoc.
0: No vindrem, tampoc. Ostres, d'aquí 2 setmanes, Sara, i ara què?
3: Bueno, ja veurem.
1: Una setmana desemparats, sense saber què hem de fer, amb soroll per tot arreu.
0: Clar.
3: Hauria em trobareu a faltar.
0: 100%, sí. Ja veuràs, i ara què? Bueno, en fi, d'aquí 2 setmanes doncs ens actualitzem. Em sembla que queda una eternitat. No sé si ho podré superar, eh? T'ho dic de debò.
1: Jo et faré suport, no et preocupis.
0: Ànim. Vinga, va.
1: Donaré costat.
0: Que vagi bé. Bona setmaneta, Sara.
3: Igualment.
0: Merci. Adéu. Adéu.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Les 10 i 10 de la nit arriben Quevedo i Elvis Crespo amb aquest temacle, La Graciosa. Ella ja...

0: És el so de les Katsa i aquesta proposta, la més nova, que es diu Animal. Sona el backstage de Flashback.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits.
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Fent camí a 10:45 d'aquesta nit de dilluns, nit plujosa, alguns indrets de Catalunya, o hi ha una mica més de treva?
3: Sembla que hi ha una mica més de treva, no? Almenys aquí a Barcelona.
0: Si més no, aquí a Barcelona sí, però no ho sé, la resta de poblacions. Déu-n'hi-do, avui ha estat un dia mogut. I com que fa dia de pluja...
3: Què?
0: Doncs hem fet una playlist adequada a la situació i al moment. I és que avui fa anys, ni més ni menys, que doncs, Lady Gaga va fer una pel·lícula.
3: Sí.
0: I va sortir la banda sonora d'una pel·lícula. Fa just 8 anys de la banda sonora de A Star Is Born. Aquella banda sonora mítica que van fer amb Bradley Cooper.
3: Cançons boníssimes.
0: Que es va atrevir a cantar, sí, sí. I aquesta, doncs, que va sortir el recopilatori ja en fa ni més ni menys que 8 anys. Va ser l'any 2018.
3: Fa 8 anys, aquesta pel·li?
0: Sí.
3: És broma?
0: No.
3: T'ho juro que...
0: Passen molt ràpid les coses,
3: Andrea. T'anava a dir que feia 3 anys d'això.
0: La veritat és que no. T'he de dir una altra cosa, i és que ens fem grans. I ens fem grans a marxes forçades.
3: Sí, sap bastant greu fer-se gran, però és part de la vida, no? Com dirien aquells.
0: Sí, sí. Així estem, així estem. Anem a repassar cançons d'aquest àlbum. Són boníssimes. Cançons que varen marcar la pel·li, que a més van ser d'Òscar. Aquesta és Shallow. Sí.

0: Autèntic tamacle. Ara l'escoltarem, no patiu, ara hi anirem. Abans, però, seguim destapant cançons d'aquest disc, perquè és que són boníssimes.
1: Perdó, és que aquest agut és.
0: No, no, però ara l'escoltarem. No, no, no,
1: val, ala, ja
0: fora.
1: Està, vinga, fora.
0: Aquí, semblo...
1: A prendre pel cul.
0: Mbappé, sóc un
1: dictador. El dictador de la música, la policia de la diversió.
0: I'll never love again. Això és el que em dius tu, i això també és la següent cançó.

0: aquesta és de Lady Gaga sola, aquí no hi ha Bradley Cooper, però déu-n'hi-do, quan Lady Gaga es posa a fer, bueno, aquestes bogeries amb la veu.
1: Té un xorro de veu, Lady Gaga, que crec que poques artistes el tenen, eh?
0: Totalment, pell de gallina, déu-n'hi-do. Sí, sí. Aquesta també és molt bona, amb Bradley Cooper, Always Remember Us This Way.

0: Déu-n'hi-do, mare de Déu, és que és impossible tallar-la. Quins tamacles.
1: Doncs mira que la d'abans l'has tallat, eh?
0: Opa, opa!
1: No te ha temblado el pulso.
0: Opa!
2: Ole tu, ole tu!
0: I per últim, però no menys important, una cançó de Bradley Cooper en solitari.
1: Okay.
0: Aquesta és xulíssima, es diu Maybe It's Time.

0: Doncs avui fa ni més ni menys 8 anys que va sortir aquest disc, aquesta banda sonora per la pel·lícula A Star Is Born.
1: Només espero que d'aquí 2 o 3 anys fem una playlist repassant la banda sonora de Puedes Contar Conmigo, la pel·lícula basada en la discografia de l'Oreja de Van Gogh.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Serà tot un privilegi.
1: Gràcies.
0: Anem a escoltar-la, va. Lady Gaga, Bradley Cooper, de la pel·li Star Is Born, aquest tamacle que fa de dia de pluja. Shallow, al Backstage de Flashback.

0: Per segona setmana consecutiva, Ugel, Imael, Àngel i Ultranaté són el número 1 de la llista. Així es diu la cançó, Moving to the Sun.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passen 5 minutets, bé, 4, de 2:15 de la nit. I com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback, amb l'objectiu que el programador musical d'aquesta casa, en Xavi Dalmau, cada dia ens agafi una mica més de mania.
2: Hem parlat molt d'en Xavi Dalmau avui, eh?
0: Sí.
2: Fa una estona hem parlat d'ell també pel dia que li vaig explicar que m'havia tret els sostens i li va incomodar una mica la història.
0: Bueno, clar, vull dir, ell preguntava sense saber la resposta, jo crec.
2: Jo li vaig dir, et seré molt sincera.
0: Ja.
2: I em va dir, val.
0: I en aquests moments li has de dir a l'Andrea, vale, Andrea, ja està, fins aquí.
2: Tota la raó.
0: Avui què?
2: Avui
0: se'ns
2: no parlem
0: enfadarà?
2: D'en Xavi Dalmau? Crec que sí, una mica.
0: Ah, sí?
2: Perquè parlem d'una col·laboració entre, atenció, Charlie XCX.
0: Ha estat artista Flashback, cap problema.
2: I Madonna.
0: Home, re.
2: El 24 de setembre va sortir una col·laboració entre aquestes dues divas del pop, sí. Charlie XCX i Madonna. Tot i que no sé si te'n recordes que feia temps hi havia rumors sobre que aquestes dues estaven barallades.
0: Exacte, i de fet ho havíem explicat aquí al backstage.
2: Sí, sí que és cert que es deia que farien una col·laboració. Abans s'havia dit que estaven barallades i no vam acabar d'entendre gaire bé el que havia passat. Llavors anem a intentar com recapitular-ho tot.
0: Que no fos una tàctica, que no fos una estratègia, no? Com coses d'aquestes que passen algunes vegades.
2: De moment anem per ordre cronològic i sí. Anem a recordar aquella baralla que va començar Charlie XCX. Yeah, tot va començar el maig, quan Charlie XCX va treure la cançó Rock Music, que és aquesta que sentim, que contenia un vers que deia «Crec que la pista de ball ha mort, així que ara estem fent música rock». I pocs dies després... Encaixes molt bé.
0: Ha sigut el moment, sí.
2: Pocs dies després, Madonna va publicar unes fotos acompanyades d'una frase que deia «Si la teva pista de ball està morta, potser estàs reproduint la música».

0: Aquesta cançó t'agrada?
1: Sí, molt.
0: Molt house, eh?
1: Ja, però a mi em poses dues divas, en aquest cas Madonna i Sabrina Carpenter, i ja m'has guanyat amb això. Em poses el body de purpurina de Madonna, una mica de coreografia de Maluk i ja està. M'has guanyat.
0: És house, això, eh?
1: Anem a seguir parlant del safreig.
0: T'estem portant cap al lado oscuro.
1: Sí, una mica, eh?
0: Has vist? No, no, però tens raó, hi ha dues divas i...
1: I ja m'agrada només per això.
0: Sí, sí.
1: A veure, després d'aquesta presumpta baralla que van tenir públicament per xarxes socials, se les va començar a veure juntes.
0: Ai.
1: Cosa que ens va sorprendre una mica, així com a la Setmana de la Moda, van anar coincidint, van coincidir amb festes, i Charli XCX havia explicat a alguns mitjans que havia pogut conèixer una part de Madonna que no s'imaginava.
0: Ah, carai.
1: I després d'això, sí que van començar les indirectes a Instagram, però ja no de baralla, sinó d'una possible col·laboració.
0: O sigui, van passar d'estar barallades a coincidir després indirectes per col·laborar, carai.
1: Sí, llavors és el que et dic, que els rumors de baralla van convertir-se en rumors de col·laboració molt ràpid i d'una manera molt estranya, i és el que dèiem abans, que a mi això em fa pensar que potser aquella baralla havia estat una miqueta d'estratègia de màrqueting.
0: Perquè també és el que dius, quan van parlar-ne d'això no sabien ben bé el motiu de la baralla, no havia quedat massa clar, la veritat.
1: Era simplement aquella cançó de Charli XCX que es posava amb la música pop i deia que ara el que tocava era l'era del rock poc abans que Madonna traies el seu àlbum tornant a la música després de tants anys.
0: Déu-n'hi-do, no va ser l'única, eh? Madonna, que es va enfadar, molts artistes van dir, però
1: sí,
0: què diu ara aquesta, clar.
1: Però per algun motiu van acabar fent les paus, es van fer amigues, el 24 de setembre van treure Dansteria After Hours, que és com un remix o una versió de la cançó Dansteria de Madonna, que ja formava part del seu últim disc Confessions 2, que va sortir el juliol.
0: Doncs vinga, l'escoltem, aquesta col·lau entre Madonna i Charli XCX, Dansteria After Hours, sona per primera vegada al backstage de Flashback. You wanna talk about Madonna and Charlie?

0: DJ Goig a la producció, Jason Derulo a la veu, també l'acompanya Melody per aquesta que es diu Mi Chico. Són al backstage. 10 i les 11, anem cap a la 11, va.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El dia 4 de setembre de l'any 1977.
1: I el número de la sort, el...
0: El fantasma, el...
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. Deu i les 11, els del backstage, toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs, marxem a dormir. Dia intens, dia de moltes visites.
2: Sí.
0: Però ens ho hem passat bé i, escolta'm, demà més a partir de les 8 del vespre.
2: Més i millor.
0: Ho intentarem.
2: I anava a dir una cosa, però no ho faré, perquè no volem agafar res d'aquesta setmana. Tocarem fusta, que tot funcioni, que tot surti bé. Això és el guió trencant-se.
0: Sí.
2: Perquè s'ha acabat el dia.
0: Ui, xerra'm.
2: I tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem. Demà a les 8 i tornem. Us esperem, d'acord?
2: Adéu!
0: Bona nit.
3: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. El matí i la mare que el va parir.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flashback. El so que t'entra pels ulls. Flashback.cat.

0: Ha escoltat el backstage i no és cap broma.
1: El 2010, Bèlgica va celebrar eleccions i quan es va saber el resultat, els partits no es posaven d'acord per formar una coalició de govern, així que van estar 541 dies negociant, o sigui, més d'un any i mig, fins que finalment doncs, es van posar d'acord i van formar govern. La llegenda diu que quan Pedro Sánchez va conèixer la història va dir sujeta'm el cubata.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
2: Yo, what's up, guys? This is Mishak.
3: Hey, this is Ultra.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Pistop. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Uau.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar a algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. Flashback. Flashback. Un èxit rere l'altre.